0: i per moltes persones una porta a entrar precisament en aquest món eclesiàstic d'aquest país, aquest país tan petit, el més petit del món. Va ser una bomba explosiva, com dic jo, perquè els molt curiosos i que no hi entenem massa ens va fer obrir molt els ulls, i no en vam tenir prou. Necessitàvem una miqueta més de dosi de Vaticà, i així ha estat. Arriba Vatican Gate d'en Vicenç Lozano. En català i en castellà tenim les dues versions, grup 62, Roca Editorial. Subtítols: el complot ultra contra el Papa Francesc i la manipulació del pròxim conclave. La intriga, el poder i el misteri estan servits. Vicenç Lozano, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, estem ja delerosos de saber... Podem saber-ho tot avui o ens haurem de llegir el llibre?
1: Home, tot no. Jo crec que us heu de llegir el llibre, perquè si no... Què fem? Què fem els escriptors si no us llegiu el llibre? Farem un tastet.
0: Farem un tastet. Bé, molts de vosaltres ja el coneixíeu abans d'aquest primer llibre, no?, d'Intrigues i Poder al Vaticà, publicat per Vòrtic, perquè ha estat corresponsal de TV3 a Roma, ha estat aquesta cara visible esperant la fumata blanca i a tots els escàndols i notícies que hi ha hagut. Ens va fer passar una molt bona estona, no?, i vam aprendre molt en la primera part, i ara tenim aquests complots, aquestes dues cares, Vicenç, de l'Església. Tot el món és dual, l'Església no podia ser diferent.
1: Sí, és una confrontació, diguéssim, la confrontació que hi ha al món entre el bé i el mal, diguem-ne. Vull dir, és una història recurrent, doncs, al llarg dels segles. El Vaticà és on es produeix, diguéssim, és el territori on es produeix aquesta història que explico, però és una història més global, és una història que va molt més enllà del Vaticà. Hi ha gent que em diu, home, per què escrius al Vaticà, que a mi no m'interessa? Bé, per què he escrit del Vaticà? Primer, perquè és el tema que jo entenc i el tema que, en el qual, doncs, he estat treballant professionalment durant gairebé 4 dècades, i perquè jo crec que és un microcosmos al Vaticà de realment, doncs, com es produeix aquest enfrontament a nivell mundial entre dues esglésies, una església conservadora i una església que no vol... que vol canvis importants. Els conservadors volen mantenir privilegis, la gent que vol canviar vol adaptar l'Església com vol el mateix papa, doncs, al segle XXI, i hi ha impediments que es produeixen, doncs, per part d'aquest sector ultra de l'ultradreta política, conjurat amb el sector més tradicionalista de l'Església, per intentar, doncs, obstruir les reformes del papa Francesc, intentar desacreditar-lo i preparar, en qualsevol cas, preparar el pròxim conclave quan el papa actual, doncs, deixi el pontificat, o bé perquè renuncia o bé perquè es mor.
0: Perquè renuncia, perquè es mor, i jo posaria punts suspensius, perquè al llarg de la història alguns papes tenim aquest dubte o no de si han mort i de quina forma, no?, o si han estat assassinats. Això també li posa aquest punt de salt històric en un llibre d'assaig. Ja va ser-ho el primer, i bé, també sempre surt aquest tastet, eh? Hem de posar aquesta part periodística, Vicenç.
1: Sí, bé, el Vaticà, tots els papes que mor al llarg de la història mort de mort natural, fins i tot papes que tenien un punyal clavat a l'estómac a l'època medieval havien mort de mort natural,
0: evidentment.
1: I Joan Pau I va morir de mort natural, també. Jo al primer llibre explicava que bé, no va ser així. En aquests moments, l'assassinat d'un papa, què significaria? Doncs significaria un daltabaix, sobretot una pèrdua de crèdit importantíssim per tota la institució de l'Església Catòlica, i afectaria per igual, doncs, tant el sector més conservador com el sector més reformista.
0: Però les persones de peu, que moltes vegades escoltem, veiem els telenotícies, ja sigui a la ràdio o sigui a la televisió, moltes vegades pensem, ostres, ha fet una reforma important, progressista a l'Església. A veure quan durarà aquest papa, no? Sempre estem parlant d'aquesta pugna de poder, i tu ho has dit molt bé, no? Parlem de dos mons diferents, és un text del llibre, oposats. Una església, la del purprat, que juga el joc joc del poder mentre encobreix els abusadors, i una altra de molt diferent que considera els pobres i els marginats al centre de la seva raó de ser. Clar, i a vegades ens preguntem, Vicenç, tu com ho veus com a vaticanista, no? Aquesta essència inicial de l'Església, perquè veiem que ha perdut el rumb.
1: Sí, el mateix papa doncs ho diu, que és una església doncs que ha perdut doncs els principis de l'Evangeli, que és la base, diguéssim, de la doctrina de l'Església, de l'Església Catòlica. Una església també doncs que ha perdut fidels arreu del món, ha perdut doncs vocacions, sobretot en el que és l'Europa occidental més laica, doncs on la religió ja no té el pes, diguéssim, que tenia pel que fa, diguéssim, a seguidors. No pas, com ho demostra el llibre, la influència que té en el món de la política i les finances, doncs, el catolicisme. El catolicisme, doncs, en societats com l'espanyola, l'italiana, la polonesa, societats la portuguesa, que han estat extremadament catòlics, catòliques, doncs, no ha deixat, segueix intacte aquest poder, segueix intacte. I si mirem, doncs, les, no sé, els cognoms de l'IBEX 35 de Madrid, de la Borsa de Madrid, qui són, doncs, els propietaris dels grans bancs, els propietaris de les grans corporacions i multinacionals, doncs ens trobem els mateixos cognoms que hi havia doncs, a l'època del franquisme. Això passa aquí, però passa a Itàlia, també passa fins i tot a la laica França, on el poder de l'Església continua sent molt més important que el poder que li otorga, diguéssim, la mateixa societat, la gent corrent.
0: La pugna de poder sempre, davant de tot, no podem separar l'Església de la política ni de l'economia. I tu com a periodista, que penso que també és un aspecte molt important, no?, en un llibre d'assaig, aquest rigor periodístic i aquesta prudència i respecte per la professió, que ja tenies al primer llibre i que continua vigent en aquest segon, no?
1: És que jo crec que és bàsic. A mi em van ensenyar a la facultat de periodisme, quan vaig estudiar, doncs em van ensenyar doncs, que el periodisme era ètica, que el periodisme era honestedat, que el periodisme era compromís, i que el periodisme ha de fer una funció de fiscalitzar el poder, sigui el que sigui el poder, sigui en una democràcia, sigui òbviament en una dictadura, on no es pot fer perquè no hi ha llibertat d'expressió, sigui també al Vaticà i dins la seu de l'Església, de l'Església Catòlica. Aquesta és la funció que jo intento fer, al cap i la fi, vull dir, és un compromís amb el periodisme. No tothom ho fa, evidentment, el periodisme ha quedat molt desprestigiat doncs, per tot un seguit de gent que pel fet tan sols de portar un micro a la mà i sortir per la tele, la gent els identifica com a periodistes, però que no ho són. Estem parlant d'una societat de l'espectacle, estem parlant d'una societat plena de titulars de Twitter, notícies breus, grans titulars, però en el fons el debat, en el fons la lectura reposada, en el fons la reflexió no existeix. I jo intento posar una mica, fer un periodisme més aviat reflexiu. En el llibre hi ha més de 100 entrevistes doncs, a personatges diversos, personatges que són de, diguéssim, de la facció més ultra política i també religiosa, i personatges doncs, que segueixen fil per randa, diguéssim, les reformes que vol fer el papa. Jo crec que és important que tots opinin i que després doncs, el lector, en aquest cas, doncs, es faci una mica una composició de lloc de com estan les coses.
0: Ens n'anem a aquesta gran frase de que la informació és poder, els mitjans de comunicació també són poder. Qui controla els mitjans pot controlar la societat. I això, l'Església, també, una part de l'Església, també ho té molt clar.
1: Sí, és la part de l'Església més ultraconservadora, la que té grans mitjans de comunicació arreu del món. Posem l'exemple de la societat nord-americana, doncs, on hi ha part d'un gran holding de comunicació que pertany, diguéssim, a sectors privats catòlics, però també la influència brutal, per dir-ho d'alguna manera, que té doncs, l'Església Catòlica i aquest sector, sobretot, més tradicionalista de l'Església en mitjans doncs, d'arreu del món, cadenes de televisió, emissores de ràdio, diaris i també les xarxes socials. No oblidem la importància avui en dia d'aquesta comunicació global que doncs, otorguen les xarxes socials. Hi ha un control per part de laboratoris creats per Steve Bannon, l'home que va portar doncs, a la presidència del president dels Estats Units, Donald Trump, i que doncs, controla aquests mitjans. Els enemics del papa tenen aquests altaveus, diguéssim, al seu favor, tenen la possibilitat de fer molt més soroll que no pas els amics del papa, la gent que intenta defensar les reformes i els canvis importants de l'Església Catòlica per adaptar-se, en definitiva, al segle XXI, als principis de l'Evangeli, i adaptar-se també al que ja es va aprovar al Concili Vaticà II fa ni més ni menys que 60 anys.
2: Al calaix.
3: Obre'l.
2: I trobaràs entrevistes culturals
3: en profunditat.
0: Quan parlem de xarxes socials, parlem de joves, jo penso, no? Que aquí ja canviem la mirada, no?, d'aquests papes que ja tenen una certa edat, de tota aquesta jerarquia eclesiàstica que té una certa edat, i ens girem la mirada cap a la part més jove, perquè una de les coses, no?, que es comenta molt és que no sé si queden capellans, no sé si queden fidels, però sí, en queden, i en queden molts, encara té corda l'Església.
1: Sí, queden sacerdots que han estat educats en seminaris a l'Àfrica, a l'Àsia, normalment seminaris controlats per legionaris de Crist, per neocatecumenals, per Opus Dei, que són bastant conservadors o profundament conservadors, i que són els sacerdots doncs, que arriben a aquesta Europa laica que està faltada de vocacions sacerdotals, i aleshores topen amb una realitat. Jo m'hi he trobat aquí a Catalunya moltes vegades en pobles, gent, sacerdots que venen de pobles a sentir les meves conferències, vull dir, són africans, són asiàtics, parlen català magnífic, millor que el meu, però no entenen en absolut la societat en la que vivim, ells han crescut amb una altra mentalitat, els hi costa molt adaptar-se, i per tant aquesta no és l'església en sortida que vol el papa Francesc, l'església que va curar els malalts, l'església que és hospital de campanya, que va curar la gent que ho necessita fora dels temples i va allà on calgui, la gent que ho necessita a nivell espiritual i la gent que ho necessita també a nivell material. Això és una realitat. Aquest papa per què preocupa el sector ultrapolític i el sector més tradicionalista de l'Església? Perquè fa plantejaments doctrinals diferents? No. Perquè crea teories teològiques que estan en contra de les teories més tradicionals de l'Església? No. Perquè prohibeix la missa en llatí? Bé, la missa en llatí ja s'havia prohibit fa 60 anys amb el Concili Vaticà II, però aquest sector l'havia agafat com una bandera pròpia per intentar, doncs, abanderar-se amb la missa en llatí i fer oposició de les reformes del papa. No, fonamentalment aquestes no són, això són excuses. El rerefons d'aquesta campanya que va començar fa 10 anys en el moment d'arribar al pontificat el 13 de març del 2013 al papa Francesc, la clau d'això és la posició d'un papa que critica el sistema capitalista salvatge, que critica aquest sistema neoliberal que genera bosses de pobresa i de marginació arreu del món, un papa que a més és ecologista, que és favorable a la lluita contra el canvi climàtic, que provoca, òbviament, diguéssim, la pèrdua de beneficis en molts sectors financers importants i, per tant, toca el moll de l'os del que és el nostre sistema polític i financer a Occident.
0: L'economia.
1: La maleïda economia amb la que sempre acabem topant. Tot acaba sent economia.
0: A més, és un papa que ha fet enfadar molt algun sector, part del sector de l'Església, que ha perdut privilegis, no? És un papa que treballa molt, que és prudent, que ha après a moure's en tot aquest món eclesiàstic, no? Quan va arribar potser no en sabia prou, però s'ha espavilat molt de pressa, i és un papa auster, que busca l'austeritat, i això de l'ostentació i dels luxes ho ha anat retallant. Això també ha sigut un punt d'inflexió.
1: Això és una realitat, és una realitat a l'Església, un papa que critica el clericalisme, és a dir, l'abús de poder, l'abús de poder de la gent que porta sotana, l'abús del poder dels bisbes arreu del món, gent que viu en palaus, gent que té privilegis. Privilegis, em preguntareu, dona'm un detall de privilegis. Doncs bé, fins fa molt pocs anys, arribava un senyor amb una maleta carregada amb milions d'euros al Vaticà, anava a veure un cardenal, el cardenal obria un compte a la Banca Vaticana i aquells diners procedents de qui sap on, moltes vegades procedents del crim organitzat, de la màfia, del tràfic de drogues, del tràfic d'armes, es reciclava a través de la Banca Vaticana, que constituïa un paradís fiscal, diguéssim, anòmal dins dels estats d'Europa. Això és una realitat.
2: Aquell
1: cardenal, evidentment, abans d'ingressar aquests diners, es ficava a la butxaca un bon feix de bitllets, que era la seva comissió. Aquests són privilegis, com el privilegi de viure, doncs, amb els grans palaus, de viure amb els grans apartaments que viuen, doncs, els cardenals que treballen a la Cúria Vaticana. El papa sempre els està dient, ell viu de manera modesta, en una habitació de 50 metres quadrats, Santa Marta, que és un petit hostal que hi ha dins dels murs vaticans. No viu al Palau Apostòlic, que seria on li tocaria viure, amb el seu apartament privat, que té de 1.500 metres quadrats. No viu allà. I intenta predicar amb l'exemple. Ara bé, quan treu aquests privilegis, fins i tot molts cardenals que l'havien votat perquè fos elegit, el cardenal arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, ara li han retirat el suport i han passat a engruixir les files dels seus enemics.
0: Sort que és un papa treballador, però una de les coses també que m'ha impactat ha estat, i ho explica molt bé Maquiavel, que tu has agafat aquesta frase que també trobarem al llibre, tot innovador té per enemics tots els que treuen profit de l'ordre antic, mentre que els que han de treure un benefici del nou ordre no passen de ser uns defensors molt tebis. S'escolta més aquesta part opositora que no realment la feina que fa el papa.
1: Sí, ja ho hem dit abans, fa molt més soroll. El soroll que fan, doncs, és... donen més titulars als mitjans de comunicació, utilitzen termes com el papa comunista, el papa heretge, el papa anticrist, l'últim papa, ja ho va dir Sant Malaquies, que aquest seria l'últim papa, sempre Sant Malaquies el fiquen pel mig, en el fons, ells fan molt soroll, aquest soroll és multiplicat per les xarxes socials que ells mateixos controlen, arriba doncs arreu del món, arriba als joves. És el mateix missatge que s'utilitza, la mateixa estratègia del gran estratega de l'ultradreta internacional, que actua també contra el papa perquè és enemic en aquest sentit, perquè, com hem dit abans, doncs critica aquest sistema capitalista salvatge, i ells utilitzen, doncs s'han fet amb els arguments i el llenguatge que tenia abans l'esquerra, una esquerra que està absolutament desorientada des de la caiguda del mur de Berlín i l'autodestrucció de la Unió Soviètica, i utilitzen el terme llibertat, el terme democràcia. Resulta que nosaltres, que hem lluitat per les llibertats i la democràcia, som els nazis, som els feixistes, som els franquistes, i ells s'erigeixen doncs amb antisistema, i així són percebuts per la gent jove que desconeix, doncs, la història més recent, doncs, del feixisme, del nazisme, del franquisme, i estan fent un autèntic engany, una autèntica maquinària d'expulsar constantment, doncs, fake news a les xarxes socials, i aquesta feina va penetrant a poc a poc els joves, i ho hem vist a Itàlia. Una senyora com Giorgia Meloni, que es proclamava feixista, doncs ha arribat al poder en qüestió de 2 anys, quan tenia fa un parell d'anys un 4% d'intenció de vot. Ho estem veient, doncs, arreu del món, com aquests populismes d'extrema dreta estan creixent, pels quals, evidentment, el papa fa nosa. I aquest és una mica, vull dir, l'argument del llibre, la tesi del llibre.
0: Bueno, trobareu molts complots, trobareu moltíssima informació, entrevistes molt interessants. També toques temes com la pederàstia, que és una cosa que preocupa molt. Això sí que deixarem que siguin els nostres oients qui s'endinsin en tot aquest món, i deixes damunt de la taula tot el panorama que tenim per decidir cadascun de nosaltres què pot passar, quines possibilitats hi ha de cara a un nou papa. Però clar, haurem d'esperar primer, esperem que el papa francès doni molt, això sí.
1: Bé, el papa francès va dir que no pensa renunciar, ell no descarta renunciar, perquè de moment, mentre tingui la salut mental i física, només té problemes a un genoll, no és cert que tingui càncer, com es va dir l'any passat, amb una campanya també, doncs, promocionada per aquesta gent. Bé, veurem què acaba passant, però té encara una llavor, diguéssim, per anar, doncs, sembrant, i aquesta llavor, que segurament ell ja no veurà, diguéssim, el fruit, pot tenir fruit en un futur, si no passen coses com la manipulació del pròxim conclave, de la qual també parlo al llibre.
0: Ja teniu aquí tots els misteris damunt de la taula en un llibre fantàstic titulat Vatican Gate, que creieu-me, sí, la realitat supera la ficció. I ens la porta en Vicenç Lozano amb aquesta publicació de Pòrtic en català i de Roca Editorial en castellà. Teniu les dues versions a la carta al vostre Vatican Gate. Gràcies, Vicenç.
1: Moltíssimes gràcies, Mònica. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: El calaix. El calaix. Mònica Socies.
1: No sé si us vindrà de gust o no prendre una horxata ara mateix. El que sí que us ha de venir de gust, i us ben asseguro que serà així, és l'entrevista que farem amb l'Eulàlia Armengol. Ella és l'autora, precisament, del recull de relats Ara em prendria una horxata, de l'editorial Trípode. Torna, molts de vosaltres ja l'heu llegida. Amb la insuportable absència del Bròquil, vau riure molt, també vau plorar molt i us vau emocionar molt. Doncs penseu que arriba, que torna amb una força impressionant, i avui la tenim aquí amb nosaltres, Eulàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Recordo molt les teves paraules que quan vam presentar el primer llibre deies: no és tant potser el que expliques, sinó com ho expliques, saber explicar aquestes històries, i a tu aquesta energia d'explicar històries no se t'acaba.
2: No, perquè en tinc. L'altre dia vaig fer un inventari que no havia fet mai i en tinc quasi 200, o sigui que el tercer llibre ja el tinc acabat.
1: No, i nosaltres esperant a veure què ens explicaràs. Bé, jo ja començo, és el que comentàvem, no? Aquest primer relat, Correspondència en temps de crisi. Aquestes, diríem, agafes personatges molt transversals, de moltes edats, de situacions diferents, de gent jove, de gent més gran, però aquesta picardia, aquest punt final que ningú s'espera, però hi és. Aquesta la màgia dels teus, aquesta la màgia i el secret de les teves històries.
2: Saps què passa? Que no, en general tots planifiquem molt, tots ens imaginem què farem, com ho farem, de quina manera ho farem, però dona la casualitat, doncs, que la vida ens fa uns girs de guió impressionants, si més no a mi. És a dir, tu volia anar cap aquí i resulta que a l'últim moment em toca anar cap allà. I aquests girs de guió que a mi personalment m'ha fet la vida són els que sense adonar-me'n, perquè no, això dels finals diferents, doncs m'ho ha ressaltat bastanta gent, però que no són volguts. És que jo, la vida a mi m'ha fet finals molt diferents i molt inesperats, i sense adonar-me'n jo ho traspasso també. És a dir, tu volies anar cap aquí, doncs fota't perquè aniràs cap allà.
1: Tal qual, fota't perquè no serà així. No. Ben asseguro que els teus personatges ens fan donar voltes i moltes voltes, però tens espai per a tot, perquè tens espai per la ironia i la picardia, per l'humor, però també per la reflexió. I a mi n'hi ha un que m'agrada moltíssim. La llàstima és no poder explicar les coses que s'han de llegir, però per exemple, molt especialment Un bar a la Jonquera, trobo que és una obra mestra.
2: En sèrio?
1: Una obra mestra, sí. Sí, perquè amb aquest títol no sabem què s'espera el lector. O sí, doncs, nois i noies, no us espereu Un bar a la Jonquera tradicional. Clar, tens aquesta mirada cap a la societat. I també una mirada crítica.
2: Aquest Bar a la Jonquera, primer vaig voler explicar una història determinada, i així és com normalment me les penso i després les escric. Aquesta, mentre l'estava escrivint, els personatges em anaven dient coses que no eren el que jo havia pensat, i em vaig anar embalant, i al final vaig dir: bueno, aquesta gent no sé com acabar-los, no sé què n'haig de fer d'aquesta gent.
1: Doncs en canvi has fet un punt de crítica social, no? I parlant d'emprenedors, de cultura, de... Clar, jo m'hi he vist, per exemple, molt identificada i he pensat: ostres, l'Eulàlia, no? Llavors ens passes d'aquesta ironia en aquesta reflexió, però ens sorprens, perquè els títols a vegades ens despisten, eh? No sé, ara hi ha aquella gran pregunta que segur que ens deixaràs a l'aire, però que a mi m'agradaria saber.
2: A veure,
1: de tots els relats, ens en pots dir algun que sigui real? No cal que ens diguis qui és el protagonista, perquè pot ser tu o una altra persona, però sí.
2: La veritat és que alguns són absolutament reals, altres són una espècie de collage, un patchwork de la veïna del tercer primera, la meva tia, algú que m'ha explicat, i de tot allò, més els forats que m'invento, faig un conglomerat que és una història. Altres no, eh? Altres... Per exemple, en el primer llibre hi ha un conte que es diu La Coach, que és exacta una amiga meva, exacta. I el que passa és que és així com una amiga meva, no en una tarda, sinó en tot el temps que la conec, que vaig concentrar el millor d'ella en aquest conte. A tal punt que abans de publicar-lo la vaig trucar i li vaig dir, escolta, per cert, t'envio un conte, si no vols no el publico. I es va fer un tip de riure i em va dir, ets una cabrona.
1: És que, esclar, si sou protagonistes dels relats de l'Eulàlia, oida, eh?
2: Però, a més, quan ella ho va passar sense dir que hi havia un conte que parlava d'ella a la seva família, tots patats de riure perquè...
1: Era ella.
2: Però està tractada amb molt carinyo perquè són personatges... Cap de les meves històries hi ha rancúnia ni hi ha mala llet, perquè no sóc així jo. O sigui,
1: no.
2: Ric i m'enric de mi mateixa, perquè alguns personatges són històries que una part la vaig viure jo i, per tant, la que està en ridícul sóc jo. Per això que és una manera d'enfocar la vida, que és una manera de dir, bueno, doncs ens ha tocat això, doncs escolta, agafem-ho bé, disfrutem-ho, agafem la part positiva de tot plegat i et tira endavant, que després darrere d'això ve una altra cosa que acostuma a ser maca. O sigui que no mai faig res agressiu o rancuniós, perquè no és el meu tarannà, no és.
1: No, fins i tot els típics tòpics com poden ser aquestes veïnes xafarderes, no?, que formen part de... Sí, ella ja riu, però és que hi ha cada història que es
2: pot... I les veïnes xafarderes, que aquesta que també és exactament les paraules textuals que elles em van dir, també els hi vaig regalar el llibre i els hi vaig dir, escolteu, a la pàgina tal hi sortiu vosaltres.
1: És que l'Eulàlia, absolutament, és, ja ho veieu, és de por. No es pot fer una entrevista tradicional amb ella, però jo sí que haig de destacar, perquè clar, agafes aquests típics tòpics, sempre hi poses aquesta actitud positiva, aquest punt d'ironia i d'humor, que jo penso que és el teu punt fort. Ets molt sibilina i ens fas riure molt, però jo també penso que un altre dels punts forts d'aquest recull de relats és la diversitat, perquè quan et poses tendra o nostàlgica o reflexiva, també ho fas amb intensitat. No, quan n'hi vas a per totes, ho dones tot.
2: Jo penso que una mica tinc com una ànima russa. L'altre dia ho pensava, perquè sóc una fan de Chekhov i de Tolstoi i de tota aquesta gent, i aquesta gent eren retratistes de la seva època. O sigui, no crec que la seva creativitat anés molt més enllà, sinó que realment et retrataven coses que ells vivien i les retrataven meravellosament bé. I les retrataven doncs amb la força que tenien en aquella època. I quan en algun moment hi feien ironia i broma i tot plegat, era perquè a vegades la realitat és força insuportable. I una manera de suportar la realitat és posar-hi distància a través de la ironia. És a dir, res és tan dramàtic si et situes un parell de passes més enllà i tu mires amb una certa distància. I una mica vaig per aquí, és a dir, no és que jo sigui una happy flower ni de bon tros, però potser les emocions a vegades et superen i una manera de metabolitzar-les bé és enriure-te'n.
0: Al calaix. Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
1: Posar-hi l'humor, no? Que és molt difícil moltíssimes vegades. Però tens raó, ara parlaves de tots aquests escriptors i del retrat d'una època, i aquí també ho trobem, perquè clar, tens una trajectòria de vida i si veu resumida, no? Des de aquests típics tòpics de fa molt temps, d'abans que ja tenies a La insuportable absència del Bròquil, que era un dels primers contes, el de la cortina, que no se m'oblidarà la vida. O sigui, que qui no hagi llegit La insuportable absència del Bròquil, des d'aquí us recomanem que la recupereu, també està publicada per l'editorial Trípode. Aleshores, tens diverses edats, diverses situacions, unes que són molt conegudes per nosaltres, però les tornem a llegir com una cosa molt actual i divertida, però també ens mostres aquests joves. I dir, tens la capacitat de posar també els joves en aquestes històries.
2: Bueno, tots hem sigut joves, però jo me n'en recordo. És a dir, hi ha gent que sembla que mai que hi hagi nascut gran. I jo vaig néixer petita i vaig ser jove i me n'en recordo de cada una d'aquestes etapes i de com veia a la gent de la que ara és la meva edat. I això ho tinc molt present. I per tant, ho sé escriure perquè jo ho vaig viure. I ho vaig viure amb uns records molt intensos. I també ara veig els meus nets i com reaccionen i com pensen, i penso, està enfadat i fa una rebequeria. No, no, no, té raó, li han fet una injustícia, no sap expressar-ho, però ho sent amb molta intensitat i per tant té raó, perquè jo recordo vegades quan era petita que jo pensava que no tenien raó i em deien, no, has de fer això, i jo allà. I després de gran penses, l'únic problema que tenen els petits no és que raonin malament, és que no se saben expressar. Per tant, jo tinc un gran respecte per les rebequeries de la criatura, perquè recordo quan m'imposaven coses que jo pensava que no eren justes o que no tenien raó. Llavors penses, un respecte pel cervell infantil, que raonen molt i molt bé. El que passa és que pobrets no se saben defensar.
1: Bueno, ja apuntaves maneres tu i a més guardes aquest punt de memòria. Això és molt bo, eh? Jo no sé si m'havia fet mai aquesta reflexió que m'acabes de fer tu, Eulàlia, i m'has deixat clavada. Ole.
2: No, però tu no recordes moments de quan eres petita que et van fer una cosa que tu pensaves, però per què m'estan fent això? I clar, no vas saber expressar i sí, perquè sí, no, perquè no. Després, quan ets gran, hauríem de tenir aquesta memòria per respectar el pensament de 5 anys, el pensament de 10, el pensament de 20. És a dir, amb una persona de 20 anys, la sensació és que ets immortal, de que pots córrer per una brana fent així amb les mans en l'aire i que no et passarà res perquè ets fantàstica i perquè ho fas de conya. I quan ets gran penses, es matarà. I et mires a la gent que diu es matarà pensant, però què diu? Si el meu cos és fantàstic i ho aguanta tot i ho sé fer meravellosament. Tu no li pots dir a una persona de 20 anys es matarà, perquè ni et creurà. I a més es pensarà que ets un pobre d'esperit. Vull dir, l'experiència l'has de viure tu i l'has de deixar viure. Sobretot això, l'has de deixar viure.
1: Això és magnífic que ens ho diguis tu, perquè moltes vegades ens anem fent grans i de totes aquestes coses ens n'oblidem. I si parlàvem de punts forts del llibre, a nivell vital penso que aquesta mirada teva de record i de reflexió t'ha servit també moltíssim a l'hora d'escriure. Però no només això. Algunes descripcions són meravelloses. Era el jardí salvatge on no es podia arribar, i arrelaven les llavors que duia el vent, les que tenien prou força per arrapar-s'hi i aguantar la sequedat. Un jardí on ningú manava i que ningú endreçava per colors. La bellesa de les descripcions i les metàfores meravelloses que utilitzes. Eulàlia.
2: Per mi la llibertat sempre ha estat importantíssima. Llibertat de pensament especialment. Llibertat de comportament dintre de lo que són els marges de no malmetre la llibertat dels altres. Però sobretot la llibertat. I quan algú expressa que necessita aquesta llibertat, jo sempre ho he respectat molt, perquè a mi reconec que jo era un caràcter difícil en aquest sentit, perquè volia ser lliure i volia tenir la meva independència, i a casa meva reconec que m'ho van respectar molt, van ser amb això genials. O sigui, a casa meva em van obrir totes les portes i se'n devien adonar que em tenien molt més vinculada obrint-me la porta que tancant-me.
1: Són tota una sèrie de relats que jo penso que en llegiria del dret i del revés, però és que de debò us convido absolutament a que descobriu els dos llibres. Precisament aquesta vegada, a l'Ara em prendria una orxata, és l'últim relat que tu hi poses. Gràcies. Les que llegiu, que estigui amb la meva situació i no explicarem res més, gràcies. A vegades es necessita un punt de llum i el trobem en la lectura, Eulàlia.
2: A veure, fer-se gran pot passar-te diverses coses. Que et tornis més aixerraït, que et tornis més dur, que et tornis menys elàstic, o bé que recordis totes les teves vivències i que et tornis més comprensiu, més acollidor, i que entenguis qualsevol cosa, perquè tothom té una raó, i aleshores, doncs, vist amb distància situacions com aquesta d'ara em prendria una orxata, penses, com pot ser que hi hagi gent, tots ho hem fet, vull dir, tots ho hem fet, en el fons sempre acabes escrivint de coses que de davant o de darrere t'han passat, com pot ser que aguantem situacions insostenibles només perquè sembla que s'ha d'aguantar? No cal, no cal, de veritat, a cap edat.
1: No, no cal aguantar el que no toca. I aquí descobrireu, bé, jo penso que hem fet un petit tastet, però hem parlat de veïnes, es parlarà d'amor, de petits, de grans, d'edat mitjana, de joves, de jovenets, de llibertat, de descobrir, de passió. Jo realment sé que em prendria una horxata i queda pendent a Eulàlia Armengol.
2: La prendrem ben aviat. Una abraçada molt forta, Mònica, i moltes gràcies. Un plaer parlar amb tu sempre.
0: Al Calaix. Un programa d'Ona la Torre
3: per a la Xarxa.

0: Al calaix. Al calaix. Mònica Socies.
1: Ens hem escapat avui una altra vegada. Això s'està tornant un costum. I ens n'hem anat a la llibreria Llorenç, a Vilanova i la Geltrú. Perquè passa una cosa, com ho diríem, no sé si dir misteriosa, precisament per la novel·la que hem de presentar avui, però tenim aquí amb nosaltres en Jussi Adler Olsen, autor de Cloruro de Sodio, novel·la negra, jo diria que de misteri, això ens ho aclarirà ell. També estem acompanyats de la Matilde, editora de Maeva, que és qui ha publicat. Bé, Matilde, has publicat tota la col·lecció Q, no? D'aquesta comissaria.
2: I could answer, it's a mystery.
3: Sí, realment, i tenim molt de misteri perquè realment passen coses molt misterioses i també tenim una muntanya de crims perquè realment passen també moltíssimes coses molt criminals i el pitjor és que tenim un assassí en sèrie i el Departament Q, que ja el coneixem de tota la sèrie, té un munt de problemes per resoldre tots els casos i el pitjor és que ningú pensa que siguin assassinats, perquè sempre passen, sempre han considerat que fossin accidents.
1: Bé, són uns accidents que ens tindran molt entretinguts, però abans d'entrar en matèria i de repassar totes aquestes publicacions que també podeu anar recuperant des de l'editorial Maeva, l'any 1970, des de l'any 1970, que ha estat treballant en el món del llibre, ha estat editor, ha estat corrector, i arriba un moment, crec que és l'any 1997, si no m'equivoco, que comença a escriure ficció. La casa de l'alfabeto, d'acord? Com és passar del món del llibre en totes les seves vessants fins a arribar a escriptor? Com ha estat aquest canvi? Què és el que va motivar, sobretot, endinsar-se tant en el thriller?
2: Well, you know, I was a publisher and it was a big company.
3: Pues la veritat és que la motivació més important va ser, durant molts anys, va ser el director editorial d'una gran companyia que tenia molts segells editorials, que ja era molt estressant, tenia molta responsabilitat, i anava veient que tenia col·legues que eren una mica més grans que ells, que tenien 55 anys, ell a l'època tenia 45, i s'anaven morint d'infarts, de malalties, i llavors va dir, això no és per mi. Més a més, ell va tenir el seu fill bastant tard, llavors tenia el seu fill, encara tenia 5 anys, i va decidir, va pensar, quina és la professió ideal per poder acompanyar el meu fill pel matí, perquè vagi a la guarderia, per preparar-li el sopar, per dedicar-li temps, i va dir, l'ideal és ser escriptor. Així es va sorgir la idea i li va anar molt bé. Diu que ja abans havia guanyat diners, no necessitava tan necessàriament, i va arribar amb un pacte amb la seva dona, que li va dir, pots estar 5 anys, pots anar provant, si aquests 5 anys, bueno, el que passarà potser que arribarem de tenir un sou milionari a tenir un sou pues, molt baix, i li va contestar, bueno, 5 anys provarem, i si no, sempre ens podem traslladar a una illa molt econòmica d'aquestes que existeixen a Dinamarca i canviem de vida.
2: But I had been trying to write a book before. When I was 30 years old, I demanded from myself.
3: Bueno, però de fet ell havia intentat fer un llibre perquè volia saber si tenia la capacitat i si tenia prou talent per convertir-se en escriptor. I quan tenia 30 anys amb la seva dona es van traslladar a viure 6 mesos a Holanda i llavors va escriure la seva primera novel·la, un llibre, perquè després va decidir que s'havia de quedar en un calaix perquè va trobar que era un llibre, una història molt dura, era sobre la dictadura de Cambodja i de Camboya, i realment va decidir que ha estat molt bé perquè ha sigut la prova i la mostra de jo que tinc la capacitat d'escriure i realment ho sé fer. Això ja per mi és un molt bon resultat, i de fet el seu pare li va donar un molt bon consell i li va dir, tu has d'aprendre realment d'estar quiet, d'estar sentat a la teva taula, al teu escriptori, l'escriptori ha d'estar molt net, has de retirar totes les coses, ni telèfon ni altres eines, Només el que necessitis per escriure, i molt important, abans de sentar-te, anar al lavabo, perquè si no, no pots ser un bon escriptor. I sempre va seguir aquest consell tan bo del seu pare.
1: Doncs jo crec que aquest consell el podem aplicar a tota la resta, perquè li ha funcionat molt i molt bé. Estem parlant d'algú que col·lecciona, jo diria que col·lecciona premis i que té lectors arreu del món. O sigui, no sé si en algun moment es podia haver imaginat que aquests consells li anirien tan bé i ara estaria on està com a escriptor.
2: Well, I'm a publisher in my heart. To live from that, you have to...
3: Diu que com ell havia assegut un editor i el responsable d'un editor allà, llavors sabia que realment per tenir èxit s'havia de posar molta energia. Mai s'havia imaginat que podria arribar fins a on ha arribat, però sempre ha tingut clar que ell escriu pels seus lectors. El més important són els lectors. Després d'uns anys va arribar l'èxit, i l'èxit, el que ha comportat per ell, que potser no és tan positiu, és que li està robant molt de temps, perquè clar, van arribar moltes traduccions, molts països, molts lectors, molts viatges, molts tours per fer la promoció, i entremig de tot s'havia d'escriure, evidentment. El que realment li sap molt de greu és que el seu pare no va arribar a saber que el seu fill havia seguit els seus consells i que li anava tan bé, i també la seva mare, que va morir més tard, ja tenia una mica de demència, tampoc era conscient. Això sí que realment li sap molt de greu. I també el que la seva família està esperant avui dia que acabi, perquè ell havia plantejat la sèrie amb 10 volums i pensava que clar, amb 10 anys és un llibre pan, ho va plantejar quan tenia 50 i pensava el 67 ho havia acabat, em retiraré, i no ha sigut així, perquè clar, tota la promoció i tot a tractar bé els lectors ha comportat molta inversió en temps, i llavors al final va acabar, ara ja està ficat amb el volum número 10, i llavors el total li ha ocupat 17 anys i no 10 com ho tenien plantejat. I la seva família, tothom està desitjant que acabi el número 10, que es retiri i que realment es dediqui a la família i faci altres coses.
2: But I can say that I'm so happy that I still have my feet on the ground. I was always like that. I'm still
3: the same. Que té, diu el Lucy, que ell mai ha canviat. La gent que el coneix des dels principis sap que ell ara és el mateix Lucy que va ser al principi, que ell tracta igualment de bé els seus lectors, continua sempre escrivint per ells, i de fet diu quan els estima molt, és molt respectuós amb ells. Quan arriba una persona perquè li signi un llibre, ell sempre s'aixeca perquè la persona no s'hagi de xupar gaire va parlar amb ell. És molt curiós, sempre ha sigut molt curiós, ho ha mantingut sempre, pregunta a les persones per què llegeixen els seus llibres, què és el que els ha agradat. Diu que l'única manera per un escriptor de saber realment què els agrada a un lector és saber què els motiva per llegir just la seva novel·la, i per això està molt content que realment ell és el mateix de sempre.
0: El calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
1: Amb això jo crec que ja ens ha captivat a tots, eh? La meva primera entrevista amb ell, però jo crec que marxaré d'aquí i hauré de prendre tots els volums de bé, parlaves d'aquests 9 volums, aquest desè que és l'últim, i jo ara pensava, és curiós, no? Perquè la seva família precisament vol que ja acabi per tenir-lo a ell a casa, i ara estic pensant que tots els lectors no voldran que acabi precisament perquè són, podríem dir, addictes, no? a aquesta literatura. Està molt bé la reflexió que ell també ha fet sobre estimar lectors, sobre preguntar, sobre saber què li motiva, i és que en unes declaracions que he escoltat d'ell, que també m'han agradat molt, parlava de que l'essència real dels personatges són la quantitat de mirades que hi pot haver dels seus lectors. I això penso que lliga molt amb el que ell ara acaba de dir.
2: Yes, it's true.
1: És, senzillament, sí, és així, però potser que ens endinsem ja directament aquest cloruro de sodio. Tots sabreu que cloruro de sodio, qui no ho sàpiga ho descobrirà ara, és sal, és la sal comú. I és molt curiós pensar que la sal, que és una cosa que nosaltres utilitzem diàriament, pugui generar una novel·la de 500 pàgines amb un misteri que t'enganxa des de l'inici fins al final. Com se li va ocórrer agafar la sal i d'on neixen totes aquestes idees una miqueta?
2: I was asked from two journalists today, actually. One asked me, did you know that we give salt to the politicians that we don't like? And then another journalist said, did you know that for the Romans, the gypsies, for hundreds and hundreds of years, it was a symbol of, you know, disgust or whatever? No, I didn't know that.
3: Just avui, amb unes entrevistes que ja li han fet, hi ha hagut dos periodistes que li han preguntat i que li han comentat que hi ha la costum de tirar sal als polítics que no ens agraden, que no ho sabia, bé, era una novetat, i que també pels egipcis pues, la sal era sumament important, això ja ho sabíem. És un element molt simbòlic que ha estat present durant tota la història de l'ésser humà, i per exemple a Barcelona també s'ha documentat i ha trobat que al segle XV, al segle XVI, quan la gent feia contraband de la sal, els hi tallaven el cap directament, o sigui que era una cosa que era molt greu, com que era una cosa molt valiosa, el fet de robar-la o de fer contraband era absolutament, era molt criminal. Després tenim la Bíblia amb la història de Sodoma i Gomorra, que sabem que la dona de Lot es va convertir en una estàtua de sal només perquè es va girar i va mirar cap enrere. També és una història molt coneguda. Hi ha moltes coses que sabem que la sal sempre ha sigut molt important, un símbol i un element molt important per tots els governants, i ens ha explicat un altre exemple, que és el Mahatma Gandhi. A la Índia va tenir la idea, perquè realment estaven molt farts de tenir els britànics allà, va tenir la idea de fer una peregrinació amb 200.000 persones cap al mar, i van començar a agafar la sal de l'aigua, i això estava absolutament prohibit. Llavors van començar a castigar-los, a ficar-los a la presó, i això va ser l'inici de la revolució que es va produir, i va acabar amb que realment van ser capaços de que marxessin els britànics de la Índia, ens van alliberar dels britànics gràcies a la sal.
1: La sal, molt important, sí que recordava ara també amb aquesta resposta les mines de sal de Cardona, que en aquell moment qui tenia era realment el poder, era moneda de canvi, i sí, la sal sempre ha estat molt present i sembla que avui en dia amb tantes modernitats sigui un element només simbòlic, però aquí dona molta feina a tots els investigadors. Parlem d'una novel·la amb un psicòpata que ja fa 30 anys que assassina, però ningú se n'adona fins ara, fins que ha arribat ell i ens ho ha explicat en un nou capítol d'aquest equip d'investigadors.
2: Yes, a dear child has many names. This here is in sodium, no, it's chlorine.
3: Pues aquí la sal realment és molt important, i quan se n'adonen en el departament Q, els policies se n'adonen que es tracta d'un assassí en sèrie i que sempre deixa la seva marca. I la seva marca és que deixa una petita quantitat de sal, diu que la sal

0: abans que van passar determinades coses, al final ha muntat tot el puzzle i l'actor l'ha de seguir, que no serà molt fàcil.
1: No, realment ha fet una feinada impressionant, i sé que el tema de les dades i de la investigació per ell és absolutament sagrat, o sigui que tot el que trobarem a la novel·la, les dates i tota la informació, realment l'ha buscada i és el que és tal qual. Això a mi també m'ha impactat, eh?
2: To do stuff like that you need to put it on a big clipboard, and I had a lot of posters there. Later on I made, you know, I made Excel arcs and whatever, just to be sure.
0: Diu que realment sí, va ser una gran feinada fer tota la investigació, la documentació. Va realment tenir, tenia a casa seva molts post-its enganxats a la paret, després els va convertir en Excels, i a ell li agrada molt tot el que és la investigació. Va trobar que hi havia 17 dictadors que realment es podien utilitzar per la seva història, perquè hi va fer un comú calendari amb les dates de naixement d'aquests dictadors. El més important per ell com a escriptor és que quedava un, perquè tota la novel·la pues, transcorreix i queda una data pendent, i que realment l'important també pel Departament Q i per la policia és la prevenció, és evitar que aquest últim assassinat, aquest últim crim que es podria produir, que no es produeixi. Això és el més important.
1: Bé, hi ha molta expectació i ens reclama. Nosaltres hem de deixar l'entrevista aquí, però una cosa sí que m'ha quedat molt clara, i és que moltes vegades, a mesura que ens anem fent grans, ens treuen la sal, ens posen dietes i la vida se'ns torna com a més sosa, diríem, no? No patiu. Si us treuen la sal del menjar, teniu aquesta sal de cloruro de sodio i totes aquestes històries d'aquest equip d'investigadors que ens posarà l'adrenalina al màxim. Moltíssimes gràcies de veritat per aquesta estona.
2: That's very nice. I can just add to this. In Denmark we have a book where the salt is pouring down as snow, but it didn't look good.
0: Diu que la portada danesa, i ja com la nostra portada està representada la sal, allà van fer una foto amb la sal caient, però no els agradava amb la sal normal de cuina. Llavors la seva editora va decidir que havien d'utilitzar cloruro de calcium, que és una cosa que és molt perillosa, que realment només la toquis és absolutament, pot ser molt letal, però l'efecte realment el va aconseguir i va ser fabulós.
1: Doncs amb tots aquests misteris i aquesta sal, nosaltres ens acomiadem. Fins la propera.
3: El Calaix. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre.
4: Per a la xarxa.
3: El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, en disseny sonor de Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Socies.
5: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
6: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
7: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
8: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
9: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
10: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
11: Èxits un rere l'altre.
12: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
13: You can't take my guilt away.
11: Senzillament som així i ens agrada.
14: I love it!
11: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
15: 107.7 FM.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Molt bona tarda, tingueu. Engeguem aquest espai de les emissores locals per explicar tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en els conflictes. Perquè els conflictes formen part de la nostra vida. Discutim amb la parella, amb els amics, amb la família, amb els companys de feina, fins i tot amb persones que gairebé no coneixem. La pregunta és, per què discutim? Sovint perquè tenim opcions, també opinions, evidentment, necessitats o interessos diferents. I tenir un desacord no vol dir una cosa dolenta. El problema acostuma a aparèixer quan deixem de parlar del problema i comencem a atacar a l'altra persona. Una discussió pot començar per una diferència d'opinió molt petita i acabar amb crits, insults o paraules que després ens penedim haver dit. És per això que avui volem parlar de conflictes, posar-los directament al centre. Com els vivim? Com reaccionem quan ens enfadem? I sobretot, què podem fer perquè una discussió no se'ns en vagi de les mans? Perquè no sempre es tracta d'estar d'acord, sinó que també es tracta de saber discrepar.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: L'Hora Maresme, des de 8 ràdios de la comarca, amb en Marçal CC a les vies de so, i ara farem un experiment. Atenció, perquè ens adonem que al final aquests conflictes que avui comentem sorgeixen per diferents punts de vista, però també per falta d'acceptar-los. És a dir, acceptar que aquests punts de vista diferents a vegades existeixen. Perquè és veritat, i acceptem-ho. Sempre pensem, o a vegades pensem, que les nostres raons tenen més pes que potser d'altres i no valorem prou les opinions contràries, les opinions dels demés. És per això que, per fer aquest experiment, ara mateix convido a tres companys. Dani Grau, bona tarda, com estàs? Des de Canet.
3: Bona tarda, vull discrepar amb tu i acabar molt malament amb tu. Sí.
1: Molt ben fet. Bé, malament esperem que no, però com a mínim estarem en desacord una estoneta. Clar que sí, Dani. Oriol Leu, des d'Arenys, què tal, com estàs, company?
4: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, aquí disposat a entrar en conflicte.
1: Exacte. Molt bé, fantàstic. Ho veig els dos molt, molt disposats. Des de Canet, des d'Arenys de Mar, també des de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, com estàs, company?
5: Què tal, Marc? Bona tarda, bona tarda. Doncs mira, jo una mica discrepo perquè no sé jo si m'agrada molt estar aquí ara mateix, perquè et diria que discutir és la cosa d'aquest planeta Terra que més detesto. No sé, em genera molta ansietat, però bueno, veurem a veure què ens tens preparat, Marc.
1: Bé, avui el que farem és intentar discutir, perquè hi ha aquesta diversitat d'opinions, però discutir d'una manera serena, positiva, sana. Discutir no sempre vol dir acabar crits, o com a mínim això és el que intentarem avui. Vinga, va, us poso tres casos diferents perquè respongui en primer moment al Dani, després veurem la reacció, en aquest cas de l'Oriol i també del nostre company de Sant Vicenç de Montalt, d'en Martí, i estarem pendents també de la resta de casos. Imagina, Dani, que tens un grup de WhatsApp amb diferents amics, d'acord? I una persona fa un comentari que tu potser consideres que és injust sobre una decisió que heu pres entre tots. I escrius una resposta en aquest mateix grup de WhatsApp i l'altra persona et contesta, però d'una manera bastant agressiva, no? Notes que la conversa comença a pujar de to i que hi ha altres persones en aquest grup que també s'estan ficant i que estan començant a discutir. Què faries tu, Dani? Atiaries aquest foc? Com reaccionaries?
3: Home, depèn de la persona que, amb la que hagi doncs, fet això, perquè hi ha persones que tu tens més afinitat i altres que no. Hi ha ni persones que tu tens amb uns col·lectius que saps que li agrada el conflicte. Jo tinc, jo conec certa, alguna gent que li agrada el conflicte per conflicte. Per tant, si t'agrada el conflicte, anem al conflicte, i si és bona gent, doncs intentaria apaivagar, diguéssim, els ànims.
1: És a dir, que hi ha gent que, al contrari que deia en Martí, sí que se sent còmode en aquest conflicte,
3: sí, tant,
1: no? Tu creus que
3: tant,
1: sí,
3: I tant. A mi me'n venen dos al cap ara mateix. Uh-huh. Evidentment no diré els noms, però vull dir que són amics meus o coneguts meus que li agrada el conflicte, els agrada el conflicte. No saben viure sense conflicte.
1: És a dir, Dani, que tu reaccionaries diferent, depèn de la persona que tinguessis davant. Si se sent còmode en el conflicte, anem al conflicte, i si no, doncs intentem apaivagar els ànims.
3: Com que sé que està buscant el conflicte, doncs hi anem, perquè com que és un, vull dir, és així, i el nano l'han parit així fins que es mori i que visqui molts anys, doncs anem al conflicte.
1: Tu li dones a cadascú el que vol, no? Si algú vol calma, calma, si algú vol guerra, guerra.
3: Sí, i a més, com que he estat a diversos col·lectius i entitats i històries, el que es decideix en un grup, diguéssim, per majoria absoluta o per una majoria bastant majoritària, jo crec que s'ha de respectar.
1: Molt bé, és allò també de la teoria d'aquell d'espiral del silenci, no? Que hi ha opinions que a vegades no es posen de manifest perquè en un grup, si comença la majoria a votar una opció, doncs aquella sembla que acabarà tenint més repercussió. Oriol, com reaccionaries tu si et passa això? Si un grup de WhatsApp amb amics acaba d'aquesta manera, faries com el Dani, tu? Depèn de la persona que tingui aquest problema o que posi una mica més de paca de formatge, t'hi tornaries o en canvi apaivagaries els ànims?
4: A veure, dono 100% la raó al Dani, que depèn molt de la persona que ho fa, de la persona que contesta agressivament, si saps que és d'aquest tipus, que també en coneixem, hi ha gent que sembla que s'alimenti de conflictes, que li agrada estar enfadat tota l'estona i amb males paraules, i hi ha gent que això li agrada. El que no tinc tan clar com en Dani és que jo donaria a tothom el que vol, si és una persona que sempre està buscant el conflicte, no hi toparé perquè ell vulgui sempre, saps? Jo és el que penso, és que els WhatsApps els carrega el diable, i això sí que és veritat, que el WhatsApp que és escrit, també es poden fer àudios evidentment, però sobretot si és escrit, no hi ha to, allà no hi ha l'entonació, no hi ha la manera de dir-ho, està escrit i prou. A partir d'aquí, qualsevol persona ho pot entendre absolutament diferent, i a vegades potser estàs discutint perquè t'han dit una cosa que tu et sembla que t'ho han dit de forma agressiva i no és tan així, o potser no ho interpretes de forma agressiva i ho era. És a dir, que discutir per WhatsApp encara té molt més mèrit perquè és molt més difícil, Per tant, sí, depèn de la persona que digui segons què digui, i toparies més o menys, però a mi d'entrada discutir per WhatsApp no m'agrada, perquè és que ho trobo molt difícil, perquè allà no hi ha entonació i no saps mai com t'estan dient les coses ni com reben ells les que diguis tu.
1: Doncs va, Oriol, t'ho canvio. Estàs amb un company de feina que et diu davant d'altres persones que també estan treballant com vosaltres que no has fet bé una de les tasques que tenies encomanada. Tu en principi consideres que la responsabilitat tampoc era del tot teva, perquè esteu treballant en equip, i a més sembla que t'està deixant en un mal lloc davant dels companys, no? Com reacciones aquí en el cara a cara?
4: Jo començo a tenir una edat que dic les coses, que si penso que és injust, doncs ho diria, potser fa anys, no? I diries, bueno, mira, calles i abaixes les orelles, però dir-ho sí, jo trobo que ara dir-ho sí, que després et renyaran igual, i seguiran esbroncant i hauràs d'abaixar les orelles, però almenys ho hauràs dit. Per tant, jo crec que ja dic, de la quarantena per munt, jo ara ja les coses jo les dic, no hi ha problema.
1: Tu també, Martí, perquè ja ens has dit que no t'agrada el conflicte, però si passés una situació similar...
5: És que ja he donat una mica de pista, No sé si faig bé dient això a quina antena, perquè llavors la gent es voldrà aprofitar de mi, potser més, però és que jo ho detesto tant i em genera tant malestar, i de veritat és que és una cosa que no puc. Jo, de petit, ma mare sempre m'ho diu com una anècdota, que li deia, si us plau no discutim, doncs ara el mateix, reconec que baixaria cap i cap endavant. I després realment penso que el problema, igual jo em toca fer una miqueta més de feina per culpa de no voler discutir, però prefereixo ser així que no ser una persona que no tingui aquesta responsabilitat emocional cap als altres, diguem, així que...
3: Martí, no vull obrir debat, però quan deixis de ser un pipiola de 25 anys o 27 dels que tinguis, i tinguis una edat com l'Oriol o com jo, que sóc més gran que l'Oriol, doncs jo crec que canviaràs de perfil.
5: Crec que se'n diu ser respectuós, en plan, prefereixo amb l'edat que tingui mai voler-me aprofitar de ningú, ni mai poder ferir per dir les coses malament o no tenir pèls a la llengua, poder ferir algú. I mira, sempre jo crec que, i els meus pares són iguals, que som més d'aquest tarannà, però no sé, potser ja t'ho diré, Dani, quan em faci més gran, a veure.
1: Molt bé, de moment us felicito per l'experiment, que estan anant molt bé. Hem tingut diferents punts de vista, en aquest cas, de diferents situacions, algunes digitals, altres en persona, altres poden ser en persones desconegudes. Què hi diuen els experts? Doncs diuen que el que cal és aturar-nos abans de reaccionar, sobretot respirar, baixar el to, donar-nos uns segons per evitar que diguem coses que potser després lamentem. I també ens diuen que, atenció, que intentem parlar del problema però no atacar la persona. No és el mateix dir "no estic d'acord amb allò que has fet o amb això que dius" que dir, per exemple, "ets un desastre". Això ja seria etiquetar i convertir una actitud o una opinió directament en una manera de fer. També cal escoltar l'altre, no només per respondre sinó per entendre el punt de vista de l'altra persona, i si el conflicte comença a pujar el to, com dèiem, posem-hi una pausa, respirem, sembla que estiguem massa enfadats d'entrada, però cal que parem una mica, cal que respirem per després poder continuar xerrant. El que també hem de tenir clar, Martí, en aquest cas, que cal defensar també la nostra posició, que no només pel fet que algú vulgui esbroncar-nos o tenir un punt de vista diferent dona dret a anul·lar directament l'altra persona, perquè tothom ha de tenir dret a expressar-se, discrepar i a poder fins i tot canviar d'opinió. Així que si els conflictes no es poden evitar, tampoc no cal que acabem tots enfadats ni pensant exactament el mateix, però el que sí que podem decidir és com els afrontem, i és per això que avui us convidem a escoltar aquest Hora Maresme. Perquè sí, discrepar és humà, però respectar-nos també, i el fet de tenir una opinió també ho ha de ser. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar, per exemple, acaben amb un acord. Bones notícies. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa ara fa un any i mig i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics, Oriol.
4: Doncs exacte, mira, estem parlant de conflictes, doncs el Servei de Mediació treballa en això, treballa amb conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable aquí, Arenys Mar, Aro, destaca que, tot i que no tots els casos poden resoldre's evidentment mitjançant un procés de mediació, sí que han aconseguit arribar a un acord amb el 90% de les situacions que ells tracten. Per això és important saber que la mediació existeix. L'escoltem.
6: Sí, és un servei que està molt consolidat i precisament és cap a la línia també que anem, no? També de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no? I abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva. Al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei és Servei de Mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció, i la prevenció passa doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també doncs, per la cohesió de la ciutadania. Si a mi m'està molestant que un veí faci X soroll, no esperaré setmanes, mesos, a que aquest soroll se me vagi inquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó doncs, que tingui eines que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada, i pugui abordar doncs, aquest soroll que m'està molestant.
4: És que, de fet, la mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en aquest procés. Dos no es barallen si un no vol, dos no medien també si un no vol. Per això Mararo destaca quins casos tenen i també com els atenen.
6: Quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'ús. Hi ha conflictes que potser doncs, és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte. No cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs evidentment el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que en aquest cas doncs, jo estic de mediadora, i d'una forma neutral i imparcial doncs ajudem a les pròpies parts a que puguin trobar solucions per si mateixes. Tot el que es parla en una mediació és confidencial. Segons cada conflicte, doncs simplement podem fer una facilitació d'aquell conflicte, una gestió, o si arribem a mediació, doncs el meu paper és que la comunicació flueixi. Quan ens estanquem en les postures, doncs no sortim d'aquí.
4: És que a més d'intervenir quan el conflicte ja s'ha produït, des de mediació també desenvolupen tasques preventives. Sobretot és important la prevenció per detectar situacions de tensió, fomentar també una millor convivència entre el veïnatge. Això és important, la convivència, conèixer els veïns, les tasques de prevenció.
6: El que s'està detectant, que això no només aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns, coneixies els veïns, els fills, els nets, coneixies a tothom. Possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent doncs no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'he fixat. I no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniria a parlar amb ell. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania.
4: Per acabar, deixeu-me dir-vos que el servei de mediació aquí a Arenys s'ofereix a la segona planta del Calissai els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí, un servei de mediació que cal conèixer, almenys sabem que existeix.
1: I tant que sí, molt ben vist, Oriol, gràcies per aquesta informació. A més a més, un servei que també està disponible a molts altres ajuntaments de la comarca. Gràcies, Oriol.
4: Fins ara.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: Posem el focus no en els conflictes, sinó justament en tot el contrari, en la pau. Lluís Maria Panyella és cantant de folk i, entre altres qüestions que ha fet a la seva vida, ha format el grup Els Cinc Dits d'una Mà amb Xesco Boix i amb Àngel Daban, entre altres, escampant aquesta cultura de la pau i la defensa dels drets humans, seguint l'estela del cantant americà Pete Seeger. Dani.
1: Doncs sí, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí. Bona tarda, què tal? Hola.
2: Bona tarda a tothom.
1: La cultura de la pau vol dir no conflicte, sí o no?
2: Exacte, exacte. Mai millor definit.
1: La cultura de la pau, Pete Seeger, la seva música folk, diguéssim, escampada per tot el món, amb vosaltres, amb tu, el Xesco Boix, l'Àngel Daban, el Noé Ribas i l'altre company que no recordo com es deia,
2: Toni Jiménez.
1: Toni Jiménez, exacte.
2: Toni Jiménez.
1: Exacte. Què és la cultura de la pau i què, quins són els paràmetres d'aquest moviment, en podríem dir, Lluís Maria?
2: Home, la cultura de la pau, jo diria que és la que hauria de dir el món. Vull dir, el respecte a tothom i a respectar i vaja, lluitar per un món millor. I jo crec que és lògic, no? Vull dir, pura lògica. Estimar, respectar, viure i deixar viure.
1: En aquest sentit, ara potser amb aquesta auge de l'extrema dreta i tal, i tot el que està passant al món, a Ceuta, sense anar més lluny i tot això, està més vigent que mai, no? Això... podríem dir?
2: Home, i tant que sí. El que passa que és impensable que la gent no pensi amb el cap, que no se'n recordi del 1966, que no se'n recordi del 1969 a Europa. És que no s'entén, no s'entén el per què aquests moviments feixistes, per dir-ho clarament, que van contra la llibertat humana. No s'entén, no s'entén. Almenys jo no ho entenc.
1: Evidentment. Darrera qüestió, Lluís Maria, perquè anem molt pillats de temps, en aquest sentit, quin paper hi juguen els interessos econòmics de les grans multinacionals i els interessos polítics, diguéssim, importants? Suposo que un paper molt important, no?
2: Bé, crec que no ens ho podem ni imaginar. Vull dir, hi ha gent que, o hi ha interessos que només miren per ells i els altres que es fotin i aguantar i tira i passen de tot i van a la seva. Vull dir, que és desagradable, no sé com dir-ho, vull dir.
1: No, ja ho dius prou bé, diguéssim, prou directe. Ja ho dius prou bé, sí.
2: És desagradable.
1: Molt bé.
2: Amb lo fàcil que és intentar estimar. Si no estic d'acord, respecta'm i jo et respecto a tu. És llei de vida, és bàsic. Si no, ja em diràs, no? Vull dir, és increïble la gent com no pensa, com els hi tenen segrestat el cervell. És que no ho entenc.
1: Doncs molt bé, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí amb nosaltres i evidentment sempre hem de tenir doncs encesa aquesta flama de la pau i d'evitar el conflicte. Gràcies i fins una altra abraçada forta. Gràcies, adeu.
2: Moltes gràcies.
0: I de Canet cap a Tordera, Marc Tresserres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc.
0: A veure, deixa'm fer-te una pregunta, Marc. Quina és l'última vegada que has discutit?
3: Doncs mira, va ser la setmana passada, entre cometes, discutir, perquè va ser simplement un intercanvi d'opinions, però realment lleu, amb el meu germà.
0: Molt bé, però això ja seria discutir, no? És que potser tenim mal entès el concepte de discutir, no? I sembla que haguem d'acabar crits, no? Per què discutim tant, Marc? A veure, quins són realment els motius de fons d'una discussió? Perquè no pot ser només, no?, per si calia tancar la tapa del lavabo, per exemple, o per buidar el rentavaixelles, no? Hi ha motius que a vegades són insignificants i que acaben encenent una foguera, eh?
3: Exacte, perquè justament tu comentes, són insignificants perquè només és el detonant, vull dir, en el fons ja hi ha uns motius principals que han anat fent bola a diversos temes, Marc. Llavors, per exemple, els diversos motius principals que podrien començar, doncs, això, no?, una discussió. El primer, una diferència de valors o perspectives, que abans ja n'heu parlat una miqueta. Venim de maneres de fer diferents, amb tons de veu diferents, cadascú quan es posa a parlar amb algú altre, i a més també, òbviament, cadascú del seu punt de vista, i veiem el món de diferent manera. Llavors, tu i jo, Marc, no ens coneixem en excés, però probablement amb algunes coses coincidiríem molt i en altres no tant, però no per això. Digues.
0: Amb el teu nom, per exemple, que em sembla molt maco.
3: Sí, a mi, el teu també, exacte. I llavors, doncs aquí és on hi hauria un problema de, ostres, és que tenim maneres de pensar tan diferent. Bé, anem a analitzar realment si, tot i pensar diferent, cal una discussió, no? Aquest seria un primer punt. El segon, per exemple, és, evidentment, el no comunicar-nos, perquè moltes vegades no discutim pel què, sinó pel com, un malentès, un to de veu inadequat. Això t'ha passat a tu també?
0: Sí, sí, home, i tant. I el que dèiem també, quan hi fiquem altres mitjans, per exemple, els digitals, no? La conversa aquesta de WhatsApp, que moltes vegades acaba agafant un altre caire, no? O una altra, una altra lectura, no? Diferent del que tu volies dir, no?
3: Sí, sí, exacte. I de fet, em sumo el que ha dit en Martí Capçada, no sé si ho ha dit algun company més, però... O sigui, per res del món m'agrada tenir converses realment importants i que sabem que ja pot haver-hi una tensió per mals entesos per WhatsApp, sempre o trucada o a través del cara a cara, evidentment, que sé que costa, ho deia l'Oriol, el nostre company, però jo crec que amb l'edat que tenim, uns més, uns menys, crec que això s'ha de poder parlar.
0: Molt bé. Més coses, perquè més enllà d'aquest to, no, deies tu, Marc, no és, a vegades no és pel què, no? És potser una nimietat, no? O a vegades és pel com, no? Pel to, no? També hi ha altres qüestions com expectatives, per exemple, no? Jo espero que facis una cosa i si no la fas o no és com jo m'esperava, també em puc emprenyar, no?
3: Clar, evidentment, aquest és un problema greu que jo, sense ser psicòleg, perquè crec que això ho pots tractar fins i tot anant a teràpia, la gent, el fet de generar-te expectatives esperant, ui, si t'has d'esperar com algú, actuï com tu faries. Ja, en aquest món, com hem dit, tots som diferents. Jo crec que tots ens hem emportat decepcions en algun moment o altre, però quan et vas fent gran, penso jo, i fas una mica d'introspecció i realment ets honest amb tu mateix, dius, ostres, és que realment, bé, és la seva manera de veure-ho, no cal que ens hi enfadem, no cal que discutim, no? I una última, Marc, també, no ens hem d'oblidar, òbviament, de l'estrès i el cansament, perquè quan anem saturats, sobretot a la feina o a casa, tenim una mica la metxa més curteta de lo normal, alguns més, alguns menys, però crec que el problema de si estàs cansat, estressat amb alguna situació, home, de vegades ho fas pagar als altres. I a mi personalment em fa ràbia la gent que li costa controlar aquest àmbit.
0: Cadascú que gestioni el seu, no? Però en fi, aquestes coses passen i tant. Aprofito que estàs reflexiu, Marc, perquè llavors em venen preguntes i volia saber què diuen els experts o què has trobat o quin és el teu punt de vista. Ens hem de passar llavors la vida discutint? És a dir, si hi ha totes aquestes opcions que ara comentàvem, discutirem tota la vida? Estem condemnats a patir o a discutir sempre? O és que al final ho hem de girar i potser discutir té alguna part positiva?
3: Clar, doncs ho preguntes bé, perquè, a veure, depèn, discutint si mateix, penso jo, no és bon ni dolent, és una eina, m'explico, és a dir, és dolent si es converteix en un combat de boxa, no? Quan tu ho has dit, quan hi ha crits, quan hi ha insults, ara el que dèiem, no?, de la metxa curta, quan l'únic objectiu és guanyar i humiliar l'altre, al final, quan estem encesos, el que fem és defensar-nos. I escoltem poc. Llavors, moltes vegades això que diuen de respira fins a 10, no ho parlem ara, hi ha gent que amb el temps ho ha aconseguit, de dir, val, no discutim ara, no em parlis, deixa'm uns minuts o una estona o parlem l'endemà, no? I això, clar, si no ho fas, destrueix una relació, perquè t'hi pots portar bé amb una persona, però quan estem encesos, jo crec que dius coses que poden ferir els altres, i crec que ens ha passat tots alguna vegada de relliscar, i aquí és on pot destruir una relació. No sé com ho veus tu.
0: Sí, sí, estic totalment d'acord, tot i que a vegades costa fer aquest pas de dir deixem-ho refredar unes hores, eh? No, és que ara estic en calent, no vull comentar-ho ara perquè crec que t'estàs equivocant, no? I és aquí on comencen els problemes, no?
3: Sí, exacte, llavors aquesta seria una manera de poder-ho gestionar. L'altra pot ser una discussió constructiva, no? Serveix per posar els problemes sobre la taula, posar límits, que abans l'Oriol ho ha dit, abans jo abaixava les orelles i no deia res, i ara, tot i dir-ho bé o de forma diplomàtica, que per exemple jo com en Martí també ho intento fer així, és dir-ho a la persona, ei, jo reacciono així, o perdona amic, quan m'has dit això no m'has sentat massa bé, només et dic com em sento, si ho podem gestionar millor el pròxim dia encara que m'ho hagis de dir, ok, no? El tema de la comunicació. I llavors està bàsicament la diferència en canvi de xip, no? Hi ha dos enfocaments, el competitiu, que és el que hem dit, el combat de boxa, jo contra tu, l'objectiu bàsicament és tenir la raó a qualsevol preu, que d'aquesta gent n'hi ha moltíssima, i l'altre enfocament seria aquest més madur, que crec que tots hi hauríem d'arribar en algun moment, m'incloc, evidentment, d'aquest col·laboratiu, no? Que és tu i jo contra el problema, perquè està clar que canviant la mentalitat i fent servir la comunicació assertiva, per exemple, jo em sento així, no? És el que t'he comentat abans, en lloc de, és que tu sempre fas això, és que tu... Clar, la discussió deixa de ser una amenaça i es converteix, en canvi, doncs, en una oportunitat per millorar la relació, bàsicament, amb comunicació.
0: Clar, no és personal, no? Acaba sent, anem a abordar aquest problema, anem a buscar les parts positives o les conclusions positives que tu hi pots aportar i anem a buscar les meves també, a veure si entre els dos fem un pack, no?
3: Clar, i aquest 50-50, que a mi m'agrada molt, no? Jo, per exemple, si hi hagués la Gemma, a ella l'encantaria, no? Perquè ara aplicaria el del signe del zodíac, des signe balança, no? Buscar l'equilibri. I a mi m'agrada això de... Jo cedeixo, tu cedeixes també, per tant ens escoltem, et respecto el teu punt de vista, però clar, arribem una mica d'acords per no discutir tota l'estona.
0: I que difícil, Marc? A vegades hem de reaprendre, o de construir-nos, perquè a vegades, així explicant-ho, evidentment, i avui estem posant la teoria perquè els oients, perquè tothom en sigui conscient, no? I ho posem sobre la taula perquè és veritat que això ho estic fent malament, aquest dia estava estressat i no m'hauria d'haver emprenyat, aquest dia és veritat que la meva parella, la meva amiga, la meva família tenia raó i jo no ho veia així, però és veritat que en el moment i quan passa... sembla que algú s'apodera del teu cos i que perds el món de vista, eh? Llavors és quan has de tenir clar, no, vaig a la teoria, vaig a veure els de l'Hora Maresma que m'han explicat tot això, vaig a aplicar-ho, no? Aquí és on tenim el problema.
3: Sí, jo crec que ara que t'estava escoltant, una altra cosa que crec que hauríem d'aplicar tots una mica i que segurament amb l'edat que tenim ja ens ha passat és, sobretot canviarem si ens podem posar la pell de l'altre siguent empàtics, però ja no és intentar entendre'l, sinó viure-ho. Al final, quan tu vius una cosa, llavors pots encara arribar a entendre una situació d'una altra per molt que hagi actuat malament. No vol dir que li haguem de permetre tot, i no li diguem, però entendre'l una miqueta més. I de vegades jo me n'he adonat que fins que no ho he viscut jo, no he arribat a entendre el 100% perquè aquella persona aquell dia va actuar d'X manera.
0: Molt bé, doncs a veure si ens ha quedat clar. Us vaig a demanar a l'Oriol, al Martí, al Dani i al Marc... un petit resum o una espècie de titular de amb què us quedeu o quina és la vostra assignatura pendent o què us agrada que feu bé per ajudar també, com dèiem, l'audiència, a tothom que avui està escoltant el programa o fent el programa o col·laborant en el programa, sentint-se seu aquest programa. Qui vol començar?
3: Va, jo mateix. I t'ho deixo amb tres paraules: ser empàtic, respectuós i saber escoltar.
0: Ser empàtic, respectuós i saber escoltar. Així segurament no ens barallarem tant o com a mínim intentarem defugir els conflictes d'una manera agressiva o d'una manera que no sigui,
3: sí,
0: que no,
3: els aprendrem a gestionar.
0: Molt bé, fantàstic. Fins ara, Marc, gràcies.
3: Fins ara.
0: Em queden encara més conclusions a treure.
1: Aquest programa m'ajudarà a comptar fins a 10 quan em trobi en una situació de conflicte, estic segur.
0: M'encanta, Dani, fantàstic. Marçal CC.
4: Doncs sí, vull afegir una cosa, que és molt important comunicar els sentiments en una mediació, els sentiments de les parts, perquè al final les persones, i això és una opinió meva que no m'he inventat jo ara, sinó que ho he llegit en mediació de conflictes, atenem menys a raons i més a sentiments.
0: Que bo.
4: I això ho deixo aquí a l'aire perquè m'ha vingut molt de gust dir-ho en una cosa tan important com aquesta.
0: És un apunt boníssim i ens el quedem també perquè moltes vegades, igual que diuen que una imatge val més que mil paraules, els sentiments i les sensacions que queden mentre dura la discussió, abans de la discussió i després de la discussió, també poden fer molt i molt de mal. Un bon apunt d'en Marçal CC. Em falten més reflexions. Oriol, amb què et quedes tu? No tinc l'Oriol per aquí. I el Martí?
5: Jo et diria d'intentar no fer el que no t'agradaria que et fessin a tu, i sobretot em sumo a el que ha dit el Marc i a aprendre a tenir responsabilitat emocional, ja que és molt important, doncs, aquest punt empàtic per no ferir, doncs, la tranquil·litat o els sentiments de les altres persones, perquè a vegades ens prenem una màniga ampla que no cal.
0: Doncs us he de posar molt bona nota. M'han encantat les reflexions d'aquesta primera part d'aquest Hora Maresme. També moment de fer un cop d'ull al cel. Gràcies, Martí. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Vinga, va, anem a fer un cop d'ull al cel pendents de la meteorologia d'aquestes properes hores. Com ho tenim a la comarca, Quim Serra?
6: Estem a poques hores de l'arribada oficial de la tardor. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada. Però la veritat és que si mirem els termòmetres, les temperatures són més pròpies de la recta final del mes d'agost que no pas de passada ja la segona quinzena del mes de setembre. Però bé, de moment sembla que aquesta calor continua els pròxims dies. Demà, com avui, l'ambient serà càlid, una miqueta més fresquet, sobretot a primera línia de la costa, perquè a diferència d'avui, que hem tingut vent de garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra. I això, doncs, farà que, si més no a primera línia de la costa, la temperatura pugui baixar lleugerament. Però, en general, molts valors estaran per sobre dels 30 graus en una nova jornada d'estabilitat, de vents fluixos i situació marítima tranquil·la. El mateix esperem dimecres. La tardor arribarà amb unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
7: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Clar, a veure qui li explica, segons qui, que arriba la tardor aquesta setmana, que ja s'ha acabat l'estiu. Això pot ser un motiu de conflicte també avui, eh? Posant el conflicte sobre la taula, gestionant-lo i sobretot també, a vegades, assaborint-lo. Busquem-lo des del punt de vista positiu, busquem-lo des del punt de vista de millorar, de tirar endavant, de progressar, d'escoltar l'altre, d'acceptar que hi ha diferents punts de vista, de saber també com fem sentir a l'altre i com ens sentim nosaltres mateixos. De seguida en seguim parlant. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a les xarxes socials, a veure si la Laura Espanyol, des de Malgrat, ha trobat que avui hi ha algun conflicte a la comarca del Maresme. Què tal, Laura? Com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs pocs conflictes, a les xarxes, per sort.
0: Només notícies, no?, de moment. Poc conflicte, no?
8: Exacte.
0: I sembla incoherent, poc conflicte a la xarxa, perquè a vegades les xarxes s'han creat directament per buscar el conflicte, eh? Què expliquen del Maresme avui, Laura?
8: Doncs al Maresme tenim que ja s'ha presentat el Festival Dos Terços a Mataró i que l'edició d'aquest any se celebrarà del 14 al 25 d'octubre a diferents escenaris de la ciutat sota el lema Gaudir la Terra amb els cinc sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival inclourà música, teatre, dansa, art contemporani i la Fira de la Pagesia. És la sisena edició d'aquest festival i ve amb la intenció de seguir potenciant el vincle entre la ciutat i el seu entorn agrari, promoure la història, la cura, la sostenibilitat i els projectes agrícoles i culturals diversos que hi tenen cabuda, a la vegada que també es gaudeix d'un paisatge que és patrimoni.
0: Molt bé, és posar en valor, no? Justament avui que estem posant en valor els diferents punts de vista, també posem en valor l'espai agrari, la pagesia i, evidentment, també la història, la cura, com ara explicava la Laura, i la sostenibilitat. Molt bé, més enllà de la comarca del Maresme, també hem d'estar al dia del que està passant al món. Què és notícia avui?
8: Doncs avui és notícia que han trobat un fragment de l'Odissea de fa 1.700 anys amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès de la Universitat Radboud de Nijmegen, Marc de Creix, especialista en literatura grega, ha trobat inesperadament aquest fragment del llibre 12 de l'Odissea mentre estudiava una col·lecció de manuscrits cristians antics procedents d'Egipte que es conserva a la biblioteca de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos. La majoria de textos estaven escrits sobre pergamí en llengua copta, que és la llengua egípcia antiga que feia servir l'alfabet grec, però també hi havia papirs egipcis i grecs. Amagat entre aquests papirs va aparèixer un tros de pergamí descolorit, però escrit en lletra clara, en què Marc de Creix va identificar de seguida uns versos d'Homer. És un fragment diminut d'aproximadament 6x7 centímetres escrit sobre pergamí i que, com dèiem, té 1.700 anys.
0: 1.700 anys i el troben ara. Déu-n'hi-do, com és la vida, que et dona sorpreses. Qui li havia d'explicar aquest estudiós? I la dada curiosa del dia, Laura, amb què ens quedem?
8: Doncs ens quedem en que la recerca en Alzheimer ha entrat a una etapa decisiva. Els avenços en biomarcadors permeten detectar la malaltia de manera cada vegada més precoç i precisa, mentre que l'arribada dels primers fàrmacs capaços de modificar-ne l'evolució obre un escenari terapèutic fins fa poc inexistent. Assajos d'arreu del món han permès que ja hi hagi dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, que frenen l'evolució del deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer un cop apareixen els primers símptomes. Aquests dos medicaments ja han estat aprovats als Estats Units, al Japó i a la Xina, i més recentment la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Medicaments. Només a Europa no s'estan oferint de forma globalitzada.
0: Doncs aquí sí que no entraríem en conflicte, eh? Un aplaudiment per tot l'avançament i per tota la recerca mèdica, evidentment, i a totes aquestes millores també que ens ajudin a frenar aquest deteriorament cognitiu i aquest Alzheimer. Molt bé, doncs això és el que hem trobat avui a les xarxes. Gràcies, Laura, tot i que no marxis gaire lluny perquè també tenim la pregunta del dia. Què preguntem avui, Laura, a xarxes socials?
8: Doncs avui preguntem a les xarxes, també aprofitant l'increment d'interès per l'Odissea gràcies a la pel·lícula de Christian Nolan, preguntem als nostres oients si s'han plantejat llegir l'Odissea.
0: Molt bé, ho has plantejat tu?
8: Plantejar-m'ho sí, fer-ho encara no.
0: Però ho vas descartar ràpidament, no? Te la vas plantejar i vas dir, bueno, de moment ho descartem, no?
8: Bueno, de moment no he tingut temps.
0: No hi havia conflicte amb tu mateixa, de moment vas dir, bé, descartat, no. I ja ho veurem en un futur, no?
8: Exacte.
0: Molt bé, gràcies Laura. De seguida ho preguntem també a l'audiència i que ens responguin a través dels canals de xarxes socials. Fins ara! El que segurament no sigui una odissea és trobar activitats que es passen aquests dies al Maresme, eh? Què tal, Martí, com estàs?
5: Doncs molt bé, Marc, aquí a punt porto tres propostes avui.
0: Tres. Per...
5: tres, concretament tres. Bueno, una és que de diferents dies, però bueno, et deixo que em donis pas i us les explico.
0: Vinga, va, doncs com vols que et doni pas? Ho faig de manera així pomposa o de manera més suau?
5: No, així, una mica pomposa m'agrada, Marc, a veure.
0: Pomposa t'agrada, eh? Doncs vinga, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida el nostre coneixedor del paisatge i activitats de la comarca del Maresme, Martí Capçada, grandíssim Martí Capçada, ens informa de tres motius, tres, que no us podeu perdre aquesta setmana al Maresme. Què tenim, Martí?
5: Mare de Déu, així dona gust, eh? Així dona gust. Doncs vinga, comencem amb el primer pla o activitat que podem trobar, i és una activitat que durarà un total de 6 dies, del 22 al 27, ja que és la festa major de la Minerva a Calella. Com que tenim el temps comptat aquí a la Ràdio Marc, no em puc ficar a dir-vos tot el programa sencer, però podeu mirar a consultar-lo, ja que hi haurà activitats cada dia, però us diré les activitats de demà, que és aquest primer dia de la festa major. Mm-hmm. I trobarem primer de tot la fira d'atraccions, que s'inicia demà i ja es podrà trobar durant cada dia fins al dia 27, amb un petit recordatori, que és que el dimecres, el dia 23, hi ha un 2x1, ja que és el dia de l'infant. Llavors, doncs bé, qui dubti sobre quin dia anar, li recomanem que s'hi acosti aquest dia. Llavors, com a dates, com a actes marcats, a les 9 de la nit tenim el pregó de festa major, que aquest any anirà a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol de Calella, i després a 10:45, per començar de la millor manera aquesta festa major, a l'Embalat tindrem un concert de barraques amb Dani Six and Iskit, els Detallets i l'orquestra Maribel. I ja per acabar, més tardet hi haurà DJ Jorge Peña Fiel per començar aquesta festa major amb una mica de ballaruca, Marc, i bona companyia.
0: M'encanta, perquè estem dient que començarà la tardor, però sempre hi ha festa major, sempre hi ha motius per ser feliç i celebrar. Molt bé.
5: Això ho diem, eh? Les festes majors és una cosa que, si vas combinant-te amb tots els municipis, pràcticament et podries passar mig any anant d'una festa major a una altra.
0: És fantàstic. Alguna cosa més a l'agenda?
5: Vinga, ens anem amb una activitat a Canet de Mar que la podem veure aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, i parlem de la Fira del Mercat Modernista. I és que el centre històric s'impregna d'elements d'ambient, de figuració i també de recreació del segle passat, i durant tot aquest cap de setmana es podrà gaudir d'actuacions, activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils i gastronòmiques, i tampoc hi faltaran espectacles, rutes, exposicions i conferències. Així que res, dir simplement que en aquesta edició del 2026 la fira té com a eix temàtic la gastronomia, i en el fet que un bon àpat és molt més que menjar, sinó que és companyia, diversió i relacions socials i familiars.
0: T'ha quedat preciós. Què més?
5: Deixa'm respirar una mica perquè m'ha quedat preciós, però mare meva la cantarella. Vinga, ens anem a una última activitat, ja que, com he dit, en porto tres aquesta setmana. I la última, ens anem cap a Vilassar de Mar el diumenge dia 27, que trobarem una classe de ioga davant del mar, acompanyat d'un esmorzar també, a 9:15 del matí concretament, ja que es pot començar el diumenge connectant una mica amb el cos i la natura, amb aquesta ascensió de, no sé si ho diré bé, però s'anomena Sunrise Hatha Vinyasa davant del mar. Així que, bueno, jo, perquè no estic especialitzat en això, però qui sàpiga del tema sabrà al que em refereixo.
0: I sí, és una Hatha, pràctica... Hatha Vinyasa del ioga, així, tranquil.
5: Hatha Vinyasa.
0: Postusses, sí.
5: Molt bé. Mira, sort que m'ajudes. Això és una pràctica que combina moviment, tècniques de respiració i meditació, seguida de, com hem dit, un esmorzar saludable al Club Nàutic.
0: Fantàstic, doncs mira, saludarem el sol, que també és una postura de ioga, i després saludarem el menjar, per passar-nos-ho molt bé i doncs per posar benzina també al cos. Fantàstic, Martí, gràcies per aquestes recomanacions. No marxis gaire lluny, que t'esperem a la tertúlia esportiva.
5: Gràcies a tu, Marc.
0: Tot això com el Hatha Vinyasa, no ho sé jo perquè sigui molt intel·ligent, és que el nostre tècnic de son, Marçal CC, mentre fan a la taula, fa postures de ioga. I llavors em va dir, ara estic fent el Hatha Vinyasa, i jo per això me'n vaig enterant. Torna ara també per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i també chef de menjar saludable, perquè no pot ser d'una altra manera, la Txell Rubio, amb el nostre company també Marc Treserres, que ja el tenim per aquí de nou. Hola, Marc.
3: Hola, Marc.
0: Atenció, perquè avui fem un plat d'aquells que ve de gust sempre, lleugeret, tant pel migdia com per la nit, eh?
3: Això mateix, ho has clavat. Anem a fer-ho, evidentment, amb la nostra coach, que tu acabes de presentar, la Txell. Txell, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Bones, Marc, i bona tarda a tothom.
3: Escolta'm, el meu company ho deia, és un plat lleugeríssim i a més, jo no l'havia escoltat mai, eh? A veure, quina recepta ens portes avui?
9: Una recepta estupenda, sobretot avui per acomiadar aquest estiu, i a més aquest estiu gastronòmic, que després farem receptes de tardor, però aquesta aprofitant a tope el que és el cogombre i els fruits, el que són les mores, que són estupendes, amb unes propietats antioxidants importantíssimes per una vida saludable i amb molta vitamina C. Per tant, si voleu, ja podem dir els ingredients.
3: Home, i tant. A més, amb aquesta presentació que acabes de fer, ve de gust ja començar-la a provar. A veure, què necessitem?
9: Què necessitem? Sobretot, una presentació molt ràpida, ha sigut senzilla, però com tu dius, farà que tothom a casa s'animi a menjar aquestes amanides. Molt senzilla, aquesta amanida amb crema de mores. Què necessitem? Hem escollit verd, espinacs, ruca, o si voleu també tenir un plat més a to amb el color de les mores, podeu escollir el llollo rosso, que és moradet, d'acord? Nosaltres hem fet verd i morat. Després necessitem cogombre, cogombrets petits, encurtits, ceba i porradell. Molt fàcil. Què farem? Netejar-ho i tallar-ho molt petit. No fa falta que feu uns cortes precisos ni de restaurant, res. Que sigui còmode i que després ho poseu tot en un bol. Per fer la salseta, què necessitem? Iogurt de cabra, mores, anel, vinagre de poma, oli, sal marina i pebre negre. Tot això en funció de per quan siguin les persones que es menjaran aquesta amanida. Una amanida per 4 persones, posem 2 iogurts de formatge de cabra, perdó, de cabra, de llet de cabra, disculpeu, boníssims, que li donaran un toc espectacular. Tot batut, batut, què fem? Amb tot el que hem dit abans, que fem un bol, remenem i ja tenim aquesta super amanida. Hem guardat, com hem fet a la presentació, una miqueta de tot per després col·locar-ho mono. I què us ha semblat el plat?
3: Home, doncs molt maco. A mi quan m'has enviat la foto és molt, molt de verd, evidentment, per aquesta amanida, però amb tots aquests ingredients, que n'hi ha moltíssims i que cada un, com m'has dit tu, t'aporta alguna cosa diferent. I el toc de les mores, per què? Perquè són de temporada?
9: Molt bé, molt bé, perquè estem fent realment cuina de proximitat, cuina de temporada, que podeu anar a passejar per qualsevol indret en aquests moments i ara ja podem trobar mores, per tant, s'ha d'aprofitar. Clar,
3: escolta,
9: és com dir, diguem...
3: No, perdona per interrompre't, acaba, acaba, Txell.
9: No, no, cap problema, digues, digues.
3: Pel tema de les mores, que n'hem parlat una miqueta de com, de per què serveix aquest plat, i a més les mores, vaja, és que a part de la vitamina C, tenen unes propietats molt bones per afegir-hi en aquesta amanida, i jo no en tenia ni idea.
9: Sí, perquè tenen un poder antioxidant, recordeu el color, tot el que són, recordeu que hem parlat a l'estiu de les cireres, tot el que tenia aquest color, ara, com canviem ja, anem a la tardor, tenim aquests colors morats, també tindrem la remolatxa. Què tenim? Doncs aquestes propietats antioxidants, a més molta fibra, a més, com hem dit, vitamina C, i sobretot un sabor estupendo. Què podeu fer? Molt important, quan feu les mores, si no n'haveu fet mai, és com quan fem una vinagreta de mango. Queden com una espècie de trossets de palets o de granets, en aquest cas,
3: sí.
9: I s'ha de colar, però cap problema. I si no voleu, tampoc no passa res. Nosaltres aquí, en aquest cas, com no hem menjat més proteïna animal, i hem posat fruits secs i una mica de llevat nutricional. Per tant, tindríem un palat complet. Que voleu una miqueta més carn o peix? Podeu, però avui l'estrella era per acomiadar l'estiu que hem tingut, que tenim tanta calor, molta aigua i moltes propietats, que ara mateix fent un passeget podeu anar a recollir per Tordera, per Palafolls, mores.
3: Molt bé, doncs Txell, ens ha quedat claríssim. Última recepta de l'estiu, com tu comentaves, n'havíem fet aquestes primeres setmanes ben fresquetes. Tocarà la setmana que ve canviar a la tardor, perquè canviem ja d'estació. I Txell, amb tu ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre.
9: Una abraçada. La setmana propera tindrem a la Mònica al Degunde.
3: Ah, sí, tota la raó.
9: Un altre cop.
3: Tota la raó.
9: Sí.
3: Molt bé, doncs vinga, Txell, ens veiem d'aquí 15 dies.
9: Una abraçada, gràcies.

0: moment també per la crònica esportiva del cap de setmana amb la nostra tertúlia habitual, amb els nostres companys, per conèixer l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. En bàsquet, la Penya guanyava la Supercopa de bàsquet a l'Olímpic contra el Barça. Atenció també pel futbol, que està molt interessant, i també parlarem d'hoquei. Així que, Marc, tot teu.
1: Molt bé, doncs gràcies, company. Nois, primer de tot, altra vegada, tornem a presentar Martí i en Dani, que esteu per aquí. Hola, companys.
2: Hola,
3: Sergi.
4: Bueno.
1: Sergi, tu també?
4: Tots, no? Sí, tots.
1: Ara, vale. És que pel grup, al final, no sabia qui. M'encanta que hi participeu tots, que els esports som uns quants aquí que ens agrada. A veure, nois, primer de tot, anem per feina, anem a aprofitar aquests minuts. Com deia Marc, la Penya, ahir, campiona de la Supercopa, 17 anys després, títol pels badalonins, jugant a l'Olímpic, un autèntic partidàs, 31 punts de la Provítola. Nois, que us, algú va veure el partit? Comencem
3: jo,
1: per aquí.
3: Jo.
2: Dani, estic eufòric,
3: No.
1: Ja no esperava menys.
3: Va ser la Provítola 105, crec que 105, Barça 80 i pico, m'entens? I ja està.
2: 101 a 87.
3: 101 a 87, vull dir, a veure, tot el que tirava ho enxupava, és increïble.
1: Una autèntica animalada. Nois, el Barça hauria d'haver deixat marxar la Provítola?
3: Jo crec que una flora no fa verano i la Provítola, a veure, amb tots els respectes per ell, un gran jugador, tot el que vulguis, però jo crec que no és futur, sinó que és present i,
1: sí.
3: I per tant, sí.
1: Martí.
2: No, o sigui, una mica fent menció al programa d'avui, que és sobre el conflicte, potser el generaré ara, però trobo bastant absurd que precisament ara el barcelonisme pensi que ha sigut bona decisió que se l'hagi fet fora, quan precisament, insisteixo, no crec que sigui una flor, ho parlarem durant la temporada, però la Provítola és un jugador de primeríssim nivell que per culpa de les lesions al Barça potser porta uns anys una mica, però que insisteix, ha sigut per les lesions, però és un jugadoràs que per suposat que no hauria d'haver marxat del Barça. Ara bé, jo com a soci de la Penya estic encantat de tenir-lo a casa de nou i ja ens ha donat el primer títol, perquè ha sigut una barbaritat, així que bé.
1: Sergi.
4: Bueno, primer de tot, felicitar en Martí per la victòria, per la primera victòria de la temporada. Res, jo simplement dic que jo ja passo del bàsquet. Ja ho vaig dir, crec, la temporada passada, amb tots els respectes, jo porto anant de petit al Palau Blaugrana, que passava per sota de les barres, fins i tot, amb el meu pare, i em fa ràbia, primer, que cada any es canvi tot l'equip, que això m'emprenya molt, i que m'hagi de prendre tots els jugadors que venen de Massachusetts o de no sé on, doncs no em dóna la gana.
3: O de Polònia.
4: Exacte, llavors prefereixo mirar el futbol i jugar a bàsquet, veus? És un mix perfecte, jo crec.
1: Sí, poca identitat al Barça de bàsquet des de fa temps, sense rumb. Qui sí té identitat, nois, és l'hoquei. Selecció catalana masculina i femenina, aquest cap de setmana s'han imposat a Portugal, justament, a les dues Portugals, també, a les dues finals de cada categoria, a la Golden Cup. Tenim el millor hoquei del món a Catalunya i no... ens deixen participar en competicions internacionals, com el futbol gaèlic, que per exemple aquest estiu va jugar al Mundial. Creieu que això hauria de canviar d'una vegada ja, almenys a l'hoquei?
3: Sí, però no canviarà.
1: No,
2: per suposat hauria de canviar.
3: No canviarà perquè és un esport que des de sempre...
1: Ni demostrant-ho, eh?
3: No, és un esport que des de sempre li ha dado los títulos mundiales y europeos a España y eso no se puede permitir.
1: Nois, vosaltres, què opineu sobre això?
3: Entendeis, no? Vale.
1: Sergi.
4: No, depèn de l'hoquei, anava a dir jo, no? Perquè de gel entenc que no?
3: No.
4: Ja, era una broma.
3: De gel a Puigcerdà i prou.
4: De gel ja sé que és el Canadà i els Estats Units i aquests llocs.
3: Sí,
4: totalment d'acord, eh?
1: Sí, nois, doncs ens queda res, no sé si tenim Marc,
0: no,
1: tenim...
0: És que no vull entrar en conflicte, però heu d'anar acabant.
1: Hem d'anar acabant, eh?
0: El Barça guanya la Lliga de Futbol perquè ja està a 6 punts.
4: Podríem entrar en conflicte, eh?
0: Ràpid, sí o no? Ràpid,
2: sí,
0: hem de marxar.
2: Sí.
3: El sistema sí. No es pot permetre 3 anys sense un rascar bola.
0: Vinga, va, gràcies, companys, molt bona feina, demà més, gràcies per acceptar-ho i per no enfadar-vos, evidentment, que si no t'hi discutiríem. Fins demà.
1: Fins demà, adeu.
5: Hora Maresma, Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: programa és una repetició.
1: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical i avui passejaré per la Rambla.
2: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
3: Francament, sí.
2: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
3: Som-hi.
2: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred, que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania, que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser, doncs, reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases, doncs, donar-los-hi unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, diu, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes doncs anava molt bé i tal. I dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després algú de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar una miqueta de sobretaula. Doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Vícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Cases és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp, que era el plat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu amb cases, viu en pisos, però tant, el que té una tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixa així una antiga allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta, simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que verema. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mà.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
6: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
7: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
6: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
7: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
8: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys, era un portfoli a Instagram. Jo quan vaig començar seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
6: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
7: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
8: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no soc de Llafià, jo no soc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
6: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
7: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
8: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és per exemple Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un montón de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
6: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
7: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Tecno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
8: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també és que aquí hi ha molt d'art, també hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
6: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, al futbol, no?
7: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la pista verda de Llafià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la pista verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
6: Una mica.
7: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
8: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, esportiva, forta, i per què no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només... No només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
6: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
7: Totalment, en l'Ismael treu pit de ser de llafiar i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
8: Jo soc de Llefià i quan jo no ho sabia, jo quan era petit no m'ho imaginava massa, però és quan surts del barri que diuen, no, tu eres d'ahir, però saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
7: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
8: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, ¿sabes? I això mola perquè la gent s'identifica.
6: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
7: Molt fàcil, a la seva pàgina web badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles amb talles i tota la pesca.
6: Martí, espera't un moment perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
7: Imagino que sí.
6: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
9: Sí, hola Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? He entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
7: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
9: Home,
7: i volen
9: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
6: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
9: Aquí tots aprofitem, no, ja ho veus, Martí.
7: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
9: Sí,
6: no, enhorabona a tots dos.
9: Moltes gràcies, avui estem de ressaca total i encara ens queda, encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
6: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
7: No.
6: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
7: Sí. Merci, fins a la propera.

0: Es que no sé de qué se trata.
1: ¿Cómo que no sabes de qué se trata?
0: Ni idea.
1: Es un programa de cosas chules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: Pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
3: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
2: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
3: dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algo diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete i ahí hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha de veritat que hi ha molta vida. I llavors si tu arribes per sota, diem tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
2: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Anna Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
3: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindrà el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat, i llavors per baixar a 20 metres de profunditat bussejant ja tens que tindre una experiència i uns índexs.
2: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa. És un lloc on conviuen dues històries: la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa: història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona, i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva, i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: No sé que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir, perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica, i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local.

L'estiu de 1936, Barcelona es preparava per acollir un esdeveniment esportiu únic, l'Olimpiada Popular. Una resposta antifranquista als Jocs Olímpics de Berlín de Hitler. Amb esportistes de més de 20 països, aquest esdeveniment havia de ser molt més que una competició. Era un acte de resistència política i de solidaritat internacional. Però el cop d'estat del 18 de juliol ho va canviar tot. Avui analitzarem com es va concebre aquesta Olimpíada, qui la va impulsar, els obstacles que van trobar i com molts dels atletes que havien arribat per competir van acabar convertint-se en milicians al front. Benvinguts a la Barcelona de juliol del 36. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Avui per parlar de la Olimpíada Popular de Barcelona de 1936. Ho fem amb el nostre historiador de la plantilla habitual, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio? Molt content de ser aquí, ara que s'acosta el programa 500, que també estrenem logo, imatge. Encara tinc el regust aquell de recent, no? Allò que encara tot és nou.
0: Fa olor nou, encara.
1: Encara. I també separadors. Vull dir que estem de novetats a tope.
0: Perfecte. I avui ens acompanya molt especialment l'historiador Manu Valentín. Ell és autor dels llibres La ciutat i la esvàstica, Fascismo y antifascismo en la Barcelona de los años 30 y 40, i la trilogia de la qual parlarem avui, especialment del llibre Los cimientos, la contrarrevolución española 1931-1936, El golpe, el derecho a la sonrisa 1931-1936 i La huida, la Barcelona d'Orwell 1936-1937. Benvingut, Manu.
2: Un plaer estar aquí, gràcies per convidar-me i espero que us interessi aquesta història.
0: Molt bé.
2: Tinc moltes ganes d'explicar-la.
0: Exacte, aquí els micros seran teus durant els pròxims 52 minuts, però per començar, ubicar la gent ara fora micro, comentàvem que moltíssima gent de Barcelona i de Catalunya segurament no sap què va ser la Olimpíada Popular. Els hi pots explicar molt breument per situar el programa?
2: Intentaré resumir, no?, aquest esdeveniment, que és una història fallida perquè no es va dur a terme, o sigui, està programat per al cap de setmana al qual esclata el cop d'estat, no? I què va suposar aquest esdeveniment, o què volia suposar? Doncs era un esdeveniment amb un interès internacionalista, és a dir, era un esdeveniment que confrontava l'Olimpíada Popular que tindria lloc a l'estiu a Berlín, aquesta Olimpíada, diguem, organitzada pel règim nazi. I aquesta Olimpíada Popular, organitzada des de Barcelona, que això és molt important, de fet, això és una història que vincula l'Olimpíada Popular del 92, ai, l'Olimpíada Olímpica del 92, en la ponència de Pasqual Maragall, quan presenta l'Olimpíada, fa referència a aquesta Olimpíada fallida. Llavors, és una Olimpíada que, diguem, a les generacions dels anys 30 va ser un esdeveniment molt important perquè la ciutat sencera es va volcar amb l'organització. I, per resumir, és un esdeveniment, diguem, que confronta aquesta Olimpíada que es faria a l'estiu i amb una intenció internacionalista, antifeixista, i que venen gent d'arreu del món a participar, que aquesta part és molt important, o sigui, venen entitats esportives d'arreu del món, pues, sí.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: sempre ens agrada a les portes de Troia, i si tenim vocació, posar les cançons mítiques de la Guerra Civil, aquesta composició que es va fer anys més tard, recopilatòria, i que avui el Manu ens recomana, anirem escoltant-les al llarg del programa, però avui en aquest context d'aquest succés fallit que va ser l'Olimpíada Popular el juliol del 36 i del qual avui en Manu ens parlarà, primer de tot, per tots els nostres oients, fem una mirada general com era la Barcelona als anys 30, una Barcelona immersa en una gran transformació política i social. Per tant, Manu, tu com la descriuries, com descriuries els ambients l'ambient del barri de la ciutat abans de l'inici de la Guerra Civil?
1: Clar, és molt bona pregunta, perquè és una de les meves obsessions, intentar rescatar, reconstruir aquesta ciutat de Barcelona dels anys 30, que és una ciutat molt polititzada, tota la gent està vinculats a entitats esportives, culturals, sindicats, partits polítics, i hi ha un enfrontament evident, no?, entre classes a la ciutat de Barcelona. I això es veu a la premsa, es veu en el dia a dia dels barris obrers de la ciutat, es veu a les presons, o sigui que aquest món és un món molt, molt polititzat, on, diguem, i això transpira, es viu al carrer, és una ciutat, diguem, en efervescència, que m'agrada a mi dir, no?
2: Molt bé. Molt bé, i bueno, per entendre tot el que està passant a Barcelona, jo penso que també val la pena posar-ho en un marc una mica més general, no? A veure si ens pots fer 5 cèntims, si això s'emmarcava d'alguna manera en tot el que estava passant a Europa en aquell moment, també.
1: Clar, i ara tornem al tema, no?, l'Olimpíada Polar. Jo quan vaig, i vaig fer un salt cap enrere, ràpidament, i és com començo jo a intentar reconstruir aquesta història. Jo fa uns quasi bé 15 anys estava fent un treball de recerca sobre Orwell a Barcelona, sobre les petjades de George Orwell a la ciutat de Barcelona a través del seu llibre Homenatge a Catalunya. I en aquest llibre comencen a aparèixer uns personatges que són uns refugiats, antifeixistes alemanys, que residien a la ciutat de Barcelona als anys 30, abans que comencés la guerra. I en aquest procés de recerca, no, vaig començar a tirar del fil, vaig començar a descobrir aquest món de refugiats a la ciutat de Barcelona. Refugiats antifeixistes que fugien del nazisme d'Alemanya, no? I entre aquests personatges descobreixo una figura que serà clau en tot aquest procés de recerca meu, que és el Franz Fellmann. El Franz Fellmann és el seu nom de naixement, però aquí a Barcelona és el Francis Ferri, no? Llavors començo a tirar del fil d'aquest personatge i descobreixo que és un agent soviètic que s'havia establert la ciutat de Barcelona l'any 32, al març del 32, no? Llavors començo a descobrir, no?, totes els moviments que fa com a agent soviètic i amb unes missions específiques a la ciutat de Barcelona, no? I llavors aquí ja comença la part internacional d'aquest esdeveniment, no? Que després l'anirem trobant en tot el procés, des del 32 fins que es crea el COP, el comitè organitzador, i després de la guerra aquest to internacional de les esdeveniments que tenen lloc a Espanya ja comencen abans, i això és una part molt interessant, no? O sigui, jo he intentat en aquest procés de recerca rescatar tot aquest món molt desconegut per la historiografia, que és aquest món dels refugiats antifeixistes que s'estableixen a la ciutat de Barcelona i altres llocs de la costa catalana, a Sitges, a Tossa, i de tot tipus, o sigui, obrers, burgesos, italians, alemanys, no?
0: És un context de creixement dels feixismes arreu d'Europa.
1: Exactament.
0: Tenim a Hitler manant des de l'any 33, Mussolini ja porta uns quants anys més, el govern de Stalin s'està consolidant a la Unió Soviètica amb els plans quinquennals, també, doncs, el context és el que és, com a conseqüència, doncs, ens ha explicat, a Barcelona, que no és aliena a tot això, va rebent refugiats de tota aquesta efervescència feixista que està consolidant-se a Europa.
1: De fet, Barcelona és una finestra d'això que està passant a París, a Anvers, que està passant a altres ciutats d'Europa, no? En realitat, tu agafes, et fiques, no?, aquesta Barcelona dels anys 30, i veus aquests refugiats que fugien de l'Alemanya nazi, que alguns s'havien establert a Bèlgica i després ven a Barcelona, arriben a una ciutat on, per exemple, la colònia alemanya està vivint un procés de nazificació. Això és molt interessant perquè ells fugen de la persecució nazi, però la ciutat de Barcelona, el cònsol alemany té 17 agents soviètics que els espien, no? Llavors, diguem, allà
0: és molt interessant perquè justament és com si el petit conflicte, o sigui, el gran conflicte que està vivint a Europa, en petit format, a la Barcelona del moment s'està vivint en la colònia alemana.
1: I no només és un conflicte, es veu arreu, a l'àmbit propagandístic, a la premsa, i és molt interessant perquè des del febrer del 36, des de les eleccions del Front Popular, des de la victòria del Front Popular, a Barcelona hi ha una lluita propagandística de dos esdeveniments esportius, no? Quan es convoca i es presenta l'Olimpíada Popular, al mateix temps tota la colònia alemanya es dedica a fer campanyes propagandístiques en favor de l'Olimpíada de Berlín. Llavors, clar, tot això té lloc a la ciutat de Barcelona.
0: Molt bé, ja ho has dit, però si vols aprofundir una miqueta més, a partir del febrer del 36 guanya el Front Popular. Aquesta efervescència que ens has descrit de la Barcelona del moment, com canvia? Encara es torna més efervescent? No, cap on va?
1: Clar, aquí és el tema de sempre la historiografia parla d'aquesta primavera plena de sang, no, d'enfrontaments als carrers, a Madrid, arreu, no? Jo el que he fet, no, en aquest sentit, és estudiar aquest procés, aquesta efervescència m'he colat dins de les entitats culturals i esportives, no? I és molt interessant perquè aquí, en aquest procés, és i apareix el canvi estratègic de la Comintern, que després que és bueno, forma part de la meva hipòtesi del llibre, no, d'aquest primer volum de la trilogia, que és la petjada, no, la vinculació de la Tercera Internacional a l'organització d'aquesta Olimpiada, no? Però ja des del primer moment, des de la victòria del Front Popular, es veu com, diguem, aquests agents soviètics, diguem, que promocionen, diguem, aquesta organització de l'Olimpíada Popular a través de la Copa Talman, que després en parlarem, estan començant a vincular-se amb qui? Doncs, per exemple, amb els ateneus d'Esquerra i Estat Català a la ciutat de Barcelona, i això és fruit d'uns requeriments, diguem, que ja havia, diguem, dissenyat la Tercera Internacional anys abans, no? On els, diguem, empenyia els seus agents, diguem, d'arreu d'Europa Occidental a fer vincles amb la burgesia. I aquí hi ha un canvi estratègic, no? Des del congrés del 7è congrés de la Internacional Comunista, que passa de la classe contra classe a la unitat, a la convergència, a buscar, diguem, vincles amb la burgesia d'esquerres, perquè davant tenen un gran enemic, no? Que és el nazisme i el feixisme a Europa.
0: El resum, si no m'equivoco, bueno, seria, fins al moment l'enemic és la socialdemocràcia.
1: Exacte.
0: I a partir d'ara l'enemic és el feixisme i hem d'aliar-nos amb la socialdemocràcia. Clar. I tot el que hi ha cap a la nostra dreta.
1: Sí, exacte, i això hi ha les motivacions, és per què? Perquè hi ha aquest canvi estratègic de la Tercera Internacional. Hem de pensar que el Partit Comunista de Catalunya, no, que és un partit molt minoritari sense aquest tipus d'incidència a la classe treballadora, o sigui, són partits molt i arreu d'Espanya, el Partit Comunista d'Espanya és un partit sense gaire incidència a la classe treballadora, llavors, clar, és una estratègia per intentar, diguem, augmentar la base, no? Llavors, i aquí està la gran estratègia, la gran visió, no, de fer el Front Popular, no?
0: Perquè justament ara t'anava a preguntar, sí. Tu vas dir, no tenia gaire incidència el moviment comunista, aleshores, encara ni a Catalunya ni a Espanya. Mm. Aleshores, el relat revolucionari, el relat obrer, qui el controla? En aquest cas, a Barcelona.
1: Clar, això és molt interessant perquè, per exemple, bueno, a Barcelona, l'hegemonia política d'aquesta treballadora és la CNT i la FAI, no? és abrumador, però en l'àmbit del marxisme, en aquest cas, el partit més majoritari és el PUM. No? Que és el partit del marxisme revolucionari, que en podem dir, no? De fet, això és molt interessant, i tornant a l'Olimpíada Popular, l'únic partit que posa en tela de juicio, no sé com es diu en català, que dubta, no? Que dubta de l'organització, diguem, que sigui una organització convergent, és a dir, confluent, no? Apartidista, és el PUM i les joventuts del PUM, no? Ulevaldo Solano diu, hòstia, aquest esdeveniment, no? L'Olimpíada Popular, abans d'organitzar-se, és una eina propagandística de la Tercera Internacional, i no s'equivoca, eh? Bueno, ara després en parlarem de la meva hipòtesi sobre aquest esdeveniment.
0: Ja l'anem ensumant. Ja l'anem
1: ensumant. Sí. Sí, sí.
2: Molt bé, i a tot això, quina era la importància que tenia la premsa en la configuració d'una narrativa política de tot això?
1: És fonamental. Diguem, la premsa... qui consumeix la premsa en els anys 30? Doncs tothom, és com les xarxes socials avui en dia, és la premsa d'aleshores. Llavors, cada sindicat, cada partit polític té el seu propi altaveu, no? Per exemple, el PCC, que és el Partit Comunista de Catalunya, aquest partit molt minoritari de Catalunya Roja, on des d'aquesta plataforma intenta implantar el relat, no? Intenta implantar les seves estratègies polítiques. En aquest cas, el tema del frontpopulisme. En aquest cas, jo he utilitzat molt, que això és molt interessant, com conflueixen el relat de la humanitat, que és el partit adscrit Esquerra, no? Diguem, veus un relat molt semblant al que promou Catalunya Roja des del seu altaveu. I després, per exemple, agafes la Soli, el Solidaritat Obrera, no? Que és un dels òrgans de premsa de CNT, i no, això és molt interessant, no hi ha gaire pes sobre aquest esdeveniment, no es fa ressò. I aquí és una gran pregunta, és si, diguem, si l'hegemonia política de classe treballadora és la CNT, quina posició té la CNT sobre l'Olimpia Popular? Això és molt interessant. I aquí hi ha dos grans grups dins la CNT. El majoritari associa l'esport amb la burgesia, no? Associa amb el capitalisme. És un esport vinculat a lo mercantil. Llavors, es vol allunyar de la part competitiva, no? Llavors, no li donen gaire importància, no es fa gaire ressò d'aquest esdeveniment, i hi ha una altra part molt minoritària, cada vegada que va guanyant pes dins la CNT, que veu l'Olimpiada Popular com una oportunitat, no? Que això també, al final, és un mirall, perquè això que s'està produint, aquest procés de confluència de l'antifeixisme, jo, diguem, l'he estudiat en l'àmbit de l'esport i la cultura, però això també passa a les joventuts. O sigui, a l'abril del 36 s'unifiquen les joventuts comunistes i socialistes. A l'àmbit dels sindicats passa el mateix, que és aquest procés de confluència que vol, tirar endavant la tercera internacional. O sigui, fa una part de l'estratègia global, no? O sigui, aquesta confluència que jo he estudiat a l'àmbit cultural d'Ateneus i tot plegat té lloc també a les joventuts, als sindicats, eh?
0: Mm-hmm. Molt bé, el llibre que m'he llegit i que compartim avui amb el Manu, l'estic ensenyant a càmera, no sé si després tenim ocasió també de que això surti per les nostres xarxes socials. Per cert, en auge a Instagram últimament, gent, ja sabeu que estem a Instagram i ens podeu seguir allà per tenir més continguts nostres. Aprofitant això, dic també que el programa 500 s'apropa, ho anireu veient també a Instagram, i que farem un programa gran allò a Barcelona amb tots vosaltres qui vulgueu venir.
2: I sobretot feu cas a les xarxes, perquè clar, nosaltres gravem capítols i anem dient que farem els 500, però com que no sempre els gravem en estricte directe, doncs les dates poden variar.
0: De fet, mai els fem en estricte directe.
2: Mai els fem en estricte directe.
0: Però, i jo deia que del primer llibre d'aquesta trilogia magnífica que ha redactat, que ha escrit en Manu, m'agrada molt la part dels carrers de Barcelona, que explica superbé on passava, qui es reunia a quin lloc, què és el que es tramava en segons quins locals, i que al final te n'adones que són en pocs metres i hi havia una barbaritat de gent reunida pensant en moltíssimes coses diferents i oposades, no? I aquesta relació que hi ha entre l'urbanisme de la ciutat i la forma d'organització dels moviments obrers, com ho has transmès tu en allò?
1: Per mi això és molt important, el tema de l'espai, no? És una obsessió també. Jo quan faig recerca, en aquest cas tinc la sort que visc a la ciutat que he fet recerca, uh-huh. Llavors em passejo per la ciutat pensant a la Barcelona dels anys 30, no? Vaig caminant pel carrer i vaig imaginant aquesta ciutat. I clar, és una cosa molt
0: important.
1: Quina sort.
0: Sí,
1: és una sort. Llavors intento, clar, per mi ha estat molt important, a vegades he intentat buscar un equilibri en la redacció, en els llibres que he publicat, i és molt difícil aquest equilibri. És no deixar de referenciar l'espai, els llocs on, clar, els personatges que presento vull situar-los a l'espai, als llocs on socialitzen, als llocs on viuen, als llocs on acostumen a anar per esbarjo, per esport, per cultura.
0: Per exemple,
1: i aquí és el punt de partida d'aquest llibre, comença a les primeres pàgines del primer capítol, comença en una reunió que té lloc a un bar, que és el Petit Munic, que és un bar que està al carrer Joaquín Costa, i és el bar on es reunien aquests refugiats que he parlat abans, no? Aquests refugiats antifeixistes de diversos àmbits, perquè en aquest cas convivien marxistes revolucionaris, marxistes ortodoxos, anarquistes, hi havia diversos espais. Un d'aquests espais on es reunia aquesta gent és aquest bar, el bar Petit Munic, on anava aquí? Doncs anaven diversos membres del Comitè Executiu de l'Olimpia Popular. Francis Ferri, que si et dona temps, que és molt important que entrem en aquest personatge,
0: Sasha
1: Kinderman, Bueno, doncs, un dels temes més importants per mi, com tu deies, és això de l'espai, no? O sigui, intentar ubicar l'espectador que faci un viatge a aquesta ciutat dels anys 30, i és molt important l'espai en aquest cas, no?
2: Molt bé, i també en el teu llibre parles del procés de marginació del POUM i d'altres corrents marxistes no tan ortodoxos com altres, no? Per què creus que el comunisme ortodox els veu com una amenaça? I això com es reflecteix en
1: Clar, Barcelona? Clar, això és molt important, perquè la historiografia ha posat, diguem, el focus en aquest procés de persecució dels fets de maig del 37. Però, diguem, aquesta persecució, aquest neguit del comunisme ortodox, com ens comença abans a la ciutat de Barcelona. I un exemple és aquesta primavera del 36. O sigui, un dels objectius d'aquest Partit Comunista de Catalunya, adscrit a la Tercera Internacional, és ampliar la base, i té davant un enemic molt potent, que és el PUM, on guanyen tots els sentits, a nivell de propaganda, a nivell de premsa, a nivell d'afiliats, diguem, tot. Llavors, i aquí comença aquesta guerra bruta que veurem reflectida durant la guerra civil, que és on aquesta història jo l'explico en el tercer volum de la trilogia, i es veu en tots els àmbits. Aquesta guerra bruta on té lloc? Doncs a la premsa, sobretot, no? I assenyalen, diguem, els militants del PUM i el seu diari La Batalla com a agents encoberts del feixisme. Aquest relat que denuncia Orwell Homenatge a Catalunya ja el veiem present a la Barcelona a la primavera del 36, i abans, o sigui, el 35 i tot plegat. O sigui, ja des de Joan Comerera, des de la presó a Cádiz, no? Després dels fets d'octubre és detingut, uh-huh, i se'n va, escriu un article denunciant, no?, aquest partit traïdor, no?, que assenyala el PUM, quan en aquest sentit és el partit majoritari del marxisme a Catalunya, no?
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
5: Itelman Kolonne,

0: für uns nicht.
1: Doncs continuem en aquest viatge interessantíssim per la Barcelona dels anys 30, ja a l'any 36, a primavera del 36 concretament, Manu, perquè el teu llibre, de fet, seguim amb la conversa, dona molta importància a la influència, com deies, del com intern a Barcelona. Però com van aconseguir els agents soviètics establir-se i guanyar pes en el moviment obrer català?
2: Doncs aquesta és molt bona pregunta, perquè és una cosa increïble. Jo, quan... vaig un pas cap enrere, sempre, en aquest sentit de com sorgeix aquesta recerca. Doncs, quan abans estava parlant del Francis Ferri, no?, que jo vaig escriure un article sobre ell fa uns 10 anys o així, no?, i sobre les dades que jo tenia sobre aquest agent soviètic establert a la ciutat de Barcelona al març del 32. I vaig escriure aquest article a una revista que es diu Mosaica Digital, que ara mateix ja no existeix, però aquest article està, diguem, disponible per qui li interessi. Es diu... es titulava El judío que pudo saber a Trotsky. Després, si hi ha temps, explicaré per què es deia així. I després d'escriure aquest article, jo vaig marxar a Mèxic de vacances, no? La meva dona és mexicana i em vaig anar amb la família allà. I estant allà, que això és guai que ho expliqui perquè sembla una pel·lícula, però és real, em van escriure de Mosaica que algú havia escrit els comentaris de l'article que tenia informació i documents sobre el personatge.
1: Sí, això, arrel d'un comentari...
2: jo vaig escriure un article, sí, jo vaig escriure aquest article sobre el Francis Ferri, sobre la documentació que jo havia acumulat, i part d'aquesta informació, que això és molt important, una persona que m'ha acompanyat d'aquest procés és el Gonzalo Berger, aquest historiador català molt, molt important, que ha estudiat les milícies i tot plegat, vaig escriure un article. Doncs aquest article, que va aparèixer a Mosaica, es va publicar a la primavera. Jo a l'estiu me'n vaig a Mèxic, com habitualment, no?, a veure la família i tot plegat. I estan allà, perquè això no m'ho he explicat, perquè Francis Ferri acaba marxant durant la Guerra Civil, deixa de València, on estava habituat, diguem, instal·lat, i marxa fugint d'Espanya perseguit per l'estalinisme, i s'instal·la a Mèxic. Llavors, ara explico. Llavors, jo estant a Mèxic, m'escriuen de la revista que algú havia escrit a comentaris que tenien informació sobre aquest personatge. M'escriuen, si poden donar-li el contacte, jo dic que sí, i em donen el contacte, jo escric, li dic a aquesta persona, no t'ho creuràs, però jo estic a Mèxic.
3: Siga fort.
2: En aquest moment. Llavors, em conviden a casa seva. No? Em conviden a casa i m'obre la porta un senyor amb un caminador i amb oxigen. I només veure'l jo ja sé qui és, perquè, o sigui, m'imaginava qui era. Era el fill del Francis Ferri i de Ruth Goldstein, el Tommy. I jo sabia que existia, perquè jo tenia la fitxa de migració. La fitxa de migració de Ruth Goldstein apareix la seva cara, de la mare, i el fill sent un nadó perquè neix a París. Em fa passar, m'obre les portes de casa, i jo li explico, em fa preguntes d'on ha tret aquesta informació, de les coses que jo explico, i jo pensava que allà acabava tot plegat. I s'aixeca, i s'aixeca amb una infermera que l'acompanyava i torna amb una bossa amb dos llibretes enormes, són 800 pàgines, i em diu, estas son las memorias inéditas de mi padre. I em diu, que això és molt interessant, em diu, no me creo nada de lo que hay aquí escrito, no? Em diu això. Llavors em diu, me les dona perquè com una eina, com una font de la meva recerca.
1: I quina font.
2: Clar, al final, diguem, són unes memòries, les hem de fiscalitzar, és una construcció subjectiva d'una realitat. Llavors jo em dedico des de... amb 4 nits em llegeixo les 800 pàgines i no puc, i al·lucino amb tot el que està explicant, perquè una cosa, hi ha coses que molt interessants d'aquestes memòries que a mi m'agradaria que estiguessin a disposició de qualsevol historiador, però ara mateix no ho puc fer per la família. Jo tinc la sort, diguem, d'accedir a aquest contingut. Ell utilitza a les memòries noms reals i noms ficticis. Entre aquests noms reals que utilitza surt Ramon Mercader, Hilario Hernández, Antonio Cessé, personatges que tenim ubicats, i els altres que apareixen en pseudònim, jo el que he fet és descobrir la seva identitat. Bueno, resumint, jo m'he dedicat en aquest procés, durant aquests anys, a intentar fiscalitzar tot allò que explica. Amb què? Doncs amb documents d'època, de primaris, no? Amb documents que apareixen, no?, del Regaspin, documents de la Tercera Internacional, documents de Mèxic, documents que estan a Alemanya, a França, a Maroteca, tot plegat. Per construir aquest relat que he construït. Llavors, clar, què explica, resumint, què explica Francis Ferri a les seves memòries, entre altres coses? Que l'Olimpíada Popular, diguem, és un esdeveniment, diguem, dissenyat, I produït, construït
1: des... Atenció, que està venint la revelació, eh?
2: Exacte.
1: Atenció, oients.
2: Construït, diguem, des de Moscou, des de la Tercera Internacional. Clar, i el tema és per què, no? Doncs les motivacions són molt diverses. Ell explica que, clar, la Tercera Internacional, amb aquest canvi d'estratègia que explicava abans, no?, de buscar la confluència amb un enemic comú, no?, amb auge en Europa, no?, el feixisme no només creix a Alemanya, a Hongria, no?, tot plegat. Llavors, aquí l'estratègia canvia. Llavors, hem de buscar confluència. I al mateix temps, el que vol és implantar el seu relat, la seva estratègia. I com ho pot fer sent un partit molt minoritari, com deia abans? Doncs a través de l'esport.
1: Clar, aquest és el tema.
2: Clar.
1: I volia fer la pregunta i ara continues, perquè justament estàvem parlant de com s'infiltren, no?, aquests agents com Francis Ferri.
2: Exacte.
1: En tot aquest moviment obrer català. Però la pregunta és, la classe treballadora ja feia esport?
2: Sí, clar, bueno, aquí és la gran revolució, no? La classe treballadora comença a tenir, després d'haver aconseguit la jornada a través de la canadenca, la jornada de 8 hores i tot plegat, hi ha més temps lliure, llavors la pràctica esportiva, diguem, s'expandeix arreu, no? Llavors, clar, comença a proliferar entitats culturals esportives arreu del país, no? A Barcelona també. Llavors, clar, el tema aquí, tornem a la pregunta, és com ho fan, no? Com aquests agents establerts a la ciutat aconsegueixen implantar un relat sense cap poder polític, perquè, com hem dit abans, el Partit Comunista de Catalunya, que és el seu partit germà, diguem, els seus socis a Barcelona, Antonio Sassé i la Llorenç i companyia, no tenen poder, no tenen incidència. I això és molt interessant, i això ho explica ell mateix a les seves memòries. Una de les eines, perquè una cosa és aquí, jo en un moment del llibre i fent una contraposició, un mirall amb el present, són influencers, no? D'aquell moment, no? O sigui, ell, i com generen aquesta influència? Doncs una, generant vincles amb la maçoneria, i aquí juguen, o sigui, aquí és molt important un tema que es va desenvolupant als anys 33, 34, 35, i ho fa sobretot Ferri, i comença a generar vincle amb dirigents d'esquerra a través de la francmaçoneria. O sigui, aquí generar vincle amb qui? Doncs en Joan Casanovas, amb Jaume Miravitlles, amb Josep Antoni Trabal, amb Companys, o sigui, tots aquests militants d'esquerra, que en aquell context, dic, molts d'ells són estan vinculats a la maçoneria. Aquesta és una via, no? La via de maçoneria. L'altra és a través de l'esport. I ho fan a través de desenvolupaments esportius. I una eina, que això és un cas d'èxit de màrqueting polític, i la proposta és el frontpopulisme.
0: I de fet és aquesta la idea, no?, que l'esport popular tenia un fort component polític en aquell moment, i no sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Clar,
0: més.
2: Clar, i aquí hi ha com una controvèrsia i una contradicció, perquè des de Moscou la línia és aquesta: hem de crear un esdeveniment que de cara enfora sigui un esdeveniment confluent, és a dir, que no apareixi com que sigui polític, quasi bé. Per això li diuen popular. De fet, fins aquell moment, la Tercera Internacional, durant els anys 30, havia organitzat les espartaquiades, que eren esdeveniments molt polititzats. En canvi, l'Olimpíada Popular tenia aquesta voluntat de mostrar-se al món com un espai de confluència, on tota la classe treballadora tingués cabuda, on ningú se sentís, diguem, fora de lloc. I és una eina per implantar el què? El front populisme, el front popular. I és un cas d'èxit, perquè, de fet, aquest partit tan minoritari durant els anys 30, que és el Partit Comunista de Catalunya, què passa quan esclata la guerra? Dies després es crea el SUC, no? I una de les... entre ells, és una coalició de partits, entre ells el PSC,
1: sí,
2: Partit Comunista de Catalunya,
1: el Socialista Català,
2: exacte, i aquest partit el que fa de forma increïble és adherir-se a la Tercera Internacional
1: i li donen entrada, que és l'únic cas que hi ha hagut en tota la història.
2: Llavors, aquí
1: tenir el Partit Comunista d'Espanya i el PSUC a Catalunya,
2: exacte.
1: Un estat, dos partits comunistes.
2: Això és molt interessant. Una de les coses que estan molt presents al llibre és com és possible aquesta confluència entre les joventuts del Partit Comunista de Catalunya, en el qual està Ramon Mercader i Marina Ginestà, que és, jo dedico un capítol a aquesta gent, molt importants, molt minoritaris, diguem, però amb molta incidència, molt activistes, amb les joventuts d'esquerra, no? I clar, aquest Partit Comunista de Catalunya té una vessant molt sobiranista. O sigui, són nacionalistes catalans i comunistes al mateix temps. I això, diguem, en aquest procés de politització, jo l'anomeno, o sigui, hi ha un procés de bolxivització d'aquestes entitats. Es van, diguem, apropant als postulats del comunisme ortodox, que és el comunisme ortodox, diguem, no és revolucionari. Hòstia, quan jo parlo aquí, el títol d'aquest primer llibre és Los cimientos, la contribució espanyola, parlo de la contribució, qui són, clar, mirant cap endavant, qui són els que acaben capant el procés revolucionari de Barcelona de l'estiu del 36, o de Catalunya del 36, i una figura molt important de frenar aquest procés revolucionari és el SUC. No? El SUC de la mà d'Esquerra, no? Que diguem, és el poder de la Generalitat, que lluiten en contra de les de la CNT i del PUM, no? En aquest cas, això després esclatarà els fets de maig, no? Aquest procés, no?
1: En el context revolucionari que esclatarà en aquells moments a Barcelona, anys 36, clar, sí. El PSUC es posinarà en contra, tindrà altres objectius en aquell moment, a lectura del que Moscou, doncs, creu que és el que s'ha de fer.
2: Exacte.
1: Tornant al tema de l'esport, tu l'has esmentat justament, i abans n'has parlat, el paper de la Copa Talman.
2: Clar, mira, clar, hem d'imaginar, no? Un triomf absolut del Front Popular. Jo començo el primer capítol, també les primeres línies del llibre, no? Després del triomf del Front Popular, la primera setmana, doncs, la gent surt de les presons, no? Aquests militants, Ramon Mercader, que estava a la presó de València, surt, arriba a Barcelona, i des d'aquell moment ja comencen a organitzar-se, no? I una dels objectius, no? Jo parlo d'aquesta trobada que es fa a la plaça Monumental, on es posen, diguem, els ciments, no?, d'aquest futur esdeveniment esportiu de futur, no? Llavors, qui l'organitza aquí? Doncs el Comitè de Pro Esport Popular, el Comitè Pro Talman, i diverses entitats que crearan el COP, que és el Comitè Organitzat Popular. Però abans d'aquest COP, diguem, organitzen aquest esdeveniment esportiu en un àmbit d'escala més petit per testejar...
1: Una prova, un test,
2: que és la Copa Talman. I això és molt interessant perquè en aquesta Copa Talman ja es veu aquesta confluència, o sigui, els organitzadors d'aquests esdeveniments esportius de la ciutat de Barcelona, Copa Talman, són Joventuts d'Esquerra i Joventuts del PCC. Uh-huh. O sigui, aquesta confluència que he explicat abans, la Copa Talman és una prova evident d'aquest procés. I és un èxit brutal. O sigui,
1: quan va tenir lloc la Copa Talman?
2: A l'abril.
1: O
2: sigui, és a l'abril, a la coincidència del 14 d'abril, en commemoració de la República, es fa l'esdeveniment esportiu un cap de setmana a Barcelona. I participen moltes entitats esportives de la ciutat, això a la part física, a tots els barris de la ciutat, i diguem, els organitzadors són aquests membres de les joventuts d'Esquerra, dels seus ateneus, Espartacus, que aquí ja apareixen aquestes figures que seran claus al COP, Jaume Viravitlles, Trabal, i de la part de partits comunistes, i la Iorlandis, i tota aquesta gent.
1: Clar, ho has esmentat i vull repescar, perquè el Ramon Mercader és un personatge que ja hem tractat aquí al Portes de Troia. Mm-hmm. Portem gairebé 500 programes, com no li haurien d'haver dedicat un programa en Ramon Mercader. De fet, va ser el programa 131 amb l'Eduard Puigventós, va venir a parlar-nos del seu llibre, Ramon Mercader, l'home del Piolet. Mm-hmm. I clar, ho has esmentat, i si podries fer un breu relat de com era el Ramon Mercader abans de ser un agent soviètic de l'NKVD.
2: Breu és difícil, ho intentarem. Bueno, clar.
0: Has vingut aquí a que et posem reptes.
2: No, està bé. El punt de partida de Ramon Mercader en aquesta història apareix a les memòries de Ferri. O sigui, Ferri en les seves memòries, i com he explicat abans, a vegades apareixen en personatges amb el seu nom original i altres que no. En aquest cas, Ramon Mercader apareix amb el seu nom. I sí, a la portada del llibre, si veieu, aquí és una foto que la tinc tallada, que és una foto feta a la platja de Castelldefels el any 35. I aquí al seu costat qui apareix? Doncs el seu germà per la mà esquerra, i a mà dreta apareix la Marina Ginestà, que suposo que també coneixeu, no?
0: Aquesta, la foto famosa,
2: exacte, allà a l'Hotel Colón. Mm-hmm. Aquest emblema, no? Aquesta miliciana. Doncs aquests dos qui són a l'estiu del 35? Són membres de les Joventuts Comunistes de Catalunya, i membres d'una entitat esportiva que es crea per ser en aquest moment, que és el Club Esportiu Ponent, vinculat al Raval, al districte 5è. Llavors, tornem al tema del Ramon Mercader. Doncs Ramon Mercader és una figura molt important en aquesta història. De fet, Ferri, quan parla d'ell, qui diu qui és? Doncs és un jove, perquè això és molt interessant. La primera vegada que coneix Ferri a Ramon Mercader no és a Barcelona, és a Toulouse, on ell vivia amb la seva mare Caritat, no? Abans d'instal·lar-se a Barcelona, havia sigut agent a França. Ell s'instal·la a Barcelona a març del 32, i ja a França havia estat actuat i tot plegat. Llavors, en aquest procés El Ramon Mercader serà el professor de català de Francis Ferri. O sigui,
0: hòstia,
2: això és brutal.
0: Hòstia, que fort. Sí. S'està connectant tot aquí.
2: Clar, perquè Francis Ferri, ell sabia, per diguem, instal·lar-se de forma profunda a la societat catalana, havia d'aprendre el català. I ho fa. I ho fa a través de Ramon Mercader. I Ramon Mercader és una figura clau perquè, diguem, en aquest procés de bolxevitació de les entitats esportives culturals, juga un paper molt important, ell. Des de Ponent, des d'aquest club esportiu del barri del Raval. I també participa hi ha diversos, entitats esportives de la ciutat que després seran molt importants en aquest procés, Avanti, a la Barceloneta, Avant a Sants, i aquí les joventuts comunistes catalanes juguen un paper molt important.
1: Aquí tenim breu semblança del Ramon Mercader abans d'aquests fets que més endavant el faran un personatge fascinant a totes llums, però com tenim els llibres i teniu els llibres del Manu Valentín, doncs si voleu aprofundir, res més que va comprar els seus llibres, després ho explicarem com, però tornem al Francis Ferri ja per també tancar ens ha explicat la primera part de la història, o el final, de fet, com acabes rebent les seves memòries. Però clar, ell és un agent comunista hongarès.
2: Sí, clar.
1: Que ens agradaria saber quin paper ell juga un cop ja s'ha après català i està integrat diguéssim, a l'esport de la ciutat de Barcelona, i veuen i tenen aquest, ell és un home disciplinat i li han donat unes ordres, s'ha de fer la difusió de les idees comunistes i d'un partit comunista català en aquell moment que encara està en infibetat davant de les idees majoritàries del marxisme del PUM. I aleshores, quin és el paper que juga Francis Ferri i una sèrie de persones al seu voltant, però ens centrem en la seva figura avui, les altres, com us comentem, les teniu també desenvolupades a la trilogia d'en Manu, quin paper juga ell en la difusió de la ideologia soviètica a Catalunya, i per què la seva història ha quedat tan amagada?
2: Clar, ell, això és brutal, perquè mira, començo per aquí, ell qui és? És un agent professional, és una espia professional, i és molt important, clar, faig una mica de context històric. Ell neix a Budapest, en el seu d'una família burgesa molt adinerada, i a la universitat i a l'institut comença a fascinar-se pel comunisme, pels ideals socialistes i comunistes. I formava part d'una entitat, com un cercle com clandestí, comunista, que participarà ell mateix, després aquest esdeveniment tan important en la història d'Hongria, que és aquesta República Soviètica l'any 19. Uh-huh. Amb el fracàs d'aquesta República Soviètica l'any 19, que dura uns mesos, es veu obligat a marxar. I està refugiat, exiliat a Viena, allà és quan serà, diguem, seleccionat com a agent soviètic. Ell ho explica això a la seva memòria. L'any 19, diguem, és captat per un agent soviètic, i llavors el fan agent. I és molt important, i torno a la pregunta, i des d'aquest moment actuarà sobretot a Itàlia i a França. I comença a viatjar a Espanya des dels anys 20. S'instal·la definitivament a l'any 32. Però la pregunta que tu deies és com és possible que la historiografia no hagi tirat del fil d'aquest personatge. I és una de les coses que em va sobtar més. Si tu agafes, per exemple, els membres del comitè executiu de l'Olimpià Popular, del COP, veus a Jaume Miravitlles, José Antoni Trabal, que és el president, Pa Ramon, Brunet i companyia, i aquí hi ha dos rols molt importants en un esdeveniment com aquest. Un és el director de premsa i propaganda. En aquest context és molt important aquest rol. I qui el fa? Doncs el Francis Ferri. Veus el comitè executiu? Francis Ferri. Però hi ha una altra figura...
1: Comença a aparèixer el seu nom per totes bandes.
2: Clar. I aquí hi ha una altra figura molt important en aquesta història, que és el director executiu de l'Olimpià Popular, que és el Jordi Martín. Però el Jordi Martín sembla un nom d'aquí, no? No, no. El Jordi Martín qui és? És el Martin Haidu. Jordi Martin Haidu, nascut George Friedman, que és un altre agent soviètic que s'instal·la a Barcelona a desembre del 33. De fet, clar, aquí, clar, comences a connectar uns i altres, tot està connectat, eh? Llavors, clar, tornant a la impremta, no? A mi em va sobtar com és possible que la historiografia no hagi tractat aquesta història. Heu tirat del fil d'aquests personatges. No ho sé, la veritat, aquesta pregunta no la puc contestar, però és sorprenent. Com és possible que no s'hagi tirat del fil? Jo he tingut la sort, és una sort, que m'ha caigut del cel, em van caure del cel les memòries de Ferri. Llavors, clar, les memòries de Ferri s'explica tot plegat i parla de història de Martin. Però, clar, quan jo vaig començar a fer aquesta fiscalització de les memòries, vaig donar compte que no només apareix les memòries de Ferri, aquest relat, apareix el relat confluït dels propis protagonistes. Jaume Miravitlles, una figura fonamental a l'organització de l'Olimpià Popular, a una carta escrita a Jordi Arquer, dirigent del PUM, l'any 50, anys abans que Ferri, no, comencés a escriure les memòries, explica en aquesta carta que l'Olimpia Popular és una obra dels comunistes i que la figura més important d'aquest desenvolupament és un tal Martin, no? Que és el Jordi Martín, no? El Martin Haidu. Llavors començo en aquest procés de recerca, he anat començant a trobar pistes que reafirmaven la hipòtesi i el relat construït per Ferri. O sigui que no és un tema inventat, sinó que començava a trobar, diguem, documents primaris que enfortien aquest relat, no?
1: Sí, d'entrada, la primera reflexió que em ve al cap és que poder encara ens queden, i sembla mentida, coses per saber de la Guerra Civil, de la Guerra d'Espanya a Catalunya.
2: Totalment, totalment. De fet, sí.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: a les portes de Troia i enduent-nos una sorpresa de tot el que estem aprenent avui amb el Manu Valentín. Manu, com es van organitzar per portar a terme l'organització de l'Olimpiada Popular en tan poc temps i quina va ser exactament la implicació, per una banda, del govern de la Generalitat i del Comintern?
1: Clar, aquí és un cas increïble. Va ser una pena que no es dugués a terme, però era un èxit. O sigui, en tot aquests, des de l'abril, no?, fins al juny, doncs des de les oficines del COP, que estaven, el CAT s'hi havia cedit, diguem, part de les seves instal·lacions per ubicar les oficines, doncs tota aquesta gent, totes les entitats esportives que participen en l'organització es dediquen a fer diverses coses. Una, doncs explicar aquesta història, aquest esdeveniment arreu del món. Llavors hi ha un munt de correspondència, cartes, no?, per convidar entitats d'arreu del món que participin. I és un èxit perquè venen, diguem, atletes d'arreu del món, Estats Units, Sud-àfrica, el territori, diguem, protectat de Palestina britànic, França, italians, que això és molt interessant.
2: I agafant-me això, hi ha esportistes que prefereixen les Olimpíades de Barcelona als Jocs que s'estan fent a Berlín?
1: Clar, aquí, això és un posicionament polític, no? Perquè, per exemple, hi ha alguns atletes, podem dir professionals, que puguin haver participat a l'Olimpiada de Berlín i que es posicionen i diuen públicament i diuen que no participaran a l'Olimpiada de Berlín i que volen participar a l'Olimpiada Polar, no? Llavors, al final, això, diguem, està tot plegat, polititzat. És un posicionament polític, no?, participar a aquesta Olimpiada i no fer-ho a l'Olimpiada. Jo, en el llibre, que això és molt interessant, que jo no ens dona temps d'explicar, però aquí hi ha com un confrontament, diguem, a la ciutat de Barcelona entre els membres, en aquest cas del COE, que és el Comitè Olímpic Espanyol, que vol que una delegació espanyola participi a l'Olimpiada de Berlín amb el Baró Güell, i per l'altra banda, totes aquestes entitats vinculades a l'esport popular que intenten boicotejar aquest procés. Jo explico aquí aquesta història al llibre, no?, de com, diguem, la colònia alemanya i de la mà del Baró Güell comencen a fer tota una campanya propagandística perquè s'enviï una delegació espanyola a l'Olimpiada de Berlín. Al mateix temps una campanya propagandística a la premsa de l'Humanitat diguem, en contra de que s'enviï una delegació que al final no s'enviarà, esclata la guerra civil i tot plegat.
0: Justament tot això, com deies, bé deies, està superben explicat als llibres del Manu, i ara ho estaves dient, 18 de juliol de 1936, just quan estan esclatant la guerra, just quan els primers atletes estan arribant a Barcelona. Com es va viure aquell moment entre els organitzadors i els participants, i què va passar amb els esportistes que havien viatjat per competir?
1: Això és molt interessant, perquè això ho sabem a través de la seva veu personal. O sigui, hi ha diverses memòries de diversos atletes que expliquen com viuen aquest procés, no? Ells estan instal·lats... Això és molt interessant. A la ciutat de Barcelona, aquests milers d'atletes s'instal·len a cases particulars i també a hotels. Hi ha un hotel molt important que està a Plaça Espanya, que és l'Hotel Olímpic, on s'instal·len moltes delegacions que arriben, diguem, dies abans del 19 de juliol, que estava programat per la inauguració, no? I ells escolten les bales, no? El dia 19 comencen a escoltar les bales, llavors alguns es queden als hotels i altres, surten als carrers a enfrontar-se als golpistes. Això és molt interessant. Aquesta història l'explico sobretot en el segon volum, que és és un capítol que jo anomeno Atletes Guerrers, que molts d'aquests atletes que venen a participar a l'Olimpiada, diguem, se'n van al front. És una de les primeres unitats militars que se'n van al front. Molts d'ells són atletes que havien vingut a participar a l'Olimpiada, no? És clar.
0: I més tard acabaran regularitzades a les brigades internacionals.
1: Clar, en tot aquest procés, clar, per exemple, en aquesta primera unitat, jo una de les cançons que he portat és una de les cançons d'Alemanya, de la Talman, o sigui, una de les primeres unitats militars que se'n van al front de l'Aragó és una unitat, és una centúria, la centúria Talman, en el qual hi ha diversos atletes, atletes que havien vingut a participar a l'Olimpiada Popular. Molts d'ells eren refugiats jueus alemanys que vivien a Bèlgica i venen a participar en una entitat belga a l'Olimpiada Popular, que se'n van directament al front.
2: I de fet, tot aquest tema dels atletes que queden regularitzats de les milícies internacionals l'expliques molt bé tu, Sergio, en el teu últim programa sobre les milícies internacionals.
0: Les milícies internacionals, el teniu per repescar allà.
2: Sí, no recordo el número, però recordo que grandíssim problema.
0: Molt bé, doncs ens queden uns minuts perquè ens expliquis de quina manera els nostres oients, que ara mateix han tingut un petit tastet de tot això, poden fer-se mans dels tres volums d'aquesta història, que es necessita tres volums per poder explicar tot aquest relat.
1: Sí, això és una història, és una bogeria en realitat el que he fet, perquè mira, jo fins ara doncs havia editat els meus llibres amb editorials convencionals, en Coma Negra per exemple, que tinc diversos llibres editats en Coma Negra. Llavors, en el moment que jo vaig presentar-me a Coma Negra presentant aquest projecte, aquesta trilogia, aquesta bogeria, em van dir, hòstia, això és massa, anem un a un. Llavors, clar, vaig decidir, diguem, tirar endavant jo sol, en realitat. Volia mantenir l'essència del projecte, que jo ho veu molt clar que era una trilogia, i vaig fer aquesta bogeria de fer-la una autoedició. Vaig crear una editorial pròpia i vaig fer tot el procés sol. Vaig fer la maquetació, el disseny, excepte la correcció d'estil, tot ho he fet d'un do-it-yourself total. Que després, parlaven abans amb el Sergio, no? Deia, hòstia, no sé si ho tornaria a fer, potser sí, no ho sé, però bueno, ja estan acabats. I el problema està que els llibres, jo no tinc recursos, diners per fer les impressions del llibre. Llavors els llibres es compren en plataformes, és print on demand, o sigui que ara mateix estan en venda a Amazon. L'havia tingut altres plataformes, les he tret perquè havia tingut problemes i no funciona gaire bé, i doncs ara mateix, si us interessa aquesta història, estan a Amazon, i si no teniu recursos per comprar-los, teniu els tres llibres, estan al Pavelló de la Pública també, que vaig fer una sessió. I sí, o sigui que jo vull que al final jo no ho faig per diners, perquè no em guanyo la vida fent això. Jo vull que aquesta història arribi a la gent, o sigui que al final és el que ara m'ho estic replantejant molt, com puc fer perquè aquests llibres arribin a la gent sense, no? O no ho sé, bueno, estic en aquest procés. Bueno, això dona per un altre programa.
2: I de fet una manera de fer-ho és entregant-nos, no? Fent-nos entrega del tercer volum d'aquest llibre, que d'alguna manera o altra ja també el farem arribar als nostres oients. Vull dir que també és una altra manera de transmetre-ho i de fet de venir aquí voluntàriament a explicar-ho també.
1: Sí, no, vull agrair això, perquè donar-me l'oportunitat d'explicar aquesta història és perquè aquesta història arribi a la gent, no? O sigui que gràcies per convidar-me, perquè és el que, al no tenir una plataforma com una editorial, jo haig de fer tota la difusió, i és com...
0: Pues, sí, com sigui, instruccions clares pels nostres oients que avui han flipat amb aquesta història. Què han de fer per poder fer-se avui? Ja veurem d'aquí un temps si alguna editorial fa alguna reedició del llibre. Estan en format de print on demand?
1: Sí, exacte. O sigui, si us interessa el llibre, ara mateix està a Amazon, heu d'entrar a Amazon, poseu el títol dels llibres, o Manu Valentín. El primer llibre es diu Los cimientos, la construcción española, el segon El golpe, El derecho a la sonrisa, i el tercer La huida, la Barcelona de Orwell. No? Uh-huh. Si busqueu a Amazon ho trobareu.
0: Val, doncs aquí tindrem els llibres a disposició dels nostres oients que ho desitgin de moment, i en tot cas avui aquí a les Portes de Troia, amb aquesta història de la fallida Olimpiada Popular de Barcelona l'any 36, tenim aquest primer tastet que ens ha explicat amb tot aquest rerefons al·lucinant. Albert,
2: jo m'he quedat flipant, vull dir, jo he descobert moltíssimes coses, personatges nous, m'ha fascinat la teva història també d'anar a Mèxic, i cada cop et trobis 800 pàgines de memòries personals, vull dir, no sé, a mi m'agrada moltíssim, molt diferent.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Manu Valentín, per venir aquí avui a les Portes de Troia. Espero que hagi estat a gust.
1: Molt a gust, i moltes gràcies per obrir-me les portes i donar-me l'oportunitat d'explicar aquesta història, que vull que vagi, no? Que vagi arreu del món, no? Que vull compartir.
0: Genial, a nosaltres també ens ha semblat una història brutal, per això estàs aquí avui explicant-la, i se'ns obren les portes a possibles futures col·laboracions amb alguns temes que han sortit abans de començar la ràdio. Moltíssimes gràcies, Manu Valentín.
1: Un plaer.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, i el Carlos Lecegui les narracions. Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, ara mateix les 10 del matí us parla Jordi Pratsavalls. L'OMIC torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
1: El servei s'adreça principalment a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
0: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà informació, assessorament i suport gratuït a la ciutadania en matèria de consum. L'objectiu és facilitar que les persones consumidores coneguin i puguin exercir els seus drets davant de possibles incidències o conflictes relacionats amb productes i serveis. El servei s'adreça a persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043, o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o serveis, la gran majoria empreses de subministraments energètics o companyies de telefonia mòbil. I l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat al braç. La intervenció combina la biòpsia del gang sentinella amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent, i això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixin, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millora de mobilitat en el braç. A més, les incisions són més petites i la reconstrucció immediata del pit contribueix també a una millor recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació també específica per l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària, perquè suposa una major complexitat quirúrgica.

0: El moment és tot. Més informació, una hora, a través de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: cafè, l'idiota.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Ara mateix, les 11 del matí, us parla Jordi Bratsavalls. S'esgoten les entrades per les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari al web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades, així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveient també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa, hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora, s'han esgotat completament.
0: On sí queden entrades, recordem-ho, són en alguns torns de les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi hauria també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre, amb un seguit de visites concertades tant amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes del dissabte i el diumenge, visites teatralitzades amb una vintena d'actors i actrius. Canviant de tema, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza dijous demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona de Palafolls acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem d'intimitat i desig en la parella, començarà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García de Salut Sexual. La xerrada proposa parlar amb naturalitat sobre qüestions relacionades amb la vida en parella, com els canvis en el desig, en el pas del temps, la intimitat, el plaer, la comunicació o les expectatives o els límits. L'activitat vol oferir un espai segur i proper on poder compartir experiències i reflexionar sobre aquests aspectes amb l'objectiu de fomentar una millor comunicació i el benestar dins les relacions de parella. Aquesta, de fet, no és la primera vegada que Marta García participa en aquest cicle de xerrades. El passat mes de maig ja va col·laborar en una activitat a Palafolls dedicada a la menopausa, que va comptar amb una vintena de participants. Aquesta nova proposta forma part de la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus d'activitat al municipi. De fet, la xerrada de dijous no serà l'última activitat de García a Palafolls, ja que està previst que torni el mes vinent amb una nova proposta. Per assistir a la xerrada cal fer una inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a xarxes socials. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax.
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de Teràpies i Formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Escolta, escolta, Ràdio Palafolls, 107.7 FM. 24 hores amb tu.
4: De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dimarts 22 de setembre. Repassem les propostes culturals que tenim avui al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi, Palafolls, perquè avui és el dia en què s'obre oficialment el període d'inscripcions per poder participar en les primeres visites al castell de Palafolls. Després de prop d'un any i mig de tancament per obres de restauració, i els visitants podran conèixer de primera mà què s'ha fet en aquest temps de treball arqueològic i de consolidació. Aquestes sessions s'organitzaran en 6 passes diaris, permetent descobrir troballes fetes en les recents excavacions. Totes les visites són gratuïtes i la reserva d'entrades es podrà efectuar tant de manera presencial a les oficines del MIT com telemàticament a través de la pàgina web oficial municipal palafolls.cat a partir de dimarts al matí. Continua el cicle de concerts Clàssica a Sant Genís, organitzat per la Puput, la parròquia Sant Genís i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert té per nom Música dels carrers de Londres a càrrec del quartet de Sant Simó. Serà diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, amb un cost de 10 euros com a donatiu. Les entrades es poden adquirir tant a l'Aula de Música Contrapunt com a la mateixa parròquia el dia del concert si queden localitats.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar comença Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de 3 temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espais distesos per apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. Demà dimarts, dimecres i dijous, a diferents bars, diferents ponents i diferents temàtiques, podeu consultar tota la programació a laguardadellibre.com.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar comença el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a càrrec de l'associació Cinemart en col·laboració amb l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Es projectaran un total de 34 curtmetratges dels 914 que s'han presentat a concurs. Cada dia hauran actuacions musicals i sorpreses. Entrada gratuïta fins a omplir l'aforament a l'Auditori de Pineda de Mar. També a Pineda, dins del cicle Juguem, de la Biblioteca Manuel Serra i Moret, arriba Jocs de Natura, una activitat per jugar i descobrir jocs de taula sobre natura destinat a infants a partir de 5 anys. Aquest divendres 25 a 6:15 de la tarda. Serà una activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal Espai Bertrana presenten el fons documental del Club de Bàsquet Tordera. Imatges, documents i moments històrics del club. Serà aquest divendres 25 de setembre a 6:00 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres.
0: No t'ho perdis.
1: Calella dona tret de sortida a la seva festa major de la Minerva d'enguany amb tot un seguit d'activitats juntament amb la Fira de Calella i l'Alt Maresme, que durarà fins aquest diumenge 27 de setembre. Tot el programa en concerts, atraccions, mostres gastronòmiques, espectacles teatrals, tallers, etc. ho podeu consultar al web de l'Ajuntament, calella.cat.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: ARPA, a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell del nostre municipi. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntuals a les 10 del matí s'habilitava el formulari al web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades. Així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveient també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa, hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora, s'han esgotat completament.
0: On sí queden entrades són en alguns torns de les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi haurà la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre, amb un seguit de visites concertades tant amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions com les tardes de dissabte i diumenge, visites teatralitzades amb una vintena d'actors i actrius. I aquesta nit arrenca la Festa Major de la Minerva a Calella. Aquest vespre arrenca una de les últimes festes majors de la comarca a l'estiu, la Festa Major de Calella. Ho farà amb el tradicional pregó a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol Calella com a motiu del Calella Ciutat de l'Handbol Català. Un pregó on no hi pot faltar la interpretació del Ball de la Llopa o el brindis popular per desitjar bona Festa Major. Tot plegat des de les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. A partir d'aquí les activitats no pararan. La tradicional mostra de plats casolans, el concurs de llioli, ball de gegants, habaneres, correfoc o el piro musical ompliran d'actes la ciutat fins al 27 de setembre. Cal destacar també les nits de barraques, on hi actuaran grups tan coneguts com Detallets, Catarres o l'Orquestra Diversiones. La Festa de la Minerva coincideix també amb una nova edició de la Fira de Calella i l'Almaresma que enguany vol posar en valor la cultura, la gastronomia o les tradicions de la comarca del Maresme sota el títol De Mar i Damunt. La fira s'inaugurarà demà 23 de setembre amb el pregó inaugural a càrrec de l'actor Joan Pera i les autoritats i es podrà visitar fins al 27 de setembre al passeig de Manuel Puigvert. Les entrades es poden comprar anticipades al web firadecalella.cat. És tot, ens hi posem en una hora a l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Bon dia, són la una. En hora i mitja s'esgoten les inscripcions per les visites teatralitzades al Castell de Palafolls.

0: Aquest és el principal titular de la jornada, però avui us volem explicar més coses. Per exemple, avui també destacarem que torna l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls, després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar el telèfon de l'Ajuntament o el tràmit del web municipal. La Regidoria d'Igualtat de Palafolls organitza per demà passat dijous una xerrada sobre intimitat i parella. Ho farà al Casal de la Dona, serà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual. Obrem també l'apartat, la plana de l'actualitat comarcal, perquè l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. De fet, és una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama a un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I no ens movem perquè a Calella ho tenen tot preparat per començar ja la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Almaresme. Aquesta nit hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. A partir d'aquí, ple d'activitats fins al pròxim 27 de setembre. Comencem! Tot això és el que us volem explicar avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Doncs comencem. S'esgoten les entrades per a les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades. Així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveient també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa, hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora, s'han esgotat completament.
0: On sí que queden encara alguns torns disponibles és a les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi haurà també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre amb un seguit de visites concertades tant per als arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes de dissabte i diumenge, les visites teatralitzades amb una vintena d'actrius i actors palafollencs. Continuem l'informatiu d'avui explicant-vos altres coses, com per exemple que l'OMIC, l'oficina del municipi, torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
2: El servei s'adreça principalment

0: a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar doncs, un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
1: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà aquesta informació, assessorament i suport gratuït a la ciutadania en matèria de consum. L'objectiu és facilitar que les persones consumidores coneguin i puguin exercir els seus drets davant de possibles incidències o conflictes relacionats amb productes i serveis. El servei s'adreça a persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043 o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o d'altres tipus de serveis, la gran majoria amb empreses de subministrament energètic o també companyies de telefonia mòbil. Més informacions relacionades amb el nostre municipi. A Palafolls, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza demà passat, dijous, una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem d'intimitat i desig en la parella, començarà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual. La xerrada proposa parlar amb naturalitat sobre qüestions relacionades amb la vida en parella, com els canvis en el desig amb el pas del temps, la intimitat, el plaer, la comunicació, les expectatives o els límits. L'activitat també vol oferir un espai segur i proper on poder compartir experiències i reflexionar sobre aquests aspectes amb l'objectiu de fomentar una millor comunicació i el benestar dins les relacions de la parella. Aquesta no és la primera vegada, de fet, que Marta Garcia participa en aquest cicle de xerrades. El passat mes de maig ja va col·laborar en una activitat a Palafolls dedicada a la menopausa que va comptar amb una vintena de participants. Aquesta nova proposta forma part de la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus d'activitat al municipi. De fet, la xerrada de dijous no serà l'última activitat de Garcia a Palafolls, ja que està previst que torni el mes vinent amb una nova proposta. Per assistir en aquesta xerrada, això sí, es demana que facin una inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a les xarxes socials. Obrim plana comarcal, l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix també una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millora de la mobilitat del braç. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinela amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent. Això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixen, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millor mobilitat del braç. A més, les incisions són més petites i la reconstrucció immediata del pit contribueix també a una millora de la recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació específica per a l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària perquè suposa també una major complexitat quirúrgica. I en l'apartat de cultura comarcal destaquem que aquesta nit arrenca la Festa Major de la Minerva a Calella. De fet, aquest vespre arrenca una de les últimes festes majors de la comarca a l'estiu, la Festa Major de Calella. Ho farà amb el tradicional pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. Un pregó on no hi pot faltar la interpretació del Ball de la Llopa o el brindis popular per desitjar bona Festa Major. Tot plegat des de les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. A partir d'aquí, les activitats no pararan. La tradicional mostra de plats casolans, el concurs de llioli, ball de gegants, habaneres, correfoc o el piro musical o també la diada castellera ompliran d'actes la ciutat fins al 27 de setembre. De fet, cal destacar també les nits de barraques on hi actuaran grups tan coneguts com The Tallets, Catarres o l'Orquestra Diversiones. La Festa de la Minerva coincideix també amb una nova edició de la Fira de Calella i l'Almaresma, que enguany vol posar en valor la cultura, la gastronomia o les tradicions de la comarca del Maresme sota el títol de Mar i Damunt. La fira s'inaugurarà demà 23 de setembre amb el pregó inaugural a càrrec de l'actor Joan Pera i es podrà visitar fins al 27 de setembre al passeig de Manuel Puigvert. Les entrades es podran comprar anticipades a través del web firadecalella.cat.

És l'hora d'utilitzar la nostra màquina del temps i veure què publicava Ràdio Palafolls anys enrere. La nostra primera parada és tan just fa un any. El 2025 destacàvem que el Club Bàsquet Palafolls organitzava un torneig en memòria de Cristóbal Roa. Aquell cap de setmana, el Club Bàsquet Palafolls començava la temporada amb un torneig. Es tractava del primer memorial Cristóbal Roa, que buscava posar en valor la feina que va fer Roa pel Club Bàsquet Palafolls des que va entrar al club fins que va morir el passat 2023. Eloi Alarger, que era president del Club Bàsquet Palafolls llavors, va explicar que al setembre era moment de fer tornejos per preparar-se per la nova temporada. Llavors es considerava que era important destacar la figura de Cristóbal Roa en el primer 3x3 de la temporada, una cita que de fet es repetia aquest passat cap de setmana amb la segona edició d'aquest memorial al Palauet. Anem encara molt més enrere perquè el 2021 destacàvem que el consistori malgratenc i la barretina vermella buscaven suport econòmic pel futur de l'entitat. Aquella primavera, la històrica Societat Cultural i Recreativa, la Barretina Vermella de Malgrat de Mar, feia una crida d'alerta davant de la complicada situació que vivia aquesta entitat. L'associació no disposava de llicència per fer activitats al públic i el seu edifici històric hauria de remodelar-se profundament per poder adequar-lo a la normativa d'espais de pública concurrència. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Malgrat de Mar es reunia amb l'entitat per tal de valorar els possibles escenaris i per intentar buscar vies de finançament que poguessin garantir la continuïtat d'aquesta associació, la més antiga de Malgrat de Mar, amb 135 anys llavors d'història. I el 2016, 10 anys enrere, l'escriptor malgratenc Josep Busquets guanyava el Premi Gregal de Novel·la Històrica. De fet, aquella jornada es va fer el lliurament d'aquest premi literari promogut per l'editorial Gregal en un acte a Maçanet de la Selva. El malgratenc Josep Busquets s'havia endut el premi amb l'obra La Gramola de l'Edén. Busquets era professor de música i va començar la seva trajectòria narrativa com a guionista de còmic i de curtmetratges. Aquesta obra guanyadora, ambientada just abans de l'esclat de la Guerra Civil, explicava la història d'una dona de família benestant de Barcelona que s'enamorava d'un músic de jazz i com la situació politico-social del moment els afectava. L'obra guanyadora d'aquell any rebria 3.000 euros en concepte d'avançament de drets d'autor i el compromís de l'editorial de l'obra, que veuria la llum el primer mes de l'any, en el 2017. En l'edició d'enguany hi havia participat 27 obres, de les quals 8 van ser finalistes del premi. Hem repassat a Hemeroteca. Toca ara consultar quina és la previsió per al programa Palafolls en xarxa.

0: És hora de comentar amb el nostre company Albert quina és aquesta previsió de proposta cultural que ens fas avui. Albert, bon dia.
1: Hola, Jordi. Avui us portem una proposta per aquest divendres que a la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres i evoca la seva memòria i recorre els seus espais. Aquesta activitat està emmarcada en la iniciativa Docs Barcelona, impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Serà divendres 25 a les 7 de la tarda i a la Biblioteca Enric Miralles i serà una activitat gratuïta, però caldrà inscripció prèvia.
0: Ens apuntem, doncs, aquesta cita. Gràcies, Albert. Divendres 25, en aquest cas a la Biblioteca del nostre municipi, la projecció d'aquest documental per recordar l'arquitecte Miralles, que tant té a veure també amb el nostre municipi i amb diversos edificis. Moment de seguir consultant la previsió meteorològica.

0: Doncs aquest matí de dimarts el sol ens ha acompanyat a tot el Maresme, acompanyat de teranyines de núvols alts, de fet poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord-est. El mar també estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants entre els 17 i 22 graus. De fet, volem ampliar aquesta informació amb tot el que ens pot explicar el nostre company des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la, amb marejol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.
0: Doncs sembla que mica en mica el temps voldrà canviar, això sí, haurem d'aguantar aquesta calor, si més no aquests dies, fins no arribi al cap de setmana. Gràcies, Quim. Nosaltres anem tancant l'informatiu, donant una ullada ja als titulars, a les informacions més importants que us hem donat avui.

Doncs avui hem obert l'informatiu anunciant que en hora i mitja s'han esgotat les inscripcions per a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Aquest matí s'han obert les inscripcions per a aquestes visites al castell per als pròxims 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui també hem destacat que ha tornat l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar cita al telèfon de l'Ajuntament o també al tràmit del web municipal que trobareu a www.palafolls.cat. El més destacable és que en aquest nou curs ha obert l'oficina d'atenció al consumidor, però amb un altre proveïdor. També hem parlat de la Regidoria d'Igualtat, que organitza per demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. De fet, ho farà al Casal de la Dona a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual.

0: En l'apartat comarcal hem donat una ullada a la informació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ja que l'Hospital de Calella ha realitzat per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I a Calella ja ho tenen tot preparat per començar la Festa Major i la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dedicada en aquest cas als municipis de la nostra comarca. Aquesta nit, parlant de la Festa de la Minerva, hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella, en motiu del Calella Ciutat de l'Handbol Català, i també la primera nit de barraques. Doncs això és tot per la nostra part. Tota aquesta informació la trobeu detallada ja al nostre web www.palafolls.cat o també a les xarxes socials i als nostres canals de WhatsApp o Telegram. Òbviament també els diferents butlletins horaris a cada hora fins a arribar a l'informatiu vespre. Nosaltres ens retrobem demà, com sempre, puntuals per repassar més notícies dins l'informatiu de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Èxits un rere l'altre.
10: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
11: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada.
12: I love it!
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
10: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu. Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu. En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Doncs molt bona tarda, avui som dimarts 22 de setembre. Comencem el Palafolls en xarxa d'avui, el programa cultural per acompanyar-vos durant les tardes i comentar el que passa culturalment per Palafolls i els municipis del voltant. Avui parlarem amb l'Anna Miralles, la directora de la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls, per parlar una mica de la temporada i algunes novetats que ens hi podem trobar. I també sabeu que aquests dies estem insistint tant a la xarxa cultural com al No t'ho perdis amb el cicle de xerrades del Cultura de Bar, que comença avui a Malgrat de Mar. Doncs tindrem aquí als estudis de Ràdio Palafolls a la Núria Reichard, presidenta de la Guàrdia del Llibre, l'entitat que organitza aquestes xerrades. Doncs això és tot el que tenim preparat per aquesta tarda. Arrenquem el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: I seguim a la xarxa cultural. Comencem, com sempre, amb Palafolls, el nostre municipi, perquè el Casal de la Dona acollirà el proper dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella. Una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canviar el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. I aquesta no serà l'última proposta amb la ponent a Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà amb una nova activitat. L'activitat és gratuïta i cal inscripció prèvia. A Malgrat de Mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars, amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. En uns moments vindrà, com dèiem, la Núria Richard per parlar-ne una mica, però avancem que durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espais distesos, amb una copa o alguna cosa per menjar, i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. Anem concretament a la xerrada d'aquesta tarda, que té per nom Dissenyar una exposició, com és el procés, a càrrec de Pere Itxart. La xerrada que serà el Itis Burger de Malgrat de Mar a les 7 de la tarda. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar continua el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins dissabte es projectaran 34 curtmetratges seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat. Cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament. Les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22, i comencen a les 6 de la tarda. A Tordera, aquest divendres, al Teatre Clavé, estrena temporada i programació. És una proposta que consolida el compromís de l'equipament amb una oferta cultural diversa, de qualitat i oberta a tots els públics. La nova temporada combina teatre, música i espectacles familiars amb artistes de referència i companyies reconegudes del panorama escènic actual. Doncs concretament la primera cita serà amb el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà les composicions del seu darrer treball discogràfic en un concert que fusiona el flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 de la tarda i l'entrada general anticipada té un preu de 16 €. I de Tordera a Blanes, amb més música, perquè durant la 3ª edició del cicle Talent Blanenc, aquest cicle que ens vol fer una mostra dels artistes que hi ha al municipi, ens podem trobar aquest dissabte al Teatre Municipal una sessió de jazz a les 8 del vespre amb Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 € i teniu tota la informació a teatredelacostabravasud.cat. Doncs això és tot per avui. Tanquem xarxa cultural i anem a l'entrevista. Al Palafolls, en xarxa d'avui, ja portem uns quants dies de setembre. Sembla que tornem a poc a la normalitat després de l'estiu. Comença el curs escolar, ens anem acostumant a poc a la rutina i tenim ganes de parlar de la biblioteca de Palafolls, com encarem aquest curs i quines novetats tenim aquests dies. Avui al Palafolls, en xarxa d'avui, tenim la directora de la biblioteca Enric Miralles de Palafolls. Anna Miralles, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Albert.
1: Abans de res, pels que potser no coneixen l'equipament, em permetràs la pregunta genèrica. Ens pots explicar breument què és i què representa la biblioteca Enric Miralles per Palafolls?
2: Sí, doncs la biblioteca és un espai obert a tothom, és un equipament públic que treballem per a totes les edats, des dels nadons fins a la gent gran, passant pels estudiants i les famílies, i intentem doncs, no només ser un lloc on guardem llibres, sinó també un lloc viu on fem moltes activitats, i de fet no és el que hem vingut a parlar avui aquí amb vosaltres.
1: Doncs tenim entès que el primer que volem fer avui és una crida de voluntaris.
2: Sí.
1: Pel projecte L'Èxit. Ens expliques una miqueta com va?
2: Sí, tant. Mira, aquest serà el segon curs que durem en marxa aquest projecte de l'entitat Equitat.org. És un projecte de voluntariat dirigit a alumnes de 4, 5 i 6è de primària, i l'objectiu és doncs, ajudar-los a l'hora de la comprensió lectora. Llavors, és superimportant aquesta figura del voluntari, el qual haurà d'invertir durant el curs escolar una hora a la setmana. I tan sols amb aquest gest petit, no, anava a dir petit, però no és petit perquè en realitat el que porta és molt gran, doncs pot ajudar això, no?, a veure la lectura com algú més divertit, aquest contacte, no?, aquesta, bueno, aquesta relació que es fa, que és molt maca. De fet, és això que et dic, és el segon curs que ho engegarem i tenim l'experiència de l'any passat, i la veritat és que tant infants, famílies com els voluntaris van quedar com molt contents, i de fet molts d'ells repeteixen, però volem ampliar una mica més perquè com més alumnes puguin participar, doncs molt millor.
1: Teniu bones experiències de l'any passat?
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Fins i tot un dels voluntaris amb les seves alumnes van arribar a editar un llibre, o sigui que ha sigut una experiència molt enriquidora i crec que hem de seguir per aquí.
1: Doncs aquí queda la crida per tothom que es vulgui apuntar. Tenim alguna coseta més aquesta temporada? Què més ens prepara,
2: sí,
1: la biblioteca?
2: També parlar-vos del Club de Lectura Infantil, que ja fa uns quants cursos que el portem a terme, el Club del Drac, que el dirigeix el meu company Eduard, i està dirigit a alumnes de 5è i 6è de primària, i també en breu obrirem inscripcions, però avisar que tenim molt poquetes inscripcions disponibles, per tant, qui vulgui que estigui molt atent, perquè seran pocs els afortunats que hi tindran lloc.
1: Molt bé, tenim alguna coseta més que ens puguis parlar, que ens prepari la biblioteca?
2: Sí, doncs començaríem a parlar amb les activitats així, no?, fixades que tenim aquesta setmana mateix. El dijous a 6:15 de la tarda tenim una hora del conte molt especial que es diu La unió d'un trencaclosques. Està escrit i també les il·lustracions per unes autores de Tordera i es dirigeix a infants a partir de 4 anys. I és un conte, no?, on Eli Santiago, la seva autora, plasma una experiència seva i parla molt de la inclusió, de la diferència i la diversitat, però alhora, no?, com la unió doncs, ens fa tots més forts, i compartir la felicitat entre tots doncs, sempre és com, no?, és molt millor.
1: Anna, una de les cites que tenim a la biblioteca aquesta setmana és la projecció d'aquest documental en homenatge a Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca. Com sorgeix la idea i en què consisteix?
2: Sí, nosaltres, clar, l'any passat es van commemorar dels 25 anys de la mort de l'Enric, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no?, i volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, en aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
1: Perfecte. Tenim ja una tercera crida aquest divendres 25 a les 7 de la tarda a la mateixa biblioteca, sí. La projecció del documental.
2: Sí. No ho he dit, però tot això requereix inscripció prèvia, amb la qual cosa que ens facin un correu, ens truquin o...
1: Tant al Club de Lectura Infantil com pel documental són activitats gratuïtes, però cal inscripció prèvia.
2: Normalment tot el que fem a la biblioteca tenim inscripció prèvia per controlar això, més aforaments i tal. I la projecció, com fa temps que tenim les inscripcions obertes, ja també ens queden molt poquetes places, igual que el conte de demà passat, o sigui que els animo a fer-ho ràpidament si els interessa.
1: Comença el curs amb moltes coses, molta agenda. Parlàvem abans que hi ha moltíssima diferència, no? Encetem el curs i es nota que ja entrem en via, eh?
2: Sí. Sí que és veritat que els mesos d'estiu doncs estem tots com una mica més relaxats o els objectius són diferents, no? Estem més a l'aire lliure, fem lectura, perquè sí que el préstec doncs durant l'estiu està molt alt, però el que és activitats doncs queda com més aturat. Però ara amb el nou curs, doncs activitats d'aquestes que volem fer al llarg de tot el curs escolar o activitats puntuals, i com veiem doncs intentem fer, no? La setmana passada vam fer un conte per infants de 0 a 3 anys, aquesta setmana per més grans, el divendres aquesta activitat més per joves i adults, i així anem seguint, no? Però avui porto una agenda bastant carregada. També seguim el dilluns 28 de setembre, que tanquem la campanya de foment de la lectura Guanyem un estiu lector, que ja també la fem durant diversos estius, i està oberta només pels que ja van venir el mes de juny a recollir el seu kit lector, i llavors qui hagi assolit el repte que els hi vam fer, que era llegir 3 lectures al llarg d'aquest estiu, doncs podran venir el dilluns 28, ens ho ensenyaran, i a canvi doncs s'enduran un petit obsequi per haver fet aquesta tasca, no?
1: M'agrada aquesta llista d'agenda. Què més tenim?
2: Doncs llavors ja començaríem una mica a fer spoiler del que és el mes d'octubre. Sí que hem de dir que hi ha activitats que encara no podem desvetllar, però que no, els volem demanar que estigueu molt atents a les xarxes socials, perquè allà ho anem publicant tot, i també us recomanem que us subscriviu al nostre butlletí mensual en xarxa, que normalment ho compartim un cop al mes, i allà posem tota la relació d'activitats que anem fent, i és la manera, no? Perquè a vegades ens diu: ostres, no ens hem assabentat a temps d'aquesta activitat. Són els nostres canals, no? A part de la ràdio, com avui, que també doncs intentem fer altaveu, no? però això, que estiguin connectats per ser els primers i no quedar-se sense plaça. Llavors, al mes d'octubre seguim amb activitats fixes, com la tribu juganera, que és aquesta proposta que fem a les famílies els divendres a la tarda de 5 a 7 a la sala infantil, on posem jocs que tenim a disposició a la biblioteca perquè puguin jugar, i cada divendres anem canviant els jocs i les propostes i fem raconets doncs per diferents edats també, no? Fins i tot la setmana passada, per exemple, vam posar un puzzle perquè, bueno, perquè hi hagi varietat i la gent pugui passar la tarda de divendres doncs a gust a la biblioteca. I després també les constel·lacions literàries, que és una activitat que vam engegar el curs passat i que tornem. La primera sessió tindrà lloc demà mateix, i són trobades mensuals, que passa que el grup està tancat, i qui li interessi, com a molt, es pot posar en llista d'espera, perquè estem valorant a veure si obrim un altre grup o què fem. Però són trobades per parlar de llibres, val? Però una mica diferent dels clubs de lectura. Nosaltres proposem un tema o consensuat amb els integrants del grup, i a partir d'aquest tema cadascú ha de buscar la seva lectura referent. I llavors amb això fem un producte després de prescripció lectora obert a tothom, amb el qual doncs els usuaris o seguidors de les xarxes podran veure doncs sobre aquest tema, a veure quins llibres, no, són els referents. I creiem que és una opció original, no, i que és molt àmplia, no, tant pels que assisteixen presencialment en el moment com els que poden consultar aquest producte final.
1: Una mica per ampliar, no?, aquests referents d'una cosa sembla l'altra.
2: Clar, sí. I a més, lo interessant d'això és que no és només la nostra visió particular, no?, del bibliotecari en si, perquè potser nosaltres doncs estem, no?, també sí que ens passen molts llibres per les mans, però a vegades potser et fixes amunt. Llavors, és la manera que cadascú, no?, parli de la seva història personal i de les seves motxilles, i aquí, no?, en les seves recomanacions ho veiem. I després, ja més concretament, doncs et puc parlar d'algunes activitats que sí que podem desvetllar. Tenim també una hora del conte el dilluns 5 d'octubre molt especial, perquè la seva autora és palafollenca i és Maite Dalmau, i ens vem el conte En Pau i el pàrquing de les idees, que també està dirigit a infants a partir de 4 anys. I el conte, doncs, neix d'una necessitat d'aquests nens que tenen com moltes històries al cap, no?, de com ensenyar-los a gestionar-les. No és que no... O sigui, que donar cada moment, no? No treure-ho tot de cop, sinó saber mastegar-les i treure en profit de cada un d'elles, no? I creiem que és molt interessant, perquè més després tindrà un taller final, una dinàmica que segur que reforçarà el que ens ha explicat el conte. Després, molt diferent, tenim... És el que ens agrada a la biblioteca,
1: clar,
2: no?
1: Clar.
2: Que com hi ha molts públics, hi ha molts gustos, doncs intentem fer un popurri molt variat. I oferim el dissabte 17 d'octubre a les 12 del migdia un concert homenatge a Pau Casals.
1: Molt bé.
2: Vindrà la Carla Conancle, que és una gran violoncel·lista del nostre país, que el 2018 va guanyar un guardó internacional Pau Casals, i a partir d'aquell moment, doncs, s'ha convertit com una gran ambaixadora del músic, i a més ara és integrant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, i ens farà, doncs, això, una petita peça, no?, per homenatjar els 150 anys del naixement de Pau Casals. I ja una mica per anar acabant, el dimarts 20 o el dijous 22 d'octubre durem a terme un nou laboratori de lectura, el Rebost del Cau, dinamitzat per la nostra companya Imma. És per a infants de 5 a 8 anys amb les seves famílies, i és una activitat, doncs, que gira al voltant d'àlbums il·lustrats, en aquest cas d'un gran àlbum il·lustrat que és el Frederic de Leo Leoni, val? Que és una història de ratolins i que ens explica com es preparen per passar el llarg hivern, no? I com, doncs, guarden els aliments per poder sobreviure al llarg hivern. I forma part del projecte Parcs i Biblioteques Naturalment, que ja sabeu que també formem part, i de tant en tant, doncs, organitzem activitats per, bueno, per parlar una mica de la natura, de la fauna i del nostre patrimoni natural.
1: Anna, tenim material a la biblioteca, tenim agenda, tenim tot ple aquests dies. Recordem, si vols, per no haver de repetir tots els titulars ara de tota l'agenda, sí, perquè la gent estigui atenta, que estigui subscrita, tant a Instagram Biblio Palafolls i a...
2: Instagram, Facebook o X, val?
1: Exacte.
2: I a més, això que us deia, el butlletí en xarxa.
1: Exacte.
2: Que per fer-ho, si de cas que s'acostin, és més ràpid, si s'acosten un moment a la biblioteca, els donem un cop de mà, perquè en un parell de minuts s'hi subscriuen, i de manera, ja et dic, normalment fem un butlletí mensual amb totes les activitats, i crec que és una bona manera d'estar al dia.
1: Tothom atent llavors al butlletí i a xarxes, perquè la biblioteca es presenta amb molta canya, molta agenda i moltes coses a fer. Anna Miralles, moltes gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.

0: Flamenc, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei.
4: El servei del Respir.
2: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Èxits un rere l'altre.
14: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
15: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
13: Senzillament som així i ens agrada.
16: I love it!
13: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
14: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Malgrat de Mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents. Tenim disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espais distesos amb una copa o una cosa per menjar i amb la voluntat d'apropar la cultura d'alguna manera molt més informal i propera. En parlem avui amb la Núria Reichardt, presidenta de l'associació La Guàrdia del Llibre, l'entitat que organitza aquesta 6a edició de Cultura de Bar. Núria, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Per començar, per qui no conegui la cultura, el Cultura de Bar, què és exactament i aquesta proposta d'on surt la idea de portar les xerrades a un bar? Estàvem comentant abans que és una mica activitat heretada.
2: Doncs sí, nosaltres, la nostra entitat, la Guàrdia del Llibre, som molt joves, tenim ara tot just farem 2 anys, i poc després de que ens vam encetar, havia una altra entitat de Malgrat de Mar, el Rovell Ateneu, que es va dissoldre. I aquesta gent feien moltes coses, però entre altres feien aquesta activitat de cultura de bar, que nosaltres la coneixíem com usuaris, i ens agradava tant que els hi vam demanar si la podíem heretar, i així va ser. Li va fer molta il·lusió que aquesta activitat no es perdés, i a nosaltres ens va fer moltíssima gràcia poder continuar-la, i així vam fer. O sigui que la tardor de l'any passat vam fer no vam fer la primera edició, sinó la 4ª edició de Cultura de Bar, perquè ells havien fet les anteriors.
1: Molt, molt bonic això, no?, de comentar. Si no sap greu, ens agradaria que això tirés endavant encara i ho podem fer nosaltres.
2: Doncs sí, ells feien un cop a l'any i nosaltres estem tan engrescats que fem 2 cops a l'any. I vam dir que celebraríem els equinoxis.
1: Molt bé. Aquesta setmana teniu 3 sessions i a priori no tenen gaire a veure l'una amb l'altra. Tenim disseny, tenim patrimoni cultural malgratenc i memòria i cervell. Com decidiu, com feu la tria dels temes i els ponents?
2: Bueno, que no tinguin res a veure és fet expressament. O sigui, la idea és que cada sessió se facin... Tu has explicat molt bé que es tracta de fer cultura, però en un lloc distès, no? En lloc de fer-lo en una sala de conferències o en una biblioteca, que és exactament el mateix, la conferència, però la gent està allà prenent una copa o...
1: Traient aquest...
2: Serietat.
1: Exacte.
2: Vale? Però les xerrades són molt sèries. Llavors, la idea és tocar a diferents temes de cultura i a poder ser no repetir-los, per ara no els estem repetint, no? I que siguin completament diferents, i també que hi hagi una mica homes i dones, grans i joves. Intentem variar els bars, i això és el que fem. Aquesta 6a edició hi ha 2 noies, perquè amb les anteriors havien hagut 2 homes, i a més totes tenen una vinculació amb Malgrat. Això tampoc és obligatori, no? Però aquesta vegada sí que ho és. 2 persones són joves, el de demà dimarts i dimecres. La Laura Freixas és malgratenca, viu a Malgrat, és la que parlarà sobre el patrimoni malgratenc. En Pere Itxar no és de Malgrat, però la seva família sí que ho és, i ell és dissenyador gràfic, com els seus pares, i està, bueno, entre altres coses, munta exposicions i ve a explicar-nos com es munta una exposició. Ara, de l'última que ha muntat és la del CCCB sobre la bellesa, però això és un exemple. Els dissenyadors gràfics munten exposicions, no?, també. I després la tercera és de ciència. M'agrada molt fer activitats també de ciència, perquè també és cultura, per suposat. Clar. I la Carme Gallego tampoc és de Malgrat, però està molt vinculada també, la seva parella és d'aquí, i bueno, jo la conec a nivell personal, i moltes vegades a les xerrades ens parla de neurones i coses d'aquestes. Dic, pues seria com explicar-ho, però per tothom, no?
1: Sortir una miqueta del laboratori i anem a un bar a parlar-ne d'això, a la gent que no hi entenem gaire.
2: Això mateix.
1: Molt bé. Sí, tenim curiositat per la xerrada concreta del patrimoni, que parla precisament del patrimoni cultural de Malgrat. Què creieu que ens falta conèixer o valorar del patrimoni de Malgrat de Mar?
2: Bueno, la Laura Freixas ha estudiat aquest tema. Jo crec que tindrà molt d'èxit perquè ella és jove, perquè ella és de Malgrat. I ja va, fa uns mesos va presentar un llibre que ha escrit ella sobre arquitectura noucentista a Malgrat de Mar. Bueno, va guanyar una beca de l'Arxiu Municipal de Malgrat i va ser aquí on vaig pensar que la fitxaria, no perquè torni a parlar només de les cases i de les façanes del Malgrat de Mar. La Laura treballa com a tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull, és a dir, que és una especialista en patrimoni. I una mica vol explicar què és el patrimoni, què s'entén, i sí que la seva especialitat són les façanes de les cases de Malgrat, però quins altres temes es poden fer, quines coses, qui decideix què és o no patrimoni, quines coses no ho són perquè han desaparegut.
1: Exacte.
2: I, bueno, en general, això. A més, aquesta xerrada la farem a Can Campassol, que al Parfí han obert un bar nou al parc, que durant anys
1: clar.
2: O molts mesos ha estat tancada, així que, bueno, també promocionem.
1: Mira, abans de preguntar-te per les altres dues xerrades, fem una miqueta d'agenda, els tres dies a quins bars serà,
2: sí.
1: Si vols dir les hores, el
2: sí,
1: que sigui.
2: Sí, sí, totes les fem a les 7 de la tarda.
1: Molt bé.
2: Mai ho fem, o gairebé mai ho fem al cap de setmana, perquè quan l'any passat vam fer una sessió en dissabte i no vam triomfar, la gent fa altres coses el dissabte, així que, bueno, per començar el dimecres comença la tardor, que és
1: clar,
2: el que celebrem, no? Llavors farem dimarts, dimecres i dijous. Aquest format era el que feia la gent del Rubell, tres dies seguits, amb tres bars diferents, amb tres temes diferents, no? I nosaltres, pues, el continuem perquè ens agrada. El del dimarts serà el Cheeseburger, que està al carrer Sant Esteve. Tothom que vulgui després es pot quedar a sopar, per suposat que no és obligatori. El dimecres ho farem al bar de Can Campassol, que també fan sopars. I el del dijous el farem al bar Don Quijote, que és un clàssic. De fet, totes les edicions hem fet una sessió aquí perquè és un lloc molt ideal per fer-ho, perquè, clar, hi ha bars que no els hi pots demanar perquè no pots treure'ls i la clientela d'aquell dia, no?
1: Exacte.
2: Però el bar Don Quijote té uns espais molt diferenciats que pot igualment tenir la gent jove al pati o la gent de sempre a la primera barra i en aquell espai. Així que farem dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda per celebrar l'equinoxi amb aquests tres temes diferents.
1: Perfecte. Què trobarà la gent que vingui? És una activitat pensada també per persones que no són especialment aficionades a les conferències?
2: Sí, són temes que hi ha gent que me diu, a mi m'interessa aquesta perquè és de Malgrat, o a mi m'interessa aquesta perquè vaig malament de neurones. Bé, no sé, a mi m'interessen totes, no? O sigui, són temes que diferents i que te donen una informació que no saps. Jo, com que això de saber, jo crec que s'ha d'aprendre tota la vida, es pot aprendre en plan formal o en plan informal, doncs, bueno, la primera te parlarà d'art gràfic, no? La segona de patrimoni i la tercera de ciència.
1: Fins i tot temàtiques que no som conscients fins que ens han explicat que és un tema que ens agrada. Doncs això està xulíssim.
2: Esclar, pues sí. I a les altres edicions hem fet d'altres de temes. La passada vam fer poesia, còmic i art contemporani, o tenim intenció de fer, pues, música, fotografia, astronomia, i anar variant. Potser caldria dir que totes les activitats són gratuïtes.
1: Exacte.
2: I que la guarda del llibre, per organitzar-lo, doncs munta una taquilla inversa, que, pues, agraïm la col·laboració de les persones per poder tenir aquests convidats de tant de nivell. I també a la majoria de sessions oferim, venem els llibres dels autors. En aquest cas és el llibre de la Laura Freixas, i el Pere Itxar no té un llibre propi, però sí que vendrem el catàleg de la seva última exposició, o la Carme el que té són articles científics que no puc aconseguir un volum, no? Però sempre ho fem, no? Si intentar, nosaltres som la guarda del llibre, sempre que hi hagi una relació amb llibres i els posem a l'abast de les persones.
1: Doncs insistim, dimarts, dimecres, dijous a les 7 de la tarda, aquests tres bars que hem comentat, i crec que no queda res més a dir. No, no, hi ha, no es fa reserva com a tal, eh? Ens personem allà, taquilla inversa, i llibres a les dues xerrades que hi ha. Doncs ara sí, Núria, moltíssimes gràcies.
2: De res, un plaer.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Doncs arribem al final del programa d'avui, dimarts. Recordeu que podeu recuperar els programes a la web de Ràdio Palafolls i tornarem demà amb molt més contingut, agenda, convidats, seccions i molt més. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui, que acabeu de passar molt bon dia i moltes gràcies per escoltar-nos.

0: L'OMIC torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
1: El servei s'adreça principalment a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC

0: persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043, o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o serveis, la gran majoria empreses de subministraments energètics o companyies de telefonia mòbil. I l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat al braç. La intervenció combina la biòpsia del gang sentinela amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent, i això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixin, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millora de mobilitat en el braç. A més, les incisions són més petites i la reconstrucció immediata del pit contribueix també a una millor recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació també específica per l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària perquè suposa una major complexitat quirúrgica. De moment és tot. Més informació una hora a través de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Palafolls, si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com que sempre ja s'està fent fosc abans, la calor ja no apreta tant i fins i tot fa falta un jersei de tant en tant. Volem portar-vos el remei per no enyorar la vitalitat de l'estiu. És ni més ni menys que tornar a sintonitzar el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també ens podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova temporada del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. I com que no hi pot haver comentaris sense un comentador, em veig obligat a presentar amb un fort aplaudiment per als que m'acompanyen en aquest programa. Primer de tot, a un home de futbol, un home de FIFA i a un apassionat de tot el que tingui llespa, sol i passió. Nico Galván, buenas tardes, buenas noches.
3: Buenas tardes, buenas noches, ya próximamente será buenas noches. De momento, buenas tardes. Aquí se ve todavía el sunset, está bien.
2: Segundo programa consecutivo acudiendo, eso ya es casi histórico, ¿eh?
3: Estoy como el Barça, 21 de 21, 2 de 2.
2: Perfecto, Nico, que así siga, ¿eh?
3: Así vamos de momento.
2: També toca incorporar a l'home multiesport, que s'estrena per primera vegada aquesta temporada. Don Eudald Vallecrosa, això t'ho has ficat tu sol.

0: Aquest ton.
1: Primer de tot, bona tarda a tots, companys. Jo m'he fet el guió i jo me fico el motiu de respecte que vulgui.
0: Jo no et deixo més per la intro, eh?
1: Potser la setmana que ve tindré don o senyor o míster, no sé, intentaré anar-ho canviant.
0: Però creus que la setmana vinent tindràs al costat en Nico?
1: Uau, jo això... Espero que sí, la veritat.
2: Jo he de dir que si seguimos así, a lo mejor el Nico s'enfada i, claro, si el Nico no puede venir por lo que sea y ya le estáis metiendo caña, a ver si el Nico se va a tener que...
1: Segon programa i ve d'exigències, ja. Ja,
0: perquè
1: ja
0: tu vas faltar.
1: Ja, és veritat. Però vaja, jo m'ha fet il·lusió tornar-te a veure avui després de que, no sé, quasi un any, no? Que quasi no ens veiem en estudi.
2: Exactamente, sí. De normal, tampoc no solemos ver mucho, ¿verdad?
1: No, la veritat no, jo surto poc de casa.
2: Jo igual.
1: Sí, que ens hem vist algun dia aquest estiu, no? Però així, sí, una mica de casualitat i...
2: Algun tardeo tonto, no?
1: Sí, una mica d'activitats extraescolars.
2: Sí, sí, al final és lo bueno també, no solo... No somos personas, ¿no? Tenemos pasatiempos.
1: I, bueno, no tot serà feina, no, l'estiu? ¿Tú has estat molt ocupat o no?
2: Es que, claro, yo empecé a trabajar del 8 de junio al 4 de septiembre, 6 días a la semana y 8 horas, horario partido, pues claro, no se me ha visto el pelo. Y cuando podía salir, pues salía a la hora que fuese, fuera de noche, fuera de día. Entonces, claro, si me ha visto por la noche, has tenido suerte. Si me ha visto por el día, has tenido suerte, porque no era lo común.
0: I a la que aún no has visto Nico, i hem de disculpar que no sigui aquí avui també, és a la Gemma, que esperem que ben aviat hi torni i faci el programa, com tant li agrada.
2: Cuando venga ella, o no estará él o no estaré yo.
0: Seguro.
2: O no estarás tú, ¿no?
0: I al control de so, com sempre, el nostre estimat Jordi Pratsavalls, que no falla mai. Així que ara sí, poseu-vos còmodes, apugeu el volum i prepareu-vos perquè comença el minut a minut. Però abans de tot, Eudald, fem la repassada a l'esport català general, no? Comencem pel bàsquet, si vols.
1: Va, doncs si vols començo pel Barça. Ei, que hi ha hagut...
0: El bàsquet.
1: Sí, perdona, que m'estic...
0: Però has de llegir, no saps de memòria què va passar.
1: No, de fet sí que m'ho he notat. De fet, victòria del Joventut a la final de la Supercopa de l'ACB contra el Barça. De fet, primer títol en 18 anys.
0: Final catalana, va ser-hi, eh?
1: Sí, la veritat que molt bon partit. Amb la Pro Vitola i Ricky Rubio, intractables.
0: Nico, en futbol, bueno, ya has hecho un poquito de spoiler con el 7-7, los 21 puntos.
2: Pues como cuando venía el año pasado, el Barça a lo suyo y el Español a lo suyo.
0: Bueno, tampoco está tan mal el Español.
2: Bueno, pero el Español perdió en casa contra el Elche con un hombre más.
0: Pues está en media tabla, tampoco es que pierda siempre.
2: Yo hablo el fin de semana, no hablo de la tabla. Yo estoy informando aquí a los oyentes.
0: Hablo del futbol, pero en femení.
1: Doncs victòria del Barça i de l'Espanyol i empat del Levante Badalona.
0: A futbol sala, victòria del Barça i empat del CatGas Santa Coloma. Nico, en motor.
2: Tenemos a Daniela Guillén, que ganó por primera vez el título mundial de motocross femenino.
0: I Eudald, no sé si hi ha alguna coseta més.
1: Vols que et doni una mica de multiesportiu, una mica de hockey, per exemple?
0: Com t'agrada multiesportiu a tu, eh?
1: Per exemple, si vols jo t'explico que a Catalunya tomba a Portugal i guanya la Golden Cat en hockey masculí i hockey femení.
0: Doncs ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollancs.
3: Els titulars palafollencs.

0: Pau del Vallgrosa, et vas perdre l'estrena d'aquesta renovada secció i per tant avui et tocarà a tu encarregar-te de l'estudi dels Palafollencs i en aquesta edició farem especial final d'estiu.
1: Per mi perfecte, a veure què tal se'm dona aquesta nova secció, a veure aquest nou format, així que doncs arrenco amb aquest nou capítol i bueno, ja que l'estiu arriba a la seva fi, toca guardar la tovallola, apagar l'aire condicionat, que aquí l'estudi encara el tenim a tota pastilla, i tornar a la rutina. Això també vol dir que l'esport palafollenc torna a posar-se en marxa, així que acomiadem l'estiu com toca, amb molt d'esport i alguna ressaca postvacacional. Avui tindrem als estudis el president del Sant Lluís Palafolls per parlar de la temporada que tot just comença. S'acaben les vacances i toca tornar a la feina, també als despatxos del club. El primer equip del Club Deportivo Palafolls comença la Lliga amb victòria a domicili. Primera jornada, 3 punts i una tornada a la rutina que molts signarien. Així sí que fa gust tornar de vacances. El Club Bàsquet Palafolls celebra amb gran èxit el Memorial Cristóbal Roa, una jornada especial que posa punt final a l'estiu i que ens recorda que la pilota ja torna rodada de bo.

0: Resultats de tots colors en els amistosos del Sant Lluís. Amb doble visita del Barça, alguns han tornat de vacances amb les piles carregades i d'altres sembla que encara tenien la tovallola posada. Francesc Orante continua sense entendre això de tornar a la rutina i es proclama campió d'Aragó. Mentre alguns encara busquen on han deixat les xancletes, ell ja està a punt al podi. La petanca la Ficarassa estrena la Lliga amb un empat. Ni victòria ni derrota. Un punt per començar i a gaudir i a guardar la mandra de les vacances. Pedro Hildebrand no ha tingut la jornada que esperava al campionat del món. Problemes durant la prova i un cap de setmana complicat. Perquè fins i tot quan l'estiu encara no s'ha acabat del tot, hi ha dies que surten més grisos que d'altres. I no ha estat la millor jornada per al Club Pàdel Palafolls. Sembla que alguns encara tenen el cap a la platja, perquè les vacances ja s'han acabat, però els bons resultats encara estan de camí.
1: I fins aquí els titulars palafollencs, especial final d'estiu. Guardem les xancletes, recuperem els despertadors i tornem a la rutina, perquè l'estiu s'acaba, però la temporada esportiva ja està en plena marxa.

0: Doncs ara sí, arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Eudald Vallecrosa, vols començar tu?
1: Jo, si vols, començo. De fet, ara estava mirant el guió que tenim aquí, una mica de punts del que, bueno, de les idees que hem anat tinguent una mica al programa d'avui. De fet, t'anava a tirar el plat pel cap perquè hi havia un... pensava que hi havia jugadors del futsal.
0: No, perquè com eren partits amistosos...
1: Ah, i aquí volia anar a dir, com s'ha tindràs tan poca vergonya d'haver posat partits del futsal després d'haver fet una entrevista? O sigui, haver ficat uns jugadors de per l'MVP, una proposta de l'MVP del futsal, siguent avui un programa únicament de futsal, a més siguent uns amistosos. Però haig de tancar el que vindria a ser la boca, perquè no és així. O sigui, he vist que m'he equivocat completament. Jo venia molt fort i m'he de tirar enrere.
2: Jo lo que no sé es por qué aquí no está Oriol Parra en los MVP con el campeonato de su equipo del año pasado. O sea, puestos a poner otras cosas del futsal, yo creo que podría estar perfectamente.
1: De fet, t'hauríem d'haver tingut en compte per donar-li l'MVP.
2: Hombre...
1: No sé, però tornant al tema que era per donar el títol d'MVP de la segona jornada, crec que Francesc Orante, a la seva victòria al Campionat d'Aragó de ciclisme, crec que és meritòria. Però a més també és veritat que... Digues, Uri.
0: No, que per cert que Francesc Orante va ser l'MVP de la setmana passada. O sigui que compte que pot ser el primer en la història a fer dos MVP seguits, eh?
1: Es pot fer? Tu creus que això està a les bases?
0: No hi ha bases, o sigui que...
2: Pensa que les bases les hacemos nosotros, entonces será lo que querramos.
0: Pensa que després el que digo és igual perquè decideixo jo.
1: És veritat que això ja va passar alguna vegada.
2: He intentat camuflar un poco, però en verdad el que decís és ell.
1: Sí, ells són les bases. Sí.
0: Correcte.
1: No sé, jo penso que pot tornar a guanyar tranquil·lament, a més estem en un moment que...
0: I espera't que la setmana vinent que té el campionat nacional, que no faci hat-trick, eh?
1: M'agradaria que fes hat-trick, la veritat. De fet, hem estat donant... Aquesta temporada passada vam donar pocs MVPs al ciclisme.
2: Eso, yo tengo una pregunta. Francesc Orante, ¿es tu nombre en el campeonato de ciclista? ¿Participas con ese nombre tú?
1: No, és un gran atleta, un gran ciclista, la veritat. Jo sortiria com a Alberto Contador.
2: Está bien ese nombre.
0: Vale, Nico, la Udal ya
2: yo...
0: ¿Qué tienes?
2: Me gustaría hacer una mención, como he dicho.
0: ¿Mención honorífica o candidato?
2: Mención honorífica a Gaby Romero, porque de verdad que, aparte de que es un gol que los primeros tres puntos de la temporada y fuera de casa me parece muy importante contra Cristinen, que tampoco es un rival fácil en la tabla, es uno de esos rivales directos, porque es un golazo y seguro que mucha gente lo ha visto, pero yo voto a Francesc Orante porque ahora está como el Barça, está 21 de 21, 2 de 2 y a ver quién le para los pies.
0: Luego también tendríamos a Kylian, ¿no? Que hizo el primer gol del primer equipo del Deportivo La Foyle. Que...
2: También he visto ese gol. No es tan bonito como el de Gaby, pero igual de meritorio, porque sin ninguno de esos dos goles, ni empatas ni ganas el partido. Los dos son más. Kylian es más trabajador, más. No tiene tan perfil de delantero estrella como podía ser Gaby. Però és molt vàlid i
0: bueno, és un bon delanter.
2: Infravalorat.
0: Vale. Doncs com els dos heu votat el Francesc Orante, aquesta vegada no us portaré la contrària i per tant, MVP de la jornada minut a minut, Francesc Orante.
3: Programa d'esports de Ràdio Palafolls.
0: I fins aquí l'edició 575. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada i a Spotify també. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallecrosa, en Nico Galván i un servidor. Al control de so hem tingut a en Jordi Pretsavalls. I ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudald.
1: Pues molt bona setmana, companys.
0: Bona setmana, Nico.
2: Bona setmana.
0: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Així ha començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
4: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos

0: I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol al conjunt blaugrana, que defensa el títol red de mà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en un element gairebé imprescindible en el nostre dia a dia, el cotxe, per anar a treballar, per portar els nens a l'escola, per anar a comprar, al metge, a veure la família o simplement per moure'ns d'un poble a un altre. I moltes vegades, gairebé sense pensar-hi, la primera opció és agafar el cotxe. Per aquest motiu, avui ens volem fer una pregunta. Podríem viure sense vehicle privat al Maresme? De fet, tenim tren al llarg de bona part de la costa, autobusos interurbans, bicicletes i cada vegada parlem més de mobilitat sostenible. Però la realitat no és la mateixa si vivim al centre d'un municipi ben comunicat, que si ho fem en una urbanització, en una zona més allunyada o en un poble de l'interior. I també hi ha els trajectes entre municipis. De vegades tenim dues poblacions molt a prop sobre el mapa, però arribar-hi amb transport públic pot ser molt menys directe que fer-ho en cotxe. Per tot plegat, avui ens fixem fins a quin punt depenem del vehicle privat. És una qüestió d'hàbits? Ens falta més transport públic? O necessitem millors connexions entre municipis? I si anem encara més enllà, què hauria de canviar el Maresme perquè realment poguéssim dependre menys del vehicle privat? Ho descobrim tot seguit a l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: I comencem i ho fem doncs compartint experiències i ho fem amb el nostre primer convidat del dia i en Jordi Prats de Valls des de Palafolls. Jordi, endavant.
3: Doncs sí, avui volem respondre a aquesta pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? La mobilitat és fàcil a la nostra comarca sense utilitzar el transport o el transport públic? Posem gairebé un exemple pràctic i ho farem amb una d'aquelles persones que es mou molt per la comarca, ja sigui per aficions o per feina. Tenim amb nosaltres l'Artur López, el saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Posem-nos una miqueta en situació, el que dèiem, tu ja sigui per estudis o també per la teva feina, que fas diferents bolos amb diferents grups de música, et mous molt per la comarca i sobretot per la resta de Catalunya, oi?
4: Correcte, sí.
3: Mm-hmm. Doncs explica'ns una cosa, directament et faig la pregunta, podríem viure sense cotxes al Maresme? És fàcil la mobilitat per la nostra comarca sense transport propi?
4: La pregunta és molt senzilla, vull dir, sí, ja es pot viure sense cotxe al Maresme. Ara, això no vol dir que sigui fàcil, vull dir, al final estàs depenent sempre d'un transport que no gestiones tu. Llavors t'has d'adaptar tu a aquest servei. Moltes vegades jo faig servir el tren tant com l'autobús. Llavors el tren sí que és veritat que en aquest moment funciona com funciona, a l'estiu sobretot va molt carregat de turistes, llavors amb trajectes llargs, jo que em passo el dia de casa a Barcelona, de Barcelona a casa, és un trajecte que abans es feia en 50 minuts i ara ja trigo hora i quart a fer. Mm-hmm. Llavors a l'estiu no hi ha aire, es passa calor, hi ha molts turistes, es pot fer, però sí que no és de la manera més agradable.
3: Mm. Això per al que fa al transport públic, que ja sabem com funciona, però ara si et presento una alternativa, per exemple, si t'has de moure en cotxe, seria una bona alternativa aquesta no funcionalitat del transport públic o també és un hàndicap?
4: Ah, sí, vull dir, això i tant, vull dir, al final també em moc amb autobús, que al final vas per les carreteres de tota la comarca i sí, no és gens complicat. L'únic que, evidentment, doncs, quan passa tot arreu, en hores puntes, sobretot a l'entrada i sortida de Barcelona, doncs acumules caravana, però al final això passa aquí, passa allà i passa tot arreu.
3: Mm-hmm.

0: Com ho gestiones tu, Artur? Perquè, com dèiem, no, tu suposo que et citen per qualsevol bolo, no? En un lloc, en una hora. Llavors entenc, bueno, no sé si és fàcil trobar a quina hora has de sortir amb el cotxe per arribar puntual al teu bolo. Depèn del dia també, i entenc que depèn de les carreteres, no? Però com ho gestiones tu en un dia normal?
1: Clar, jo en transport públic agafo el Google Maps, dic des d'on surto, a on vaig i a quina hora hi vull arribar, i Google Maps em dona les diferents opcions que tinc amb tots els transports públics que tinc a prop, amb les hores més properes a la que jo he marcat d'arribada. Llavors, jo també jugo amb una mica de foteria i sempre marco 15-20 minuts abans d'hora d'arribada, perquè així, si tinc qualsevol incident amb el transport públic, tinc una mica de marge per moure.
0: Clar, i llavors, si parlem, vaja, de transport públic, entenc que no tens aquest problema, però clar, si anem amb transport privat, amb el nostre propi cotxe, aquí la complicitat és trobar aparcament moltes vegades, no? Com
1: Correcte.
0: Està el tema de l'aparcament? Per exemple, tu vius a Sant Pol, si no m'equivoco, has rodejat
1: ara
0: també...
1: Ara m'he mudat, Jordi, ara estic visquent a Malgrat.
0: Va, Sant Pol, Malgrat, doncs d'alguna manera, la comarca del Maresme, com està el tema de l'aparcament?
1: En general prou bé. En pobles més petitets acabes trobant sempre alguna coseta. Sí que és veritat que pobles més massificats, com podria arribar a ser Calella, és molt complicat trobar aparcament, sobretot ara que ha passat l'estiu. Ara cada cop n'hi ha més, però durant l'estiu és molt complicat, ja que és un poble que viu del turisme, i tots els pàrquings estan molt massificats i sempre has d'acabar aparcant o a la punta de la platja de turno o a l'altra punta del poble, una mica més cap a la muntanya. Es complica bastant. Això amb el que fa als pobles que serien una mica més cabon del turisme i dels hotels, no? Però la resta de pobles més petitets és bastant senzilla per trobar aparcament.
0: Una de les alternatives que es troba, sobretot per al tema de l'aparcament, és utilitzar, doncs, zones blaves o zones verdes, depèn de quina zona, de pagament o amb control horari. Tu creus que aquesta és una alternativa, Artur? És a dir, això ajuda una miqueta a la mobilitat d'aquest transport privat i d'alguna manera ajuda a trobar pàrquing?
1: Sí, al final és com tota la vida. Al final qui més paga té més poder. Llavors, clar, posar pàrquings de pagament, no tothom hi aparca. Llavors tenim més possibilitats de poder aparcar. Trobo també que hauria d'haver una mica de tot, i que cada cop hi ha més pàrquings de pagament que no pas d'ús públic i gratuïts. I crec que tampoc hauria de ser així.
0: T'esperen uns dies també de mobilitat, no? Perquè aquests dies també vas treballant, vas cap a Barcelona, t'ho planteges bé, no? Suposo que aquests pròxims dies també, de cara a passar hores en el cotxe, per exemple, fent cues o buscar aparcament, no?
1: Correcte.
0: Serà important, doncs, seguir aquestes informacions, i nosaltres hem plantejat una miqueta les bases de la proposta que fem avui a l'Hora Maresme. Artur López, gràcies per xerrar una miqueta amb nosaltres en el programa d'aquest dimarts. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: A tu, Jordi, un plaer. Moltíssimes gràcies.
2: Doncs va, seguim. Tenir cotxe és molt més que pagar-lo, assegurança, gasolina, manteniment, impostos, però realment, quant ens costa tenir un cotxe cada any? Avui fem números i posem sobre la taula totes aquestes despeses amb en Martí.
3: Doncs sí, avui us proposo fer números, perquè quan pensem en el que costa tenir un cotxe, normalment pensem en la gasolina i ja està, però realment, comptant totes les cosetes que s'han d'anar pagant, quant direu que costa tenir un cotxe? Deixo que ho penseu abans no comencin la secció. I és que no només quan anem a posar benzina, sinó comptant també l'assegurança, l'impost de la circulació, el taller, pneumàtics, la ITV, l'aparcament i fins i tot una despesa que moltes vegades oblidem, i és el fet que el cotxe va perdent valor amb els anys. I ho farem pensant en un cas habitual al Maresme, una persona que té un cotxe de combustió que fa uns 15.000 quilòmetres l'any, que l'utilitza per anar a treballar, fer compres, portar els nens, moure's pels municipis de la nostra comarca i de tant en quant alguna escapadeta. Així que som-hi, anem a fer números basant-nos en aquestes dades que us he dit. Òbviament és una estimació aproximada, ja depèn una miqueta de cada cas, però com ens basarem en això. Comencem primer de tot amb la gasolina, que és el que tenim més present. Actualment el que és la gasolina 95 està al voltant de l'euro amb 90 el litre a Espanya. A mitjans de setembre la mitjana se situava aproximadament a aquesta xifra. Posem que el nostre cotxe consumeix uns 6,5 litres cada 100 quilòmetres, que també seria una mitjana que hem fet. Si fem aquests 15.000 quilòmetres l'any, necessitarem aproximadament 975 litres de gasolina. A 1,90 euros al litre, això són uns 1.850 euros l'any comptant només combustible. És a dir, 154 euros al mes, uns 36 euros la setmana i aproximadament 5 euros cada dia. I insisteixo, estem parlant només de la gasolina. Ja potser algú s'anirà ficant les mans al cap, però seguim. I ara parlem de l'assegurança. Aquí hi ha una diferència enorme segons l'edat del conductor, i és que també hi forma part l'antiguitat del carnet, el municipi, el vehicle i tipus de cobertura. Però per fer un càlcul així senzill podem posar uns 600 euros anuals. Això són 50 euros al mes, 11 euros i mig la setmana i una horeta amb 65 cada dia. Pel que fa a l'impost de circulació, també pot ser per vehicles de tracció mecànica i és un impost que la quantitat depèn de l'Ajuntament i de la potència fiscal del vehicle. Posem, per fer aquest exemple, uns 150 euros anuals, que això serien 12 euros i mig al mes, més o menys. Però són diners que paguem encara que el cotxe no surti ni del garatge. Així que anem sumant. I per anar sumant, ens anem ara amb el taller, la ITB i els pneumàtics. I és on comencen a aparèixer aquelles despeses que no tenim en els nostres càlculs o que no veiem venir, ja que el cotxe necessita revisions, canvis d'oli, filtres, frens, líquids, bateria i tard o d'hora doncs arriben els pneumàtics. Segons l'OCU, una revisió rutinària anual pot rondar els 200 euros en un taller multimarca, mentre que els tallers oficials la mitjana és superior i pot variar molt segons la marca. Però nosaltres no farem el compte només amb la revisió. Posem una partida aproximada de 800 euros anuals entre manteniment, pneumàtics, ITB i petites reparacions. Això vindrien a ser 67 euros al mes i aquí encara no hi estem posant una avaria important, perquè si un any, per exemple, toca fer una reparació de frens o reparació molt important o distribució, doncs òbviament aquesta xifra pot pujar molt i molt ràpidament. Anem ara a un cinquè gasto, i és un dels grans temes, et diria, d'aquí del Maresme: aparcar. I és que si vivim en una casa amb garatge propi, doncs bé, aquest cost és zero mensualment. Òbviament s'ha hagut de pagar en el seu moment, però el comptarem com a zero. Però si paguem una plaça de pàrquing, podem estar parlant fàcilment de desenes d'euros al mes. I quan anem a comprar, a treballar o fer gestions, també podem acabar pagant el que és la zona blava o bé un aparcament. Per posar un exemple proper, a Mataró la zona blava té una tarifa aproximada de 0,04 euros per minut, és a dir, 2,40 euros l'hora, el que és la tarifa general. Si una persona gasta uns 50 euros al mes en aparcament, doncs ja estaríem parlant d'una suma de 600 euros l'any, i això sense tenir una plaça de pàrquing privada, com hem dit. Però és que ara ens n'anem a una despesa que moltes vegades oblidem, i és que el cotxe perd valor. I això és una gran trampa, ja que imagineu-vos que comprem un cotxe per 25.000 euros. Doncs, segons un estudi, es diu que cada any perd un valor d'uns 2.000 euros anuals. Llavors, això vol dir que si ja el fas durar durant 10 anys, en cas de vendre't aquest cotxe, doncs ja haurà perdut un total de 20.000 euros. Llavors, clar, anem sumant moltes cosetes. No sé si aquesta secció, la veritat, haurà ajudat o més aviat haurà fet endur les mans al cap algú que algú altre, però com es resum, els gastos que es queden anualment són de 1.850 euros al mes en gasolina, 600 en assegurança, 150 en l'impost de circulació, 800 en el manteniment, 600 en aparcament i la pèrdua de valor del vehicle és d'uns 2.000 euros l'any. Per tant, estem parlant de 6.000 euros l'any aproximadament, que això serien 500 euros cada mes, uns 115 euros cada setmana i aproximadament 16 euros i mig cada dia. Així que recordem que estem parlant només d'un exemple hipotètic que hem posat, però sí que hem intentat agafar doncs, una situació comuna que ens pot passar a tots el dia a dia aquí a la nostra comarca, i està clar doncs, que bé, hem de prendre consciència sobretot dels gastos que tenim, i el cotxe és una de les grans fonts de despesa que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Així que res, us deixo amb la següent secció, i em sap greu haver hagut de fer una mica d'abogat del diable en aquest cas, però vindrem amb seccions més alegres seguríssim.
2: I quan parlem d'utilitzar el cotxe, sovint ens centrem en la comoditat o en el temps que guanyem, però també hi ha tot el que implica per al territori i la mobilitat del Maresme. En volem parlar amb l'Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
4: Doncs avui parlem amb Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme, i parlarem d'una pregunta que, de fet, el programa d'avui va sobre aquesta pregunta precisament, i et volíem preguntar, Antoni, si podríem viure sense cotxe al Maresme?
5: Bé, la realitat és que actualment, i tal com està la situació, no podem viure de cap manera sense cotxe o sense algun tipus de transport com automobilístic. Per què? Perquè no s'estan fent els passos per aconseguir una mobilitat sostenible dins de la comarca. S'estan pensant moltes coses, però les úniques coses que es pensen és posar ciment a sobre de les carreteres per retreure encara més la mobilitat. El problema que tenim aquí al Maresme és molt senzill i molt simple, i fa molts anys que ho venim denunciant. El 2015 vam presentar la declaració del Maresme, que la vam presentar a Mataró, i va ser subscrita per tots els partits de l'ampli polític, i ens van dir que estàvem d'acord amb el que presentàvem, i el que dèiem és que primer es té que fomentar el transport públic. Si no solucionem el tema de Rodalies, mai podrem solucionar el tema de la mobilitat del Maresme. Restringir la mobilitat de cotxes a dintre de la comarca, com es vol fer amb el tema de la pacificació, tal com està plantejat, i som conscients de que té que pacificar, però tal com està planificat, creiem que és un greu error que encara produirà més problemes i més embussos amb els cotxes. Per què? Perquè si traiem carrils i posem carrils bicis, què farem amb els cotxes actualment? Anar per la C32 no és la solució. La solució és crear un transport públic que sigui ben finançat, que sigui adient, que no costi massa diners, i que la gent tingui l'alternativa de deixar el cotxe per agafar el transport públic. Si no hi ha aquesta alternativa, no és possible deixar el cotxe. I el que tenim que aconseguir és que els cotxes deixin de passar per la Nacional 2, no simplement reduir el pas dels cotxes. Per què? Perquè l'embús serà monumental. El que volen és que anem a portar els cotxes a la C30 i així tindran l'excusa per posar després peatges. Aquesta és la veritat.
4: Però clar, comentaves el tema del transport públic, que també és un tema delicat, sobretot per la gent que es mou, no només per la comarca, sinó també doncs, a Barcelona o als Vallesos, que estan just a dalt. Clar, al final és com una espècie com de contradicció, no? Perquè si el transport públic no acaba de funcionar i per agafar el cotxe cada dia hi ha gent que no s'ho pot permetre perquè el cost de la benzina doncs, cada dia està més encarit, doncs al final la gent no sap què fer, no? I llavors bici tampoc, perquè clar, poder si t'has de desplaçar doncs molt, doncs no l'agafes.
5: Bueno, realment és el que acabo de dir des del principi, vull dir, té que haver una alternativa, o sigui, el transport públic es té que millorar, es té que solucionar Rodalies, es té que solucionar el problema dels autobusos que baixin fins a Barcelona des dels pobles, des d'Arenys, des de Calella, des de Vilassar, des de Mataró, autobusos ben comunicats, que passin amb una freqüència correcta, que siguin correctes també el tema del cost dels bitllets, etc. Vull dir, si no solucionem el problema del transport públic, parlar de que si cotxe sí o sigui, cotxes, no, és ridícul, perquè, perquè no hi ha una alternativa. O sigui, no és si podem anar en cotxe o no podem anar en cotxe, sí, és que tenim que anar en cotxe, vulguem o no vulguem, perquè no hi ha una altra solució. I el que tenim que fer és solucionar aquests problemes. Aquesta és la veritable repte de mobilitat del futur del Maresme. Si no solucionem això, mai solucionarem el tema.
4: Per acabar, res, simplement un tema que també es parla molt, que és el concepte de que és inevitable que últimament, doncs, el tema de la contaminació s'ha anat parlant molt, sobretot amb el tema d'utilitzar el cotxe, però l'ús del cotxe elèctric, doncs, també se'n parla bastant. Creus que al final pot ser una causa futur d'utilitzar més el cotxe elèctric, o s'hauria d'utilitzar més aquest tipus de vehicle?
5: Sí, però malgrat que estem totalment d'acord amb el tema dels cotxes elèctrics, tenim també que pensar en el futur del cotxe elèctric. Per què? Pues, tots sabem que les bateries dels cotxes elèctrics duren 10 anys i no són reciclables. Uh-huh. Llavors, si no són reciclables i tenim que posar una altra bateria al cotxe perquè continuï funcionant, no sé si aquesta és la solució correcta. No sóc tècnic jo amb cotxes elèctrics, però penso que es tindria que buscar alternatives. Però ja et dic, si en lloc de cotxes elèctrics o cotxes de benzina, de combustió, del que vulguis, tinguéssim un transport públic correcte, sí que tindríem alternativa. Cotxe elèctric, sí, és una bona solució de moment, de cara a un futur pròxim, però no un futur llarg, a llarg termini. Pensem que la contaminació, des de que s'ha obert la C32, aquí al Baix Maresme, per exemple, ha baixat més d'un 40%, uh-huh, el qual és molt significatiu. Les malalties cardiovasculars han baixat moltíssim, però pues això vol dir alguna cosa, que alguna cosa estem fent bé. Continuem amb aquest camí, continuem amb el camí de ara que hem aconseguit traspassar la majoria de la mobilitat a la C32, doncs el que tenim que fer és solucionar el problema del transport públic, que és imprescindible, si no, no farem mai res.
4: Doncs molt bé, Antoni Esteban, moltes gràcies per ser aquí avui a l'Hora Maresme, i res, que vagi molt bé i molt de futur en el cotxe.
5: Vale.
4: Vinga,
5: adéu, bon dia.
4: Adéu.
2: Després de tot el que hem parlat, recuperem la pregunta del dia. És viable viure al Maresme sense cotxe? Volíem proposar el repte de venir a la feina amb transport públic a un dels nostres col·laboradors, però què millor que parlar-ho amb algú que ho viu en la seva pròpia pell. De fet, la nostra companya, la Laura Espanyol, arriba cada dia en transport públic a la feina. Oi que sí, Laura?
6: Doncs sí, vinc a la ràdio amb transport públic perquè sóc una de les persones que no tenen cotxe propi, que sincerament em pensava que eren menys persones les que havien pres aquesta decisió al Maresme, però segons les dades de l'IDESCAT, a la comarca del Maresme hi ha 213.791 vehicles registrats, dada que ens deixa amb 696 vehicles per cada 1.000 habitants. O sigui, un 30% dels habitants del Maresme no tenen vehicle, entre els quals estic jo. Si parlem concretament del meu cas, tinc la sort de viure a Pineda i treballar a Malgrat, que traduït a la R1, la línia de tren d'aquí al Maresme, són dues parades de tren. Per tant, per venir a la ràdio trigo una mitja hora des de que surto de casa fins que entro per la porta, uns 10 minuts més dels que trigaria si vingués en cotxe, sense comptar l'estona que trigaria a aparcar, que això no ho tenia calculat.
2: L'estona que trigaries per aparcar, i també depèn del trànsit a aquella hora.
6: Exacte. Però realment el trànsit seria una mica equiparable a que el tren sol anar tard.
2: Clar.
6: Llavors, realment, quan trobes trànsit, podries equiparar-ho a això, que el tren pot anar tard, per tant, ja no ho he comptat. Són uns mitja hora amb tren, 20 amb cotxe, i ja els altres factors poden anar variant. De fet, jo tinc sort, que és el que deia, perquè són dues parades, però la línia de Rodalies d'aquí al Maresme és de les més febles per la seva proximitat al mar i pel mal estat de la seva estructura. Plataformes de monitoratge de transport registren habitualment que la fiabilitat ronda el 73% en els darrers mesos, amb una mitjana de prop de 20 incidències mensuals relacionades amb avaries mecàniques, robatoris de coure o problemes de senyalització. Que a causa d'aquestes incidències, és el que dèiem, la puntualitat global de la xarxa cau sovint a mínims històrics, com per exemple aquest darrer mes es va registrar un 45% de puntualitat general. També hi han aglomeracions que es creen a primera hora del matí. Els trens direcció Hospitalet només hi trobem seients els que pugem des de pràcticament l'inici de la línia, però tot i així la R1 podríem dir que funciona relativament bé, perquè al cap i a la fi et porta als llocs, moltes vegades amb retard o esperes interminables, però arribar acabes arribant. Però sí que em volia centrar també en què passa quan volem anar a l'interior de la comarca, perquè depenem de la xarxa d'autobusos municipals, ja que la línia de tren no s'endinsa cap a l'interior del Maresme. Viure sense cotxe és una inversió de temps, i aquesta inversió es nota sobretot quan has d'anar a pobles com Sant Cebrià de Vallalta, o Rius, Tallà o Alella. Per exemple, per arribar des de Malgrat a Sant Cebrià de Vallalta amb cotxe és un trajecte de 20 minuts. En canvi, en transport públic és una combinació de tren i autobús d'una hora i quart, gairebé una hora més que en vehicle propi.
7: Clar, perquè depenent de cada poble on tingui ubicada l'estació de tren, Malgrat l'estació de tren està pràcticament al centre, oi?
6: Sí, exacte, però per exemple a Santa Susana, que és just al poble del costat, són uns 20 minuts caminant. Clar. Tranquil·lament des del centre del poble.
7: Uh-huh. Per tant, doncs això, no? Que cada poble té unes característiques diferents. I em anaves a comentar el cas d'Òrrius.
6: Sí, per exemple, per anar a Òrrius són 2 hores amb transport públic agafant la R1 i 2 autobusos davant dels 40 minuts que seria amb cotxe des de Malgrat. Però, entenc Malgrat, però també des de la zona de l'Alt Maresme. També per anar a Tallà o Alella ens passa el mateix. Són viatges que amb cotxe serien de 40 minuts i amb transport públic es transformen en 1 hora i 20. O pitjor, perquè també no és només el temps del trajecte, també depèn de serveis interurbans, on si perds el bus de tornada perquè la reunió de feina s'ha allargat uns 5 minuts, estàs venut. Vull dir, potser et passa un altre autobús al cap d'una hora, en comptes de 5 minuts com potser estem acostumats a ciutats o capitals.
7: Continua, Laura.
6: Sí, perdona.
7: No, tranquil·la.
6: També
7: potser esperaves que et digués
6: també
7: alguna cosa.
6: No, tranquil. A part de, si perdem l'autobús, això que dèiem, de que potser has d'esperar una hora al següent, també hi ha els retards del tren, que és el que també ho dèiem abans. Vull dir, la línia, per molt que arribis, pràcticament cada dia hi ha uns minuts de retard, i quan no tens tanta sort, a vegades són 20 minuts, mitja hora, una hora. També hi ha el fet d'agafar el tren per si de cas, per evitar aquests retards, que ja implica més temps i més planificació a l'hora de moure't amb tren i autobús, i bueno, amb transport públic en general necessites molta planificació. Com hem parlat abans, es nota a la butxaca també, perquè a nivell econòmic no has de pagar la lletra del cotxe, ni l'assegurança, ni els impostos, ni les revisions del mecànic, la benzina, que ara mateix està altíssima, ni zones blaves per aparcar. Simplement, actualment el bitllet mensual et costa 21 euros. Vull dir, això en comparació amb un cotxe està superbé.
7: Clar.
6: Però sí que és veritat que davant d'una urgència a la nit, que no solen haver-hi trens i els autobusos nocturns tenen més, bueno, que passen menys sovint que per al dia, depens o d'un taxi o, si tens sort, d'algú que tingui cotxe que et pugui portar. O sigui que no tothom dormiria tranquil si davant d'una urgència no tens com anar, doncs, a l'hospital, per exemple, o on sigui. Llavors,
7: Laura, la teva conclusió quina seria al final? Doncs, val la pena tenir cotxe, vehicle privat, o val més la pena esforçar-se una mica més i anar amb transport públic?
6: Jo crec que si vas en transport públic t'has de planificar. Sí que si treballes a l'interior perds molta estona anant a treballar, però si tens la sort, com tinc jo, de treballar al costat de casa, diguéssim, doncs el transport públic és una bona opció. Ara ja no parlem de l'oci, això, que sí, ja depens de tenir amics amb cotxe.
7: Clar.
6: Però sí, com a viure es podria viure.
7: Molt bé, Laura, moltes gràcies per l'espai. Fins ara.
6: Fins ara.
7: Vinga, va, som-hi, arribem a la meitat del programa i anem a fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
8: Hola, bona tarda. Avui nova jornada marcada per l'estabilitat, amb alguns núvols baixos que hem pogut veure a conseqüència d'aquest vent d'origen marítim que, carregat d'humitat, doncs, ha afavorit la formació d'aquests núvols. Les temperatures també han baixat una mica en comparació a les d'ahir, les màximes més altes, 28-29 graus, ahir s'arribava als 31 puntualment, als 32, i esperem, doncs, un inici de tardor aquesta propera matinada, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, marcat pel temps pràcticament estiuenc. I és que demà tornarem a tenir estabilitat, sol i temperatures una mica més altes en relació a d'avui, però és que dijous sembla que tocaran sostre i alguns, pràcticament totes les màximes, quedaran per sobre dels 30 graus i algun valor podria arribar fins als 33. Per tant, ambient càlid encara els propers dies. Això començaria a canviar una miqueta entre divendres i el cap de setmana, amb temperatures que baixarien una mica, tampoc no massa, i amb més núvols, sobretot de cara a diumenge.
9: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
7: Doncs va, seguim avançant. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb la Laura Espanyol. Laura, bona tarda. Comencem, doncs, fixant-nos en què es diu el Maresme.
6: Doncs mira, al Maresme tenim que una quinzena de municipis han posat àrees de servei al llarg de la ruta Eurovelo 8 perquè sigui més fàcil moure's en bicicleta per la comarca. La ruta travessa la Mediterrània des de Cádiz fins a Xipre i, a diferència de la de França, que està molt avançada, aquesta encara té molts trams incomplets o que passen per carreteres ordinàries. Tot i aquesta mancança, al Maresme, el Consell Comarcal ha fet una aposta decidida per la mobilitat en bici i ha aprofitat uns fons Next Generation que hi han posat instal·lacions de suport en 17 municipis, entre els quals hi ha Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Palafolls, Premià de Dalt, Premià de Mar, vull dir, 17 municipis, com dèiem. Es preveu que tots els punts de suport estiguin operatius a l'octubre, cada ajuntament ha triat el que li ha semblat millor, i també per combatre els efectes de la calor, en una desena de municipis també s'han posat fonts i illes de frescor. Per exemple, a Vilassar hi ha taules de pícnic i una coberta amb teixit de coco que dona per un respir a qui s'hi atura.
7: Molt bé. I en clau internacional, en què ens fixem?
6: En clau internacional ens fixem en que l'Organització de les Nacions Unides alerta que els éssers humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts després que a principis de mes l'ONU ja expressés la seva preocupació i demanés una regulació urgent de la tecnologia. El panell d'ahir de l'ONU ha analitzat el cas Hugging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes quan uns agents d'OpenAI van hackejar l'empresa. Als especialistes els preocupa que l'incident va tenir lloc al món real i no en un laboratori, que és un entorn controlat on els investigadors poden fer un seguiment de totes les variables. Aquests autors avisen que aquell episodi va fer saltar pels aires les tres condicions que poden comportar la pèrdua de control d'una intel·ligència artificial: la desviació o desalineament de l'objectiu definit pels humans, la capacitat de dur-lo a terme i un entorn que ho permeti. De fet, l'informe alerta que en aquest cas els agents ja han adoptat objectius propis, han infringit deliberadament les instruccions de seguretat i han intentat ocultar les seves accions.
7: Perfecte, i el tema curiós del dia?
6: Com a curiositat tenim que els veïns de Cassà de la Selva, el gironès, ja han triat quina hauria de ser la bandera del municipi. La votació no obliga a res, de manera que ara la pilota és a la taulada de l'Ajuntament, que haurà de decidir si es fa la seva proposta i engega els tràmits legals per aconseguir-ho. El grup de recerca i estudis cassanencs va començar el procés de triar la bandera fa un any i mig i va encarregar 4 dissenys diferents. Des del 12 de setembre passat, cada veí ha pogut votar el que més li agradava. L'opció guanyadora és la més diferent de totes les que s'han presentat. És un fons blau intens amb la silueta al centre d'una alzina surera, amb les arrels i les branques de color blanc. El disseny és de Xevi Forroi, en col·laboració amb la mateixa entitat que ha organitzat la votació. Les altres tres opcions tenien com a tret en comú dues franges horitzontals, una verda com a símbol dels boscos de les Garbarres i una taronja com el color del tronc de les sureres quan en treuen les escorces.
7: Molt bé, Laura, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Tu diràs què estem preguntant avui?
6: Avui...
7: Sí, tu mateixa.
6: Avui estem... Sí, perdona.
7: tranquil·la.
6: Avui estem preguntant en relació amb el tema del dia. Els nostres oients els hi preguntem si van en bici per aquí al Maresme.
7: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant avui al programa. Laura, gràcies, fins ara.
6: Fins ara, merci.

0: va, avui tornem a l'any de la Picó i ho farem amb una ullada al 1955. Anem força enrere, Oriol?
1: Doncs sí, sí, sí, Gemma, mira, avui volem fer aquesta ullada, explicar coses d'abans, conèixer coses d'abantes, que deien, anem fins a 1955, en aquest cas, amb aquesta secció, avui amb el Xavi Obon i la Martina Calvo.
2: Avui ens n'anem fins al 1955, un any que va donar per a moltes coses, algunes de molt serioses, d'altres de curioses, i alguna que, si ets d'Arenys, et toca directament al cor.
3: Per exemple, a Montgomery, Alabama, l'1 de desembre, una dona afroamericana de 42 anys, Rosa Parks, es va negar a cedir el seu seient de l'autobús a un passatger blanc.
2: La van detenir. I aquella detenció va desencadenar el boicot als autobusos de Montgomery. Quatre dies després, es va crear l'Associació per al Progrés de Montgomery i en van posar al capdavant un jove pastor de 26 anys, Martin Luther King.
3: El boicot va durar 381 dies i una dada important, Rosa Parks no va ser la primera persona que s'havia rebel·lat contra aquella segregació. 9 mesos abans, un adolescent de 15 anys, Claudette Colvin, ja havia estat detinguda per negar-se a cedir el seu seient.
2: I del moviment pels drets civils a Hollywood. El 30 de setembre va morir James Dean.
3: Tenia només 24 anys. Conduïa el seu Porsche 550 Spyder, que havia batejat com a petit bastard, i ho feia camí d'una cursa a Salinas quan va tenir l'accident a Califòrnia.
2: I aquell mateix any havia estrenat A l'est de l'Eden. Rebel sense causa encara no s'havia estrenat quan va morir.
4: You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No, you use every other phony excuse.
3: Un altre protagonista del 1955 va ser Alexander Fleming. El 18 de setembre, a Chichon, s'inaugurava el que es considera el primer monument del món dedicat al descobridor de la penicilina.
2: Fleming havia mort 6 mesos abans i va ser la seva vídua, Amalia Fleming, qui va inaugurar-lo. I encara una dada entranyable. El monument es va pagar amb una subscripció popular entre els habitants de Chichon.
3: I sense marxar gaire lluny, aquell estiu passava una cosa ben curiosa a Mataró. El 28 de juliol, les santes Juliana i Semproniana van anar al fons del mar.
5: Uau, el mar! Uau, el mar!
2: Exactament. Una escultura de plom de les patrones de Mataró es va submergir davant del litoral, a la zona coneguda com la Boia.
3: A uns 7 metres de profunditat i a una milla de la costa. La iniciativa era de Josep Maria Diamant i Jaume Arenas, vinculats al CRIS, el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines.
2: I això de les santes sota l'aigua segur que desperta records entre molts mataronins.
3: I del mar de Mataró pugem fins als Pirineus. El 21 d'octubre de 1955, el govern espanyol va declarar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que es convertia en el 5è Parc Nacional de l'Estat i el 2è dels Pirineus, després d'Ordesa.
2: El parc original ocupava unes 9.851 hectàrees i se situava inicialment entre els termes d'Espot i Barruera. Amb les ampliacions posteriors, el territori protegit s'ha estès per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Avui és l'únic parc nacional de Catalunya.
3: I aquell mateix 1955, al Pallars Sobirà, entrava en funcionament la central hidroelèctrica Espot Salt de la Torrassa, vinculada al Pantà de la Torrassa, un embassament de la Noguera Pallaresa situat entre la Guingueta d'Àneu i Espot.
2: El nom de la Torrassa no és casual. Ve d'una antiga i gran torre de guaita que hi havia en aquell indret.
3: I ara, una notícia que a Arenys segur que ens toca més de prop. El 1955 també és l'any en què van arribar els nostres gegants.
2: En Tallaferro i na Flor d'Alba. Els va construir l'artesà Domènec Humbert i els va costejar Josep Pons i Vila, que els va cedir a la vila d'Arenys de Mar. Es van estrenar el 8 de juliol de 1955, vigília de Sant Zenon.
3: I mira quina curiositat. Per modelar-los, Humbert es va inspirar en dues cares molt conegudes del cinema de l'època, Cornel Wilde, per a Tallaferro, i John Fontaine, per na Flor d'Alba.
2: I encara una altra curiositat. Es va pactar que els gegants fossin únics, però sense destruir-ne el motlle.
3: I això explica que a Premià de Mar hi hagi uns gegants amb els mateixos rostres que els nostres. El vestuari i alguns detalls canvien, però la cara és la mateixa.
2: O sigui que, en certa manera, tenim família gegantera escampada pel Maresme. I fins aquí el nostre viatge pel 1955. La setmana que ve tornarem amb un altre any i més històries de l'any de la Picó.
3: I ara us deixem amb Domenico Modugno, un dels grans noms de la cançó italiana i una de les seves peces més estimades, Vecchio Frac.

0: sobre un frac.
1: El viejo frac, Gemma? Sé que l'any de la Picó, 1955, no hi eres, no, encara, Gemma?
2: No hi era, i a més, clar, aquesta cançó, potser en Sergi Ferrer, que és una persona doncs molt entesa amb el món de la música i el cinema, la no. coneix. No?
3: No, ja,
2: ostres,
3: ja t'ho
2: avanço que no. Ostres, m'has decepcionat, Sergi.
3: Massa antic.
2: Massa antic, eh?
3: Massa. Tampoc és el meu estil, eh?
1: És que, és que l'any de la Picó és això, és una cosa clar. Molt antiga, no podem parlar d'abans d'ahir, tampoc.
2: No, totalment, sí. Cal anar enrere, doncs s'hi va doncs molt lluny. Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies, com sempre, ens escoltem la setmana que ve amb una nova secció.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: I avui us portem un nou episodi de llibres amb la nostra col·laboradora, la Mar Arenaza. Avui ens parla del llibre Anhelo de Raíces, una lectura autobiogràfica sobre la vida lluny de la ciutat, que ens servirà per relacionar-ho amb el tema que tractem avui al programa. Endavant!
3: Bé, doncs nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, com sempre, qui ens acompanya. Què tal, Mar, com estàs?
2: Bé.
3: Com sempre, introdueixo el tema del dia,
2: sí.
3: Ens parles una mica del llibre que ens has preparat i a partir d'aquí doncs anem tirant, no? Avui, tema no sé si delicat, perquè portem dos seguits de transport, però podríem viure sense cotxe al Maresme? Pregunta, tot això perquè és la Setmana Europea del Dia Sense Cotxes.
2: Sí.
3: Jo crec que aquest dia sense cotxes va molt derivat al llibre que ens portes avui. Què
2: sí.
3: ens portes?
2: Val, porto un llibre que és molt bonic, preciosíssim, que es diu Anhelo de Raíces, de la May Sarton.
3: Vale.
2: Val, és una senyora que ja va morir de fa uns anys i que va decidir canviar de vida. Ella ja era gran i va decidir doncs comprar-se, ella és era nord-americana, una casa vella, antiga, a New Hampshire, saps, allò en medio de ninguna parte,
3: rural, sí,
2: allò
3: sí,
2: molt
3: sí.
2: rural, i pues, bueno, arreglar-la i canviar doncs tota una estructura que ella havia estat visquent, pues canviar-la. No? I llavors doncs, jo això ho relaciono amb el que si es pot viure sense cotxe al Maresme, perquè també implica doncs un canvi, no?, de mentalitat, perquè una cosa és no tenir cotxe, una altra cosa és no poder-se moure, que són dues coses diferents, no?
3: Correcte.
2: I que jo crec que, bueno, que es podria aconseguir si canviéssim una miqueta, no?, el paradigma.
3: Vale.
2: Que és el que presenta aquest llibre, que és totalment biogràfic, i llavors, doncs, parla d'això, no?, de com ella, doncs, decideix anar-se'n aquí, en aquesta nova casa, fer créixer un jardí, relacionar-se amb els veïns, no?, després d'una vida així com diferent, i com ella doncs això ho va transformant, i ella doncs va vivint molt millor i molt més amb concordància amb el que seria doncs la vida més natural, no?, més tranquil·la, amb més serenitat.
3: Que parlaríem dels Estats Units, que és un, bueno, és un país amb unes grans extensions, i és inevitable,
2: sí.
3: doncs, que hi hagi zones on hi hagi doncs cases independents, no?,
2: sí.
3: rurals, que es diria. Però aquí, clar, parlem del Maresme, el Maresme no és tan habitual, i més ara, no?, que s'està urbanitzant tot.
2: Sí.
3: Parlaríem d'una urbanització apartada del centre de la ciutat, si ens anem a Calella, per exemple.
2: Exacte.
3: Que aquí entraríem en un dilema de que sí que necessites cotxe relativament, perquè t'has de moure, per exemple, per anar a fer la compra.
2: Clar,
3: no?
2: Sí, però a vegades igual no és que prohibir el cotxe, sinó que n'hi hagin menys, moure't amb els veïns, o saps allò...
3: O tenir un hort.
2: O tenir
3: no?
2: un hort, no? O estructurar-te la compra i de més per utilitzar-lo el menys possible. Clar, són eleccions de vida, també, no?
3: Sí.
2: I ja et dic, una cosa és que no hi hagi cotxe, una altra cosa és que no hi hagi mobilitat, perquè si no seria com tornar a l'època medieval. Vull dir que ja devia tenir lo seu. Però bueno, tot era com més complicat, no?
3: Sí,
2: vull
3: sí,
2: dir
3: sí,
2: que
3: sí, sí.
2: El que sí que és cert és que, clar, el Maresme, entre el tren, els autobús, vull dir, i que estem tots bastant junts, relativament, no? Almenys la banda aquesta més de la costa i així, doncs, bueno, es pot plantejar, no?, de fer-ho d'una manera diferent.
3: Bueno, i més, si parlem de Calella, potser hi ha altres localitats, però els que som de Calella, almenys, la sort que tenim és que ens podem moure per la ciutat, doncs, relativament a peu,
2: sí.
3: perquè et travesses Calella, doncs, en 15 minuts.
2: Sí.
3: Llavors, si t'has de moure per la ciutat, doncs, potser no cal el cotxe, en aquest
2: sí.
3: cas, no cal convertir-se en l'autora d'aquest llibre.
2: Sí, amb una eremita,
3: exacte.
2: Ja.
3: Però sí que I és un tema també el transport públic, que ja ho vam comentar anteriorment, doncs, que és bastant delicat.
2: Sí.
3: Per acabar aquest episodi, sé que ara és més curt, Mar, però bueno, com ho fem sempre, a qui
2: sí.
3: el recomanes aquest llibre? Que t'ho pregunto sempre al final de tot.
2: Sí, doncs jo crec que és sobretot per gent que li agradi llegir llibres biogràfics, o sigui, que expliquin els autors vivències pròpies, que és una relació com molt directa amb l'escriptura, i també de com s'avança amb aquest canvi, no? Aquest canvi de vida, perquè ja ho va explicant amb molt de carinyo, no? I amb molt de sentit de l'humor també, no? Coses que no estàs acostumada i de cop dius, ostres, i ara què faig, no?
3: Uh-huh.
2: I en aquest sentit de vivències molt directes i gent amb curiositat.
3: Molt bé, doncs ens apuntem a aquest llibre. Esperem també que en relació al tema del dia, doncs el tema del cotxe es pugui reduir una mica gràcies al transport públic, que també ha d'anar una mica a l'alça, cosa que és complicada, però bueno, ho dic aquí en fluix perquè no m'escoltin massa,
2: però
3: és que és inevitable.
2: Complicat.
3: Mar, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera.
2: Merci.
0: I els tastets d'avui, aprendrem a dir bé les expressions al nostre dia a dia amb en Martí Capçada. Endavant.
4: Gemma, ara comencem amb els tastets, que estem tenint un petit problema, però els tastets d'avui, recordar que farem una petita explicació d'aquelles paraules que potser diem malament o expressions de castellanismes, però que tenen realment la seva forma correcta.
0: Així hi ha una? Mira, m'has fet pensar en una. Primer de tot, abans de tot, a Sol, te'n pots en sortir amb el tema del problema
4: crec
0: tècnic?
4: Sí, o... crec que sí.
0: Vale, perquè potser aquí em poso a parlar.
4: A veure quina tens, Gemma, d'expressió.
0: Mira, molta gent diu arrel d'aquell dia que em vaig trobar amb tal, és arran de...
4: Mira, és una d'aquestes que tractarem durant la secció d'avui, així que Gemma, ara sí que sí, després d'aquesta que ens has iniciat, veurem quines us porto.
0: Som-hi.
4: Doncs sí, avui en un tastet de llengua de l'Hora Maresme que us faré jo mateix, dedicarem uns minuts a parlar de llengua catalana, però tampoc sense posar-nos del tot acadèmics, perquè hi ha paraules i expressions que potser diem cada dia amb tota la tranquil·litat del món i que de tant sentir-les ens semblen absolutament normals en la nostra llengua, però el que ens hem de preguntar és si les diem bé o no, i moltes, doncs, malauradament, és un no. Per tant, avui repassarem alguns errors molt habituals, molt d'ells per la influència directa del castellà. Comencem per una de molt típica, el famós bueno. Un exemple seria, bueno, doncs ja ho farem demà. Segur que l'heu sentit o l'heu dit mil vegades. En català, doncs, tenim alternatives com bé, doncs bé, d'acord, o fins i tot va, depenent del context. Uns exemples serien bé, doncs ja ho farem demà, va, ja en parlarem. Un altre que també se'ns escapa moltíssim és el vale. Quedem a les 8, vale. En català, doncs, podem respondre d'acord, entesos, fet, va bé, o simplement va, també. I ara, un altre que també genera molts dubtes. Anirem fent així una bateria, avui. Parlem del tinc que. Demà tinc que anar al metge. Doncs no, aquesta tampoc està ben dita. Hauria de ser demà he d'anar al metge. Per tant, tenir que fer alguna cosa que expressa obligació és un calc del castellà tener que. En català, haver de. Vinga, obrim un altre parèntesis. De moment ja n'hem dit unes que jo crec que diria que pràcticament tots, per desgràcia, anem colant en el nostre dia a dia. Però ara una altra de molt clàssica és el m'adona igual. Aquesta construcció també ens arriba directament del castellà, però és que podem dir, per dir-ho correctament, m'és igual, tant me fa o no m'importa. I de fet, tant me fa és una expressió ben nostra que val la pena conservar. Seguim. Què dieu vosaltres? Algo o alguna cosa? Vols algo per veure? Doncs en català estàndard diríem: vols alguna cosa per beure? I passa una cosa semblant amb el pues, ja que a vegades estem parlant perfectament en català i de sobte diem un pues no ho sé. Doncs aquí tenim el nostre estimadíssim doncs, que ben dit seria doncs no ho sé. Això un altre cas. Ara anem a una expressió una mica més traïdora, perquè potser no ens n'adonem ni que és una interferència, i és el menys mal. En català correcte podríem dir l'encara sort, el sort que, o per sort. Un exemple seria encara sort que portava per aigua. Un altre molt habitual també és el que va. Jo no he fet res. En aquest cas, segons el context, podem dir i ara, que, de cap manera, o altres expressions equivalents. I aquí és on descobrim una cosa interessant. I és que moltes vegades no és que el català no tingui una manera de dir-ho, sinó que hem deixat d'utilitzar expressions pròpies perquè en tenim una altra molt més present al nostre voltant. Així que acabem amb una altra que també escoltem molt constantment, i és el a veure què passa. Aquí atenció, perquè a veure sí que és correcte. El problema és que arriba quan escrivim a veure què passa, o confonem el a veure amb el verb haver. Si estem parlant de mirar, comprovar o esperar un resultat, es diu a veure què passa, a veure si demà fa sol. Sempre separat, el a veure. I fins i tot aquí, en aquest petit examen de català quotidià. Llavors, segurament avui n'hem descobert alguna coseta que diem en el nostre dia sense adonar-nos-en. I la gràcia, doncs, no és parlar amb por per equivocar-nos, sinó tot el contrari. Conèixer més recursos per poder triar com volem parlar i parlar-lo correctament, ja que hem de enriquir el que és la nostra llengua. I aquí, doncs, amb els nostres tastets de llengua sempre intentem donar-vos una petiteta píldora per conservar el català i mantenir-lo durant les futures generacions. Així que fins aquí aquesta secció, i ens escoltarem la setmana que ve amb un nou tastets de llengua, en aquest cas del Centre de Normalització Lingüística.

0: De totes aquestes expressions que estan maldites i que a vegades doncs, normalitzem en el nostre dia a dia, us vull preguntar, companys, quina expressió és la que més feu servir de forma, doncs, sense donar-vos compte. Martí, ja que has començat tu amb la secció, quina és la paraula o expressió que acostumes a dir que no està bé?
1: Doncs mira, Gemma, jo faig servir molt una que, de fet, ja ho he comentat algun cop, que me la van preguntar al Gran Dictat, que hi vaig participar, i la vaig fallar, de fet, que és la de cuidado, quan s'acosta, per exemple, un cotxe a la carretera i vols avisar algú i dius cuidado, és compte, com es diu correctament. Compte. El que passa és que, és, no sé, tinc el cuidado, no sé si és per aquesta experiència que tinc o alguna cosa, però molt interioritzat, així que és una d'aquestes paraules que he de mirar d'anar canviant en el meu dia a dia.
0: Uh-huh. Martres Serres, hi ha alguna cosa que diguis malament tu?
2: Intento sempre parlar tan bé com puc el català, perquè quan escolto que algú s'equivoca, òbviament no estic tot el rato corregint, però sí que és alguna cosa que dic, ostres, això crec que ho pots millorar, com el tinca, no? Que moltes vegades li corregeixo a ma mare, o aiga, ella diu, en lloc d'aigua, no sé per què. Sí, sí,
0: sí.
2: Tu també t'has trobat de gent, o els avis?
0: Sí, més gent d'altres generacions, col·legi, sí. Llàpid, canalla...
2: Hòstia, paraules, llàpid, sí.
0: Sí, paraules que deien abans, no?
2: Mm-hmm. Doncs això, que m'enrotllo, si no, la paraula, com en Martí, el cuidado, l'utilitzo moltíssim, el tinc molt interioritzat, com ha dit ell, tot i que em repeteixo, doncs l'ha dit i dic, ostres, també l'afegiré, i l'altre
0: molt
2: és el
0: bé.
2: Bueno.
0: Molt bé, doncs va, tenim un minutet, m'agradaria també escoltar la Laura, en Jordi i en Sergi. Laura, hi ha alguna paraula que diguis malament?
3: Jo dic molt bueno, sí, vale. Que també vaig fer molt de treball per deixar de dir pues, i ara sí que dic bastant sovint el doncs.
0: Molt bé.
3: I m'he apuntat també que el menys mal, jo el dic malament, hauria de ser encara sort, però jo dic menys mal, jo ho he traduït una miqueta més encara.
0: Molt bé, companys, em sap greu, Jordi i Sergi, ens escoltem demà, si us va bé, que 30 segons que ens queden de programa. Vaja, gràcies a tots i demà tornem amb un nou tema del dia. Adeu.
4: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat al conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Pané, que és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part de anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes a la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació

0: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
2: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bac, o del Bac. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bac?
1: Mira, Anna, la lluita del Bac és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arribi a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bac al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bac, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bac per guanyar i per tant segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Baide Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bac, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bac a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar, i a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també, doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bac. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'aquesta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, lo que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bac, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan un net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bac.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bac, doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament, tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes, també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta el... Disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va, de la seva infància, i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien, autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. Lo que passa que los japonesos, los asiàtics, lo que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practique. Això és lo que no hem sigut capaços de fer en molts esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. Suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és lo que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur, venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? I de fet, la paraula mestre que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero que anaven a tallar bosc fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però i una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. Tot era, fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de, per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarrodes, es gastava molt d'om, perquè i els oms han desaparegut, van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es feien servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8, i antigament més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14 i podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte, però 3 setmanes, literalment. No. Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet van haver d'acomiadar 2 treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilles, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, sí. Debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem Espanya era la primera flota pesquera del món i van fotre fora de per tot, van desaparèixer i per construir una barca nova envies de desguassar una altra, envies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant, un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas, tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir l'història, varen quedar en Tit, en Tet i en Genet, i fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimques embarcacions que Adreçant el Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de soc arrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una, però bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada amb l'ofici, però no se sap mai,
1: Sí, sí, sí, però esclar, avui te queden 3 Trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, i no sé, jo ho veig bastant, no sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos, perquè clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors,
1: això a la meva època això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius, una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona, observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.

0: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
1: Doncs serà un tipus de cabra, no?
0: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
1: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
0: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
2: Molt bona tarda, Anna.
0: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
2: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
0: Exacte.
2: I de fet...
0: Digues.
2: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat doncs descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i sobretot aprendre coses noves.
0: Doncs fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
2: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
2: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
3: Doncs segurament és el moment més, segurament més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble pues vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
0: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
3: Bueno, sempre... Jo crec que sempre, bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo, sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
0: Un equilibri perfecte.
2: Perdó.
0: Digues.
2: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
3: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Vixaurri, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
0: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
3: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera, aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca gresquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué, de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final tot això al final patirà avant, i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva i a més bé d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí i estan produint molt bé.
0: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
3: Doncs és més jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, lo de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial és que és més difícil treure un producte constant, és més variable, però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client també.
2: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
3: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet, i si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge, i té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial, sense dir noms, que es fan tractaments de la llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions i això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
0: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
3: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a pressa a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
0: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
3: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella i jo normalment acostumo a tirar molt i aquell dia no tant, i el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu, i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
0: Doncs quina alegria, té coses bones, treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
3: Sí.
0: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
3: Sí, moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi han. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local.

0: S'esgoten les entrades per les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'escola de música i dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari al web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades, així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveiem també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa. Hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora, s'han esgotat completament.
0: On sí queden entrades, recordem-ho, són en alguns torns de les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi hauria també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre, amb un seguit de visites concertades tant amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes del dissabte i el diumenge, visites teatralitzades amb una vintena d'actors i actrius. Canviant de tema, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza dijous demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona de Palafolls acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem d'intimitat i desig en la parella, començarà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García de Salut Sexual. La xerrada proposa parlar amb naturalitat sobre qüestions relacionades amb la vida en parella, com els canvis en el desig en el pas del temps, la intimitat, el plaer, la comunicació o les expectatives o els límits. L'activitat vol oferir

0: inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a xarxes socials. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'OMIC torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
1: El servei s'adreça principalment a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
0: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà informació, assessorament i suport gratuït a la ciutadania en matèria de consum. L'objectiu és facilitar que les persones consumidores coneguin i puguin exercir els seus drets davant de possibles incidències o conflictes relacionats amb productes i serveis. El servei s'adreça a persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043 o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o serveis, la gran majoria empreses de subministraments energètics o companyies de telefonia mòbil. I l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual a l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat al braç. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinella amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent, i això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixin, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica a la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients

0: S'esgoten les entrades per les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari al web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades, així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveient també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa, hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora s'han esgotat completament.
0: On sí queden entrades, recordem-ho, són en alguns torns de les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi hauria també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre, amb un seguit de visites concertades tant amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes del dissabte i el diumenge, visites teatralitzades amb una vintena d'actors i actrius. Canviant de tema, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza dijous demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona de Palafolls acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem d'intimitat i desig en la parella, començarà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual. La xerrada proposa parlar amb naturalitat sobre qüestions relacionades amb la vida en parella, com els canvis en el desig, en el pas del temps, la intimitat, el plaer, la comunicació o les expectatives o els límits. L'activitat vol oferir un espai segur i proper on poder compartir experiències i reflexionar sobre aquests aspectes amb l'objectiu de fomentar una millor comunicació i el benestar dins les relacions de parella. Aquesta, de fet, no és la primera vegada que Marta García participa en aquest cicle de xerrades. El passat mes de maig ja va col·laborar en una activitat a Palafolls dedicada a la menopausa, que va comptar amb una vintena de participants. Aquesta nova proposta forma part de la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus d'activitat al municipi. De fet, la xerrada de dijous no serà l'última activitat de García a Palafolls, ja que està previst que torni el mes vinent amb una nova proposta. Per assistir a la xerrada cal fer una inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a xarxes socials. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

és que aquest matí s'obrien les inscripcions per aquestes visites al castell el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui és 22 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquest és el principal titular de la jornada, però avui us volem explicar més coses. Per exemple, avui també destacarem que torna l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls, després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar el telèfon de l'Ajuntament o el tràmit del web municipal. La regidoria d'Igualtat de Palafolls organitza per demà passat dijous una xerrada sobre intimitat i parella. Ho farà al Casal de la Dona, serà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García de Salut Sexual. Obrem també l'apartat, la plana de l'actualitat comarcal, perquè l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. De fet, és una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama a un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I no ens movem perquè a Calella ho tenen tot preparat per començar ja la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Almaresme. Aquesta nit hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. A partir d'aquí, ple d'activitats fins al pròxim 27 de setembre. Comencem. Tot això és el que us volem explicar avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Doncs comencem. S'esgoten les entrades per a les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades. Així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveient també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa, hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora s'han esgotat completament.
0: On sí que queden encara alguns torns disponibles és a les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi haurà també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre amb un seguit de visites concertades tant per als arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes de dissabte i diumenge, les visites teatralitzades amb una vintena d'actrius i actors palafollencs. Continuem l'informatiu d'avui explicant-vos altres coses, com per exemple que l'OMIC, l'oficina del municipi, torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
2: El servei s'adreça principalment a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar doncs, un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
0: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà aquesta informació, assessorament i suport gratuït a la ciutadania en matèria de consum. L'objectiu és facilitar que les persones consumidores coneguin i puguin exercir els seus drets davant de possibles incidències o conflictes relacionats amb productes i serveis. El servei s'adreça a persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043, o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o d'altres tipus de serveis, la gran majoria amb empreses de subministrament energètic o també companyies de telefonia mòbil. Més informacions relacionades amb el nostre municipi. A Palafolls, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza demà passat, dijous, una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem d'intimitat i desig en la parella, començarà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual. La xerrada proposa parlar amb naturalitat sobre qüestions relacionades amb la vida en parella, com els canvis en el desig amb el pas del temps, la intimitat, el plaer, la comunicació, les expectatives o els límits. L'activitat també vol oferir un espai segur i proper on poder compartir experiències i reflexionar sobre aquests aspectes amb l'objectiu de fomentar una millor comunicació i el benestar dins les relacions de la parella. Aquesta no és la primera vegada, de fet, que Marta García participa en aquest cicle de xerrades. El passat mes de maig ja va col·laborar en una activitat a Palafolls dedicada a la menopausa, que va comptar amb una vintena de participants. Aquesta nova proposta forma part de la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus d'activitat al municipi. De fet, la xerrada de dijous no serà l'última activitat de García a Palafolls, ja que està previst que torni el mes vinent amb una nova proposta. Per assistir en aquesta xerrada, això sí, es demana que facin una inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a les xarxes socials. Obrim plana comarcal, l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix també una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millora de la mobilitat del braç. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinela amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent. Això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixen, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millor mobilitat del braç. A més, les incisions són més petites i la reconstrucció immediata del pit contribueix també a una millora de la recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació específica per a l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària perquè suposa també una major complexitat quirúrgica. I en l'apartat de cultura comarcal destaquem que aquesta nit arrenca la Festa Major de la Minerva a Calella. De fet, aquest vespre arrenca una de les últimes festes majors de la comarca a l'estiu, la Festa Major de Calella. Ho farà amb el tradicional pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. Un pregó on no hi pot faltar la interpretació del Ball de la Llopa o el brindis popular per desitjar bona Festa Major. Tot plegat des de les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. A partir d'aquí les activitats no pararan. La tradicional mostra de plats casolans, el concurs de llioli, ball de gegants, habaneres, correfoc o el piro musical o també la Diada Castellera ompliran d'actes la ciutat fins al 27 de setembre. De fet, cal destacar també les nits de barraques on hi actuaran grups tan coneguts com The Tallets, Catarres o l'Orquestra Diversiones. La Festa de la Minerva coincideix també amb una nova edició de la Fira de Calella i l'Almaresme, que enguany vol posar en valor la cultura, la gastronomia o les tradicions de la comarca del Maresme sota el títol de Mar i Damunt. La fira s'inaugurarà demà 23 de setembre amb el pregó inaugural a càrrec de l'actor Joan Pera i es podrà visitar fins al 27 de setembre al passeig de Manuel Puigvert. Les entrades es podran comprar anticipades a través del web firadecalella.cat.

És l'hora d'utilitzar la nostra màquina del temps i veure què publicava Ràdio Palafolls anys enrere. La nostra primera parada és tan just fa un any. El 2025 destacàvem que el Club Bàsquet Palafolls organitzava un torneig en memòria de Cristóbal Roa. Aquell cap de setmana, el Club Bàsquet Palafolls començava la temporada amb un torneig. Es tractava del primer memorial Cristóbal Roa, que buscava posar en valor la feina que va fer Roa pel Club Bàsquet Palafolls des que va entrar al club fins que va morir el passat 2023. Eloi Alarger, que era president del Club Bàsquet Palafolls llavors, va explicar que al setembre era moment de fer tornejos per preparar-se per la nova temporada. Llavors es considerava que era important destacar la figura de Cristóbal Roa en el primer 3x3 de la temporada, una cita que de fet es repetia aquest passat cap de setmana amb la segona edició d'aquest memorial al Palauet. Anem encara molt més enrere perquè el 2021 destacàvem que el consistori malgratenc i la barretina vermella buscaven suport econòmic pel futur de l'entitat. Aquella primavera, la històrica Societat Cultural i Recreativa, la Barretina Vermella de Malgrat de Mar, feia una crida d'alerta davant de la complicada situació que vivia aquesta entitat. L'associació no disposava de llicència per fer activitats al públic i el seu edifici històric hauria de remodelar-se profundament per poder adequar-lo a la normativa d'espais de pública concurrència. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Malgrat de Mar es reunia amb l'entitat per tal de valorar els possibles escenaris i per intentar buscar vies de finançament que poguessin garantir la continuïtat d'aquesta associació, la més antiga de Malgrat de Mar, amb 135 anys llavors d'història. I el 2016, 10 anys enrere, l'escriptor malgratenc Josep Busquets guanyava el Premi Gregal de Novel·la Històrica. De fet, aquella jornada es va fer el lliurament d'aquest premi literari promogut per l'editorial Gregal en un acte a Maçanet de la Selva. El malgratenc Josep Busquets s'havia endut el premi amb l'obra La Gramola de l'Eden. Busquets era professor de música i va començar la seva trajectòria narrativa com a guionista de còmic i de curtmetratges. Aquesta obra guanyadora, ambientada just abans de l'esclat de la Guerra Civil, explicava la història d'una dona de família benestant de Barcelona que s'enamorava d'un músic de jazz i com la situació politico-social del moment els afectava. L'obra guanyadora d'aquell any rebria 3.000 euros en concepte d'avançament de drets d'autor i el compromís de l'editorial de l'obra, que veuria la llum el primer mes de l'any, en el 2017. En l'edició d'enguany hi havia participat 27 obres, de les quals 8 van ser finalistes del premi. Hem repassat a Hemeroteca. Toca ara consultar quina és la previsió per al programa Palafolls en xarxa.

0: És hora de comentar amb el nostre company Albert quina és aquesta previsió de proposta cultural que ens fas avui. Albert, bon dia.
1: Hola Jordi, avui us portem una proposta per aquest divendres que a la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres i evoca la seva memòria i recorre els seus espais. Aquesta activitat està emmarcada en la iniciativa Docs Barcelona, impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Serà divendres 25 a les 7 de la tarda i a la Biblioteca Enric Miralles i serà una activitat gratuïta, però caldrà inscripció prèvia.
0: Ens apuntem, doncs, aquesta cita. Gràcies, Albert. Divendres 25, en aquest cas a la Biblioteca del nostre municipi, la projecció d'aquest documental per recordar l'arquitecte Miralles, que tant té a veure també amb el nostre municipi i amb diversos edificis. Moment de seguir consultant la previsió meteorològica.

0: Doncs aquest matí de dimarts el sol ens ha acompanyat a tot el Maresme, acompanyat de teranyines de núvols alts, de fet poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord-est. El mar també estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants entre els 17 i 22 graus. De fet, volem ampliar aquesta informació amb tot el que ens pot explicar el nostre company des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, amb vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la, amb marejol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més, sí que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.
0: Doncs sembla que mica en mica el temps voldrà canviar, això sí, haurem d'aguantar aquesta calor, si més no aquests dies, fins no arribi al cap de setmana. Gràcies, Quim. Nosaltres anem tancant l'informatiu, donant una ullada ja als titulars, a les informacions més importants que us hem donat avui.

Doncs avui hem obert l'informatiu anunciant que en hora i mitja s'han esgotat les inscripcions per a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Aquest matí s'han obert les inscripcions per a aquestes visites al castell per als pròxims 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui també hem destacat que ha tornat l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar cita al telèfon de l'Ajuntament o també al tràmit del web municipal que trobareu a www.palafolls.cat. El més destacable és que en aquest nou curs ha obert l'oficina d'atenció al consumidor, però amb un altre proveïdor. També hem parlat de la Regidoria d'Igualtat, que organitza per demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. De fet, ho farà al Casal de la Dona a 2:15 de la tarda i anirà a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual.

0: comarcal. Hem donat una ullada a la informació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ja que l'Hospital de Calella ha realitzat per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I a Calella ja ho tenen tot preparat per començar la Festa Major i la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dedicada en aquest cas als municipis de la nostra comarca. Aquesta nit, parlant de la Festa de la Minerva, hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella, en motiu del Calella Ciutat de l'Handbol Català, i també la primera nit de barraques. Doncs això és tot per la nostra part. Tota aquesta informació la trobeu detallada ja al nostre web www.palafolls.cat o també a les xarxes socials i als nostres canals de WhatsApp o Telegram. Òbviament també els diferents butlletins horaris a cada hora fins a arribar a l'informatiu vespre. Nosaltres ens retrobem demà, com sempre, puntuals per repassar més notícies dins l'informatiu de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 9500. 93 761 9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Radio Palabra.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 70s. 70s. Give me the 70s.
1: This is a

és que aquest matí s'obrien les inscripcions per aquestes visites al castell el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui és 22 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquest és el principal titular de la jornada, però avui us volem explicar més coses. Per exemple, avui també destacarem que torna l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls, després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar el telèfon de l'Ajuntament o el tràmit del web municipal. La Regidoria d'Igualtat de Palafolls organitza per demà passat dijous una xerrada sobre intimitat i parella. Ho farà al Casal de la Dona, serà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual. Obrem també l'apartat, la plana de l'actualitat comarcal, perquè l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. De fet, és una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama a un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I no ens movem perquè a Calella ho tenen tot preparat per començar ja la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Almaresme. Aquesta nit hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. A partir d'aquí, ple d'activitats fins al pròxim 27 de setembre. Comencem. Tot això és el que us volem explicar avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Doncs comencem. S'esgoten les entrades per a les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades. Així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveient també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa, hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora s'han esgotat completament.
0: On sí que queden encara alguns torns disponibles és a les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi haurà també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre amb un seguit de visites concertades tant per als arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes de dissabte i diumenge, les visites teatralitzades amb una vintena d'actrius i actors palafollencs. Continuem l'informatiu d'avui explicant-vos altres

0: necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar doncs, un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
1: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà aquesta informació, assessorament i suport gratuït a la ciutadania en matèria de consum. L'objectiu és facilitar que les persones consumidores coneguin i puguin exercir els seus drets davant de possibles incidències o conflictes relacionats amb productes i serveis. El servei s'adreça a persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043, o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o d'altres tipus de serveis, la gran majoria amb empreses de subministrament energètic o també companyies de telefonia mòbil. Més informacions relacionades amb el nostre municipi. A Palafolls, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza demà passat, dijous, una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem d'intimitat i desig en la parella, començarà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual. La xerrada proposa parlar amb naturalitat sobre qüestions relacionades amb la vida en parella, com els canvis en el desig amb el pas del temps, la intimitat, el plaer, la comunicació, les expectatives o els límits. L'activitat també vol oferir un espai segur i proper on poder compartir experiències i reflexionar sobre aquests aspectes amb l'objectiu de fomentar una millor comunicació i el benestar dins les relacions de la parella. Aquesta no és la primera vegada, de fet, que Marta Garcia participa en aquest cicle de xerrades. El passat mes de maig ja va col·laborar en una activitat a Palafolls dedicada a la menopausa, que va comptar amb una vintena de participants. Aquesta nova proposta forma part de la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus d'activitat al municipi. De fet, la xerrada de dijous no serà l'última activitat de Garcia a Palafolls, ja que està previst que torni el mes vinent amb una nova proposta. Per assistir en aquesta xerrada, això sí, es demana que facin una inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a les xarxes socials. Obrim plana comarcal, l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix també una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millora de la mobilitat del braç. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinela amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent. Això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixen, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millor mobilitat del braç. A més, les incisions són més petites i la reconstrucció immediata del pit contribueix també a una millora de la recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació específica per a l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària perquè suposa també una major complexitat quirúrgica.

I en l'apartat de cultura comarcal destaquem que aquesta nit arrenca la Festa Major de la Minerva a Calella. De fet, aquest vespre arrenca una de les últimes festes majors de la comarca a l'estiu, la Festa Major de Calella. Ho farà amb el tradicional pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. Un pregó on no hi pot faltar la interpretació del Ball de la Llopa o el brindis popular per desitjar bona Festa Major. Tot plegat des de les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. A partir d'aquí les activitats no pararan. La tradicional mostra de plats casolans, el concurs de llioli, ball de gegants, habaneres, correfoc o el piro musical o també la Diada Castellera ompliran d'actes la ciutat fins al 27 de setembre. De fet, cal destacar també les nits de barraques on hi actuaran grups tan coneguts com The Tallets, Catarres o l'Orquestra Diversiones. La Festa de la Minerva coincideix també amb una nova edició de la Fira de Calella i l'Almaresme, que enguany vol posar en valor la cultura, la gastronomia o les tradicions de la comarca del Maresme sota el títol de Mar i Damunt. La fira s'inaugurarà demà 23 de setembre amb el pregó inaugural a càrrec de l'actor Joan Pera i es podrà visitar fins al 27 de setembre al passeig de Manuel Puigvert. Les entrades es podran comprar anticipades a través del web firadecalella.cat.

És l'hora d'utilitzar la nostra màquina del temps i veure què publicava Ràdio Palafolls anys enrere. La nostra primera parada és tan just fa un any. El 2025 destacàvem que el Club Bàsquet Palafolls organitzava un torneig en memòria de Cristóbal Roa. Aquell cap de setmana, el Club Bàsquet Palafolls començava la temporada amb un torneig. Es tractava del primer memorial Cristóbal Roa, que buscava posar en valor la feina que va fer Roa pel Club Bàsquet Palafolls des que va entrar al club fins que va morir el passat 2023. Eloi Alarger, que era president del Club Bàsquet Palafolls llavors, va explicar que al setembre era moment de fer tornejos per preparar-se per la nova temporada. Llavors es considerava que era important destacar la figura de Cristóbal Roa en el primer 3x3 de la temporada, una cita que de fet es repetia aquest passat cap de setmana amb la segona edició d'aquest memorial al Palauet. Anem encara molt més enrere perquè el 2021 destacàvem que el consistori malgratenc i la barretina vermella buscaven suport econòmic pel futur de l'entitat. Aquella primavera, la històrica Societat Cultural i Recreativa, la Barretina Vermella de Malgrat de Mar, feia una crida d'alerta davant de la complicada situació que vivia aquesta entitat. L'associació no disposava de llicència per fer activitats al públic i el seu edifici històric hauria de remodelar-se profundament per poder adequar-lo a la normativa d'espais de pública concurrència. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Malgrat de Mar es reunia amb l'entitat per tal de valorar els possibles escenaris i per intentar buscar vies de finançament que poguessin garantir la continuïtat d'aquesta associació, la més antiga de Malgrat de Mar, amb 135 anys llavors d'història. I el 2016, 10 anys enrere, l'escriptor malgratenc Josep Busquets guanyava el Premi Gregal de Novel·la Històrica. De fet, aquella jornada es va fer el lliurament d'aquest premi literari promogut per l'editorial Gregal en un acte a Maçanet de la Selva. El malgratenc Josep Busquets s'havia endut el premi amb l'obra La Gramola de l'Eden. Busquets era professor de música i va començar la seva trajectòria narrativa com a guionista de còmic i de curtmetratges. Aquesta obra guanyadora, ambientada just abans de l'esclat de la Guerra Civil, explicava la història d'una dona de família benestant de Barcelona que s'enamorava d'un músic de jazz i com la situació politico-social del moment els afectava. L'obra guanyadora d'aquell any rebria 3.000 euros en concepte d'avançament de drets d'autor i el compromís de l'editorial de l'obra, que veuria la llum el primer mes de l'any, en el 2017. En l'edició d'enguany hi havia participat 27 obres, de les quals 8 van ser finalistes del premi. Hem repassat a Hemeroteca. Toca ara consultar quina és la previsió per al programa Palafolls en xarxa.

0: És hora de comentar amb el nostre company Albert quina és aquesta previsió de proposta cultural que ens fas avui. Albert, bon dia.
1: Hola, Jordi. Avui us portem una proposta per aquest divendres, que a la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres i evoca la seva memòria i recorre els seus espais. Aquesta activitat està emmarcada en la iniciativa Docs Barcelona, impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Serà divendres 25 a les 7 de la tarda i a la Biblioteca Enric Miralles, i serà una activitat gratuïta, però caldrà inscripció prèvia.
0: Ens apuntem, doncs, aquesta cita. Gràcies, Albert. Divendres 25, en aquest cas a la Biblioteca del nostre municipi, la projecció d'aquest documental per recordar l'arquitecte Miralles, que tant té a veure també amb el nostre municipi i amb diversos edificis. Moment de seguir consultant la previsió meteorològica.

0: Doncs aquest matí de dimarts el sol ens ha acompanyat a tot el Maresme, acompanyat de teranyines de núvols alts, de fet poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord-est. El mar també estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants entre els 17 i 22 graus. De fet, volem ampliar aquesta informació amb tot el que ens pot explicar el nostre company des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, amb vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la, amb marejol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.
0: Doncs sembla que mica en mica el temps voldrà canviar, això sí, haurem d'aguantar aquesta calor, si més no aquests dies, fins no arribi al cap de setmana. Gràcies, Quim. Nosaltres anem tancant l'informatiu, donant una ullada ja als titulars, a les informacions més importants que us hem donat avui.

0: Doncs avui hem obert l'informatiu anunciant que en hora i mitja s'han esgotat les inscripcions per a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Aquest matí s'han obert les inscripcions per a aquestes visites al castell per als pròxims 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui també hem destacat que ha tornat l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar cita al telèfon de l'Ajuntament o també al tràmit del web municipal que trobareu a www.palafolls.cat. El més destacable és que en aquest nou curs ha obert l'oficina d'atenció al consumidor, però amb un altre proveïdor. També hem parlat de la Regidoria d'Igualtat, que organitza per demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. De fet, ho farà al Casal de la Dona a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual. En l'apartat comarcal hem donat una ullada a la informació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ja que l'Hospital de Calella ha realitzat per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I a Calella ja ho tenen tot preparat per començar la Festa Major i la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dedicada en aquest cas als municipis de la nostra comarca. Aquesta nit, parlant de la Festa de la Minerva, hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella, en motiu del Calella Ciutat de l'Handbol Català, i també la primera nit de barraques. Doncs això és tot per la nostra part. Tota aquesta informació la trobeu detallada ja al nostre web www.palafolls.cat o també a les xarxes socials i als nostres canals de WhatsApp o Telegram. Òbviament també els diferents butlletins horaris a cada hora fins a arribar a l'informatiu vespre. Nosaltres ens retrobem demà, com sempre, puntuals per repassar més notícies dins l'informatiu de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Lo dice todo cuando llama.
6: Terrible apocalíptico.
5: Persona que logró.
7: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
8: Aquest programa és una repetició.
9: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
10: Doncs molt bona tarda, avui som dimarts 22 de setembre. Comencem el Palafolls en xarxa d'avui, el programa cultural, per acompanyar-vos durant les tardes i comentar el que passa culturalment per Palafolls i els municipis del voltant. Avui parlarem amb l'Anna Miralles, la directora de la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls, per parlar una mica de la temporada i algunes novetats que ens hi podem trobar. I també sabeu que aquests dies estem insistint tant a la xarxa cultural com al No t'ho perdis amb el cicle de xerrades del Cultura de Bar que comença avui a Malgrat de Mar. Doncs tindrem aquí als estudis de Ràdio Palafolls a la Núria Reichard, presidenta de la Guàrdia del Llibre, l'entitat que organitza aquestes xerrades. Doncs això és tot el que tenim preparat per aquesta tarda. Arrenquem el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes. Som-hi!
11: Xarxa cultural.
10: I seguim a la xarxa cultural. Comencem, com sempre, amb Palafolls, el nostre municipi, perquè el Casal de la Dona acollirà el proper dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella. Una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canviar el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. I aquesta no serà l'última proposta amb la ponent a Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà amb una nova activitat. L'activitat és gratuïta i cal inscripció prèvia. A Malgrat de Mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars, amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. En uns moments vindrà, com dèiem, la Núria Richard per parlar-ne una mica, però avancem que durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espais distesos, amb una copa o alguna cosa per menjar, i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. Anem concretament a la xerrada d'aquesta tarda, que té per nom Dissenyar una exposició, com és el procés, a càrrec de Pere Itxart. La xerrada que serà el Itis Burger de Malgrat de Mar a les 7 de la tarda. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar continua el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins dissabte es projectaran 34 curtmetratges seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat. Cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament i les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22, i comencen a les 6 de la tarda. A Tordera, aquest divendres, el Teatre Claver estrena temporada i programació. És una proposta que consolida el compromís de l'equipament amb una oferta cultural diversa, de qualitat i oberta a tots els públics. La nova temporada combina teatre, música i espectacles familiars amb artistes de referència i companyies reconegudes del panorama escènic actual. Doncs concretament, la primera cita serà amb el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà les composicions del seu darrer treball discogràfic en un concert que fusiona el flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 de la tarda i l'entrada general anticipada té un preu de 16 euros. I de Tordera a Blanes, amb més música, perquè durant la tercera edició del cicle Talent Blanenc, aquest cicle que ens vol fer una mostra dels artistes que hi ha al municipi, ens podem trobar aquest dissabte al Teatre Municipal una sessió de jazz a les 8 del vespre amb Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 euros i teniu tota la informació a teatredelacostabravasud.cat. Doncs això és tot per avui. Tanquem xarxa cultural i anem a l'entrevista. Al Palafolls en xarxa d'avui ja portem uns quants dies de setembre. Sembla que tornem a poc a la normalitat després de l'estiu. Comença el curs escolar, ens anem acostumant a poc a la rutina i tenim ganes de parlar de la biblioteca de Palafolls, com encarem aquest curs i quines novetats tenim aquests dies. Avui al Palafolls en xarxa d'avui tenim la directora de la biblioteca Enric Miralles de Palafolls. Anna Miralles, molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Albert.
10: Abans de res, pels que potser no coneixen l'equipament, em permetràs la pregunta genèrica. Ens pots explicar breument què és i què representa la biblioteca Enric Miralles per Palafolls?
6: Sí, doncs la biblioteca és un espai obert a tothom, és un equipament públic que treballem per a totes les edats, des dels nadons fins a la gent gran, passant pels estudiants i les famílies, i intentem doncs, no només ser un lloc on guardem llibres, sinó també un lloc viu on fem moltes activitats, i de fet no és el que hem vingut a parlar avui aquí amb vosaltres.
10: Doncs tenim entès que el primer que volem fer avui és una crida de voluntaris.
6: Sí.
10: Pel projecte L'Èxit, ens expliques una miqueta com va?
6: Sí, tant. Mira, aquest serà el segon curs que durem en marxa aquest projecte de l'entitat Equitat.org. És un projecte de voluntariat dirigit a alumnes de quart, cinquè i sisè de primària, i l'objectiu és doncs, ajudar-los a l'hora de la comprensió lectora. Llavors, és superimportant aquesta figura del voluntari, el qual haurà d'invertir durant el curs escolar una hora a la setmana. I tan sols amb aquest gest petit, no, anava a dir petit, però no és petit perquè en realitat el que porta és molt gran, doncs pot ajudar això, no?, a veure la lectura com algú més divertit, aquest contacte, no?, aquesta, bueno, aquesta relació que es fa, que és molt maca. De fet, és això que et dic, és el segon curs que ho engegarem i tenim l'experiència de l'any passat i la veritat és que tant infants, famílies com els voluntaris van quedar com molt contents i de fet molts d'ells repeteixen, però volem ampliar una mica més perquè com més alumnes puguin participar, doncs molt millor.
10: Teniu bones experiències de l'any passat?
6: Sí, la veritat és que sí. Fins i tot un dels voluntaris amb les seves alumnes van arribar a editar un llibre, o sigui que ha sigut una experiència molt enriquidora i crec que hem de seguir per aquí.
10: Doncs aquí queda la crida per tothom que es vulgui apuntar. Tenim alguna coseta més aquesta temporada que més ens prepara
6: sí,
10: la biblioteca?
6: Sí, també parlar-vos del Club de Lectura Infantil, que ja fa uns quants cursos que el portem a terme, el Club del Drac, que el dirigeix el meu company Eduard, i està dirigit a alumnes de 5è i 6è de primària i també en breu obrirem inscripcions, però avisar que tenim molt poquetes inscripcions disponibles, per tant, qui vulgui que estigui molt atent perquè seran pocs els afortunats que hi tindran lloc.
10: Molt bé, tenim alguna coseta més que ens puguis parlar, que ens prepari la biblioteca?
6: Sí, doncs començaríem a parlar amb les activitats així, no?, fixades que tenim aquesta setmana mateix. El dijous a 6:15 de la tarda tenim una hora del conte molt especial que es diu La unió d'un trencaclosques. Està escrit i també les il·lustracions per unes autores de Tordera i es dirigeix a infants a partir de 4 anys i és un conte, no?, on Eli Santiago, la seva autora, plasma una experiència seva i parla molt de la inclusió, de la diferència i la diversitat, però alhora, no?, com la unió, doncs, ens fa tots més forts i compartir la felicitat entre tots, doncs, sempre és com, no?, és molt millor.
10: Anna, una de les cites que tenim a la biblioteca aquesta setmana és la projecció d'aquest documental en homenatge a Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca. Com sorgeix la idea i en què consisteix?
6: Sí, nosaltres, clar, l'any passat es van commemorar dels 25 anys de la mort de l'Enric, val, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no?, i volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, amb aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
10: Perfecte. Tenim ja una tercera crida aquest divendres 25 a les 7 de la tarda a la mateixa biblioteca, sí, la projecció del documental.
6: Sí. No ho he dit, però tot això requereix inscripció prèvia, amb la qual cosa que ens facin un correu, ens truquin o...
10: Tant el Club de Lectura Infantil com pel documental són activitats gratuïtes, però cal, sí, inscripció prèvia.
6: Normalment,
10: eh?
6: Tot el que fem a la biblioteca tenim inscripció prèvia per controlar això,
10: més aforaments.
6: Que aforaments i tal. I la projecció, com fa temps que tenim les inscripcions obertes, ja també ens queden molt poquetes places, igual que el conte de demà passat. O sigui que els animo a fer-ho ràpidament si els interessa.
10: Comença el curs amb moltes coses, molta agenda. Parlàvem abans que hi ha moltíssima diferència, no? Encetem el curs i sí, es nota que ja entrem en via, eh?
6: Sí, sí, sí. Sí que és veritat que els mesos d'estiu doncs estem tots com una mica més relaxats o els objectius són diferents, no? Estem més a l'aire lliure, fem lectura, perquè sí que el préstec doncs durant l'estiu està molt alt, però el que és activitats doncs queda com més aturat. Però ara amb el nou curs, doncs activitats d'aquestes que volem fer al llarg de tot el curs escolar o activitats puntuals, i com veiem doncs intentem fer, no? La setmana passada vam fer un conte per infants de 0 a 3 anys, aquesta setmana per més grans, el divendres aquesta activitat més per joves i adults, i així anem seguint, no? Però avui, sí, avui porto una agenda bastant carregada. També seguim el dilluns 28 de setembre, que tanquem la campanya de foment de la lectura Guanyem un estiu lector, que ja també la fem durant diversos estius, i està oberta només pels que ja van venir el mes de juny a recollir el seu kit lector, i llavors qui hagi assolit el repte que els hi vam fer, que era llegir 3 lectures al llarg d'aquest estiu, doncs podran venir el dilluns 28, ens ho ensenyaran i a canvi doncs s'enduran un petit obsequi per haver fet aquesta tasca, no?
10: M'agrada aquesta llista d'agenda. Què més tenim?
6: Doncs llavors ja començaríem una mica a fer spoiler del que és el mes d'octubre. Sí que hem de dir que hi ha activitats que encara no podem desvetllar, però que no, els volem demanar que estigueu molt atents a les xarxes socials, perquè allà ho anem publicant tot, i també us recomanem que us subscriviu al nostre butlletí mensual en xarxa, que normalment ho compartim un cop al mes, i allà posem tota la relació d'activitats que anem fent, i és la manera, no? Perquè a vegades ens diu, ostres, no ens hem assabentat a temps d'aquesta activitat. Són
10: sempre
6: els
10: passa,
6: nostres
10: eh?
6: Canals, no? A part de la ràdio com avui, que també doncs intentem fer altaveu, no? però això, que estiguin connectats per ser els primers i no quedar-se sense plaça. Llavors, el mes d'octubre seguim amb activitats fixes com la tribu juganera, que és aquesta proposta que fem a les famílies els divendres a la tarda de 5 a 7 a la sala infantil, on posem jocs que tenim a disposició a la biblioteca perquè puguin jugar, i cada divendres anem canviant els jocs i les propostes i fem raconets, doncs, per diferents edats també, no? Fins i tot la setmana passada, per exemple, vam posar un puzzle perquè, bueno, perquè hi hagi varietat i la gent pugui passar la tarda de divendres, doncs, a gust a la biblioteca. I després també les constel·lacions literàries, que és una activitat que vam engegar el curs passat i que tornem. La primera sessió tindrà lloc demà mateix, i són trobades mensuals, que passa que el grup està tancat, i qui l'interessi, com a molt, es pot posar en llista d'espera, perquè estem valorant a veure si obrim un altre grup o què fem. Però són trobades per parlar de llibres, val? Però una mica diferent dels clubs de lectura. Nosaltres proposem un tema o consensuat amb els integrants del grup, i a partir d'aquest tema cadascú ha de buscar la seva lectura referent. I llavors amb això fem un producte després de prescripció lectora obert a tothom, amb el qual, doncs, els usuaris o seguidors de les xarxes podran veure, doncs, sobre aquest tema, a veure quins llibres, no, són els referents. I creiem que és una opció original, no, i que és molt àmplia, no, tant pels que assisteixen presencialment en el moment com els que poden consultar aquest producte final.
10: Una mica per ampliar, no, aquests referents d'una cosa sembla l'altra.
6: Clar, sí, i a més lo interessant d'això és que no és només la nostra visió particular, no, del bibliotecari en si, perquè potser nosaltres, doncs, estem, no, també sí que ens passen molts llibres per les mans, però a vegades potser et fixes amunt. Llavors és la manera que cadascú, no, parli de la seva història personal i de les seves motxilles, i aquí, no, en les seves recomanacions ho veiem. I després, ja més concretament, doncs, et puc parlar d'algunes activitats que sí que podem desvetllar. Tenim també una hora del conte el dilluns 5 d'octubre molt especial, perquè la seva autora és palafollenca i és Maite Dalmau, i ens vem el conte En Pau i el pàrquing de les idees, que també està dirigit a infants a partir de 4 anys. I el conte, doncs, neix d'una necessitat d'aquests nens que tenen com moltes històries al cap, no?, de com ensenyar-los a gestionar-les. No és que no... O sigui, que donar cada moment, no? No treure-ho tot de cop, sinó saber mastegar-les i treure en profit de cada un d'elles, no? I creiem que és molt interessant, perquè més després tindrà un taller final, una dinàmica que segur que reforçarà el que ens ha explicat el conte. Després, molt diferent, tenim... És el que ens agrada a la biblioteca,
10: clar,
6: no?
10: Clar.
6: Que com hi ha molts públics, hi ha molts gustos, doncs intentem fer un popurri molt variat. I oferim el dissabte 17 d'octubre a les 12 del migdia un concert homenatge a Pau Casals.
10: Molt bé.
6: Vindrà la Carla Conancle, que és una gran violoncel·lista del nostre país, que el 2018 va guanyar un guardó internacional Pau Casals, i a partir d'aquell moment, doncs, s'ha convertit com una gran ambaixadora del músic, i a més ara és integrant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, i ens farà, doncs, això, una petita peça, no?, per homenatjar els 150 anys del naixement de Pau Casals. I ja una mica per anar acabant, el dimarts 20 o el dijous 22 d'octubre durem a terme un nou laboratori de lectura al Rebost del Cau, dinamitzat per la nostra companya Imma. És per a infants de 5 a 8 anys amb les seves famílies, i és una activitat, doncs, que gira al voltant d'àlbums il·lustrats, en aquest cas d'un gran àlbum il·lustrat que és el Frederic de Leo Lioni, val? Que és una història de ratolins i que ens explica com es preparen per passar el llarg hivern, no? I com, doncs, guarden els aliments per poder sobreviure al llarg hivern. I forma part del projecte Parcs i Biblioteques Naturalment, que ja sabeu que també formem part, i de tant en tant, doncs, organitzem activitats per, bueno, per parlar una mica de la natura, de la fauna i del nostre patrimoni natural.
10: Anna, tenim material a la biblioteca, tenim agenda, tenim tot ple aquests dies. Recordem, si vols, per no haver de repetir tots els titulars ara de tota l'agenda, perquè la gent estigui atenta, que estigui subscrita tant a Instagram Biblio Palafolls i a
6: Instagram, Facebook o X,
10: val? Exacte.
6: I a més, això que us deia, el butlletí en xarxa.
10: Exacte.
6: Que per fer-ho, si de cas que s'acostin, és més ràpid, si s'acosten un moment a la biblioteca, els donem un cop de mà, perquè en un parell de minuts s'hi subscriuen, i de manera, ja et dic, normalment fem un butlletí mensual amb totes les activitats, i crec que és una bona manera d'estar al dia.
10: Tothom atén llavors al butlletí i a xarxes, perquè la biblioteca es presenta amb molta canya, molta agenda i moltes coses a fer. Anna Miralles, moltes gràcies per venir.
6: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.

0: reclamem la millor música. Ràdio Palafolls. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
8: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
9: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
10: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
11: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
12: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
10: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
12: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
13: Avançar les eleccions no són bones notícies.
14: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
15: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
16: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
17: Èxits un rere l'altre.
18: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
19: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada.
1: I love it!
17: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
0: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Malgrat de Mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents. Tenim disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espais distesos amb una copa o una cosa per menjar i amb la voluntat d'apropar la cultura d'alguna manera molt més informal i propera. En parlem avui amb la Núria Reichard, presidenta de l'associació La Guàrdia del Llibre, l'entitat que organitza aquesta 6a edició de Cultura de Bar. Núria, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Per començar, per qui no conegui la cultura, el Cultura de Bar, què és exactament i aquesta proposta d'on surt la idea de portar les xerrades a un bar? Estàvem comentant abans que és una mica activitat heretada.
2: Doncs sí, nosaltres, la nostra entitat, la Guàrdia del Llibre, som molt joves, tenim ara tot just farem 2 anys, i poc després de que ens vam encetar, hi havia una altra entitat de Malgrat de Mar, el Rovell Ateneu, que es va dissoldre. I aquesta gent feien moltes coses, però entre altres feien aquesta activitat de Cultura de Bar, que nosaltres la coneixíem com usuaris, i ens agradava tant que els vam demanar si la podíem heretar. I així va ser, li va fer molta il·lusió que aquesta activitat no es perdés, i a nosaltres ens va fer moltíssima gràcia poder continuar-la, i així vam fer, o sigui que la tardor de l'any passat vam fer no vam fer la primera edició, sinó la 4a edició de Cultura de Bar, perquè ells havien fet les anteriors.
1: Molt, molt bonic això, no?, de comentar. Si no ho sap greu, ens agradaria que això tirés endavant encara i ho podem fer nosaltres.
2: Doncs sí, ells feien un cop a l'any i nosaltres estem tan engrescats que fem 2 cops a l'any. I vam dir que celebraríem els equinoxis.
1: Molt bé. Aquesta setmana teniu 3 sessions i a priori no tenen gaire a veure l'una amb l'altra. Tenim disseny, tenim patrimoni cultural malgratenc i memòria i cervell. Com decidiu, com feu la tria dels temes i els ponents?
2: Bueno, que no tinguin res que veure és fet expressament. O sigui, la idea és que cada sessió se facin... Tu has explicat molt bé que es tracta de fer cultura, però en un lloc distès, no? En lloc de fer-lo en una sala de conferències o en una biblioteca, que és exactament el mateix, la conferència, eh? Però la gent està allà prenent una copa o...
1: Traient aquest...
2: Serietat.
1: Exacte.
2: Vale? Però les xerrades són molt sèries. Llavors, la idea és tocar a diferents temes de cultura i a poder ser no repetir-los, per ara no els estem repetint, no? I que siguin completament diferents, i també que hi hagi una mica homes i dones, grans i joves. Intentem variar els bars, i això és el que fem. Aquesta 6a edició hi ha 2 noies, perquè amb les anteriors havien hagut 2 homes, i a més totes tenen una vinculació amb Malgrat. Això tampoc és obligatori, no? Però aquesta vegada sí que ho és. 2 persones són joves, el de demà dimarts i dimecres. La Laura Freixas és malgratenca, viu a Malgrat, és la que parlarà sobre el patrimoni malgratenc. En Pere Itxar no és de Malgrat, però la seva família sí que ho és, i ell és dissenyador gràfic, com els seus pares, i està, bueno, entre altres coses, munta exposicions i ve a explicar-nos com es munta una exposició. Ara, de l'última que ha muntat és la del CCCB sobre la bellesa, i per això és un exemple. Munten, els dissenyadors gràfics munten exposicions, no?, també. I després la tercera és de ciència. M'agrada molt fer activitats també de ciència, perquè també és cultura, per suposat. Clar. I la Carme Gallego tampoc és de Malgrat, però està molt vinculada també, la seva parella és d'aquí, i bueno, jo la conec a nivell personal, i moltes vegades a les xerrades ens parla de neurones i coses d'aquestes, dic, pues seria com explicar-ho, però per tothom, no?
1: Sortir una miqueta del laboratori i anem a un bar a parlar-ne d'això, a la gent que no hi entenem gaire.
2: Això mateix.
1: Molt bé. Sí, tenim curiositat per la xerrada concreta del patrimoni, que parla precisament del patrimoni cultural de Malgrat. Què creieu que ens falta conèixer o valorar del patrimoni de Malgrat de Mar?
2: Bueno, la Laura Freixas ha estudiat aquest tema. Jo crec que tindrà molt d'èxit perquè ella és jove, perquè ella és de Malgrat. I ja fa uns mesos va presentar un llibre que ha escrit ella sobre arquitectura noucentista a Malgrat de Mar. Bueno, va guanyar una beca de l'Arxiu Municipal de Malgrat i va ser aquí on vaig pensar que la fitxaria, no perquè torni a parlar només de les cases i de les façanes. Clar. Del Malgrat de Mar. La Laura treballa com a tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull. Exacte. És a dir, que és una especialista en patrimoni. I una mica vol explicar què és el patrimoni, què s'entén, i sí que la seva especialitat són les façanes de les cases de Malgrat, però quins altres temes es poden fer, quines coses, qui decideix què és o no patrimoni, quines coses no ho són perquè han desaparegut.
1: Exacte.
2: I, bueno, en general, això. A més, aquesta xerrada la farem a Can Campassol, que per fi han obert un bar nou al parc, que durant anys
1: clar.
2: O molts mesos ha estat tancada, així que, bueno, també promocionem.
1: Mira, abans de preguntar-te per les altres dues xerrades, fem una miqueta d'agenda, els tres dies a quins bars serà,
2: sí.
1: Si vols dir les hores, el
2: sí,
1: que sigui.
2: Sí, sí, totes les fem a les 7 de la tarda.
1: Molt bé.
2: Mai ho fem, o gairebé mai ho fem al cap de setmana, perquè quan l'any passat vam fer una sessió en dissabte i no vam triomfar, la gent fa altres coses el dissabte, així que, bueno, per començar el dimecres comença la tardor, que és
1: clar,
2: el que celebrem,
1: clar.
2: No? I llavors farem dimarts, dimecres i dijous. Aquest format era el que feia la gent del Rovell, tres dies seguits, amb tres bars diferents, amb tres temes diferents, no? I nosaltres, pues, el continuem perquè ens agrada. El del dimarts serà el Cheeseburger, que està al carrer Sant Esteve. Tothom que vulgui després es pot quedar a sopar, per suposat que no és obligatori. El dimecres ho farem al bar de Can Campassol, que també fan sopars. I el del dijous el farem al bar Don Quijote, que és un clàssic. De fet, totes les edicions hem fet una sessió aquí perquè és un lloc molt ideal per fer-ho, perquè clar, hi ha bars que no els hi pots demanar perquè no pots treure'ls-hi la clientela d'aquell dia, no?
1: Exacte.
2: Però el bar Don Quijote té uns espais molt diferenciats que pot igualment tenir la gent jove al pati o la gent de sempre a la primera barra i en aquell espai. Així que farem dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda per celebrar l'equinoxi amb aquests tres temes diferents.
1: Perfecte. Què trobarà la gent que vingui? És una activitat pensada també per persones que no són especialment aficionades a les conferències?
2: Sí, són temes que hi ha gent que me diu, a mi m'interessa aquesta perquè és de Malgrat, o a mi m'interessa aquesta perquè vaig malament de neurones. Bé, no sé, a mi m'interessen totes, no? O sigui, són temes que diferents i que te donen una informació que no saps. Jo, com que això de saber, jo crec que s'ha d'aprendre tota la vida, es pot aprendre en plan formal o en plan informal, doncs, bueno, la primera te parlarà d'art gràfic, no? La segona de patrimoni i la tercera de ciència.
1: Fins i tot temàtiques que no som conscients fins que ens han explicat que és un tema que ens agrada. Doncs això està xulíssim.
2: Esclar, pues sí. I a les altres edicions hem fet d'altres de temes. La passada vam fer poesia, còmic i art contemporani, o tenim intenció de fer, pues, música, fotografia, astronomia, i anar variant. Potser caldria dir que totes les activitats són gratuïtes.
1: Exacte.
2: I que la guarda del llibre, per organitzar-lo, doncs munta una taquilla inversa, que pues, agraïm la col·laboració de les persones per poder tenir aquests convidats de tant de nivell. I també a la majoria de sessions oferim, venem els llibres dels autors. En aquest cas és el llibre de la Laura Freixas, i el Pere Itxar no té un llibre propi, però sí que vendrem el catàleg de la seva última exposició, o la Carme el que té són articles científics que no puc aconseguir un volum, no? Però sempre ho fem, no? Si intentar, nosaltres som la guarda del llibre, sempre que hi hagi una relació amb llibres i els posem a l'abast de les persones.
1: Doncs insistim, dimarts, dimecres, dijous a les 7 de la tarda, aquests tres bars que hem comentat, i crec que no queda res més a dir. No, no, hi ha, no es fa reserva com a tal, eh? Ens personem allà, taquilla inversa, i llibres a les dues xerrades que hi ha. Doncs ara sí, Núria, moltíssimes gràcies.
2: De res, un plaer.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Doncs arribem al final del programa d'avui, dimarts. Recordeu que podeu recuperar els programes a la web de Ràdio Palafolls i tornarem demà amb molt més contingut, agenda, convidats, seccions i molt més. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui, que acabeu de passar molt bon dia i moltes gràcies per escoltar-nos.

0: L'OMIC torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
1: El servei s'adreça principalment a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
0: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà informació, assessorament i suport gratuït a la ciutadania en matèria de consum. L'objectiu és facilitar que les persones consumidores coneguin i puguin exercir els seus drets davant de possibles incidències o conflictes relacionats amb productes i serveis. El servei s'adreça a persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043, o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o serveis, la gran majoria empreses de subministraments energètics o companyies de telefonia mòbil. I l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat al braç. La intervenció combina la biòpsia del gang sentinella amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent, i això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixin, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millora de mobilitat en el braç. A més, les incisions són més petites i la reconstrucció immediata del pit contribueix també a una millor recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació també específica per l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària, perquè suposa una major complexitat quirúrgica. De moment és tot. Més informació, una hora, a través de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

I és que aquest matí s'obrien les inscripcions per aquestes visites al castell el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui és 22 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

Aquest és el principal titular de la jornada, però avui us volem explicar més coses. Per exemple, avui també destacarem que torna l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls, després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar el telèfon de l'Ajuntament o el tràmit del web municipal. La Regidoria d'Igualtat de Palafolls organitza per demà passat dijous una xerrada sobre intimitat i parella. Ho farà al Casal de la Dona, serà a 2:15 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual.

0: Obrem també l'apartat, la plana de l'actualitat comarcal, perquè l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. De fet, és una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama a un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I no ens movem perquè a Calella ho tenen tot preparat per començar ja la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Almaresme. Aquesta nit hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. A partir d'aquí, ple d'activitats fins al pròxim 27 de setembre. Comencem. Tot això és el que us volem explicar avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Doncs comencem. S'esgoten les entrades per a les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades. Així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveient també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa, hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica, en poc més d'una hora s'han esgotat completament.
0: On sí que queden encara alguns torns disponibles és a les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi haurà també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre amb un seguit de visites concertades tant per als arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes de dissabte i diumenge, les visites teatralitzades amb una vintena d'actrius i actors palafollencs. Continuem l'informatiu d'avui explicant-vos altres coses, com per exemple que l'OMIC, l'oficina del municipi, torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
2: El servei s'adreça principalment a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar doncs, un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
0: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà aquesta informació.

gran majoria amb empreses de subministrament energètic o també companyies de telefonia mòbil. Més informacions relacionades amb el nostre municipi. A Palafolls, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza demà passat, dijous, una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem d'intimitat i desig en la parella, començarà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual. La xerrada proposa parlar amb naturalitat sobre qüestions relacionades amb la vida en parella, com els canvis en el desig amb el pas del temps, la intimitat, el plaer, la comunicació, les expectatives o els límits. L'activitat també vol oferir un espai segur i proper on poder compartir experiències i reflexionar sobre aquests aspectes amb l'objectiu de fomentar una millor comunicació i el benestar dins les relacions de la parella. Aquesta no és la primera vegada, de fet, que Marta Garcia participa en aquest cicle de xerrades. El passat mes de maig ja va col·laborar en una activitat a Palafolls dedicada a la menopausa, que va comptar amb una vintena de participants. Aquesta nova proposta forma part de la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus d'activitat al municipi. De fet, la xerrada de dijous no serà l'última activitat de Garcia a Palafolls, ja que està previst que torni el mes vinent amb una nova proposta. Per assistir en aquesta xerrada, això sí, es demana que facin una inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a les xarxes socials. Obrim plana comarcal, l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix també una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millora de la mobilitat del braç. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinela amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent. Això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixen, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millor mobilitat del braç. A més, les incisions són més petites i la reconstrucció immediata del pit contribueix també a una millora de la recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació específica per a l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària perquè suposa també una major complexitat quirúrgica. I en l'apartat de cultura comarcal destaquem que aquesta nit arrenca la Festa Major de la Minerva a Calella. De fet, aquest vespre arrenca una de les últimes festes majors de la comarca a l'estiu, la Festa Major de Calella. Ho farà amb el tradicional pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. Un pregó on no hi pot faltar la interpretació del Ball de la Llopa o el brindis popular per desitjar bona Festa Major. Tot plegat des de les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. A partir d'aquí, les activitats no pararan. La tradicional mostra de plats casolans, el concurs de llioli, ball de gegants, habaneres, correfoc o el piro musical o també la Diada Castellera ompliran d'actes la ciutat fins al 27 de setembre. De fet, cal destacar també les nits de barraques on hi actuaran grups tan coneguts com Detallets, Catarres o l'Orquestra Diversiones. La Festa de la Minerva coincideix també amb una nova edició de la Fira de Calella i l'Almaresma, que enguany vol posar en valor la cultura, la gastronomia o les tradicions de la comarca del Maresme sota el títol de Mar i Damunt. La fira s'inaugurarà demà 23 de setembre.

setembre amb el pregó inaugural a càrrec de l'actor Joan Pera i es podrà visitar fins al 27 de setembre al passeig de Manuel Puigvert. Les entrades es podran comprar anticipades a través del web firadecalella.cat.

És l'hora d'utilitzar la nostra màquina del temps i veure què publicava Ràdio Palafolls anys enrere. La nostra primera parada és tan just fa un any. El 2025 destacàvem que el Club Bàsquet Palafolls organitzava un torneig en memòria de Cristóbal Roa. Aquell cap de setmana, el Club Bàsquet Palafolls començava la temporada amb un torneig. Es tractava del primer memorial Cristóbal Roa, que buscava posar en valor la feina que va fer Roa pel Club Bàsquet Palafolls des que va entrar al club fins que va morir el passat 2023. Eloi Alarger, que era president del Club Bàsquet Palafolls llavors, va explicar que al setembre era moment de fer tornejos per preparar-se per la nova temporada. Llavors es considerava que era important destacar la figura de Cristóbal Roa en el primer 3x3 de la temporada, una cita que de fet es repetia aquest passat cap de setmana amb la segona edició d'aquest memorial al Palauet. Anem encara molt més enrere perquè el 2021 destacàvem que el consistori malgratenc i la barretina vermella buscaven suport econòmic pel futur de l'entitat. Aquella primavera, la històrica Societat Cultural i Recreativa, la Barretina Vermella de Malgrat de Mar, feia una crida d'alerta davant de la complicada situació que vivia aquesta entitat. L'associació no disposava de llicència per fer activitats al públic i el seu edifici històric hauria de remodelar-se profundament per poder adequar-lo a la normativa d'espais de pública concurrència. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Malgrat de Mar es reunia amb l'entitat per tal de valorar els possibles escenaris i per intentar buscar vies de finançament que poguessin garantir la continuïtat d'aquesta associació, la més antiga de Malgrat de Mar, amb 135 anys llavors d'història. I el 2016, 10 anys enrere, l'escriptor malgratenc Josep Busquets guanyava el Premi Gregal de Novel·la Històrica. De fet, aquella jornada es va fer el lliurament d'aquest premi literari promogut per l'editorial Gregal en un acte a Maçanet de la Selva. El malgratenc Josep Busquets s'havia endut el premi amb l'obra La Gramola de l'Eden. Busquets era professor de música i va començar la seva trajectòria narrativa com a guionista de còmic i de curtmetratges. Aquesta obra guanyadora, ambientada just abans de l'esclat de la Guerra Civil, explicava la història d'una dona de família benestant de Barcelona que s'enamorava d'un músic de jazz i com la situació politico-social del moment els afectava. L'obra guanyadora d'aquell any rebria 3.000 euros en concepte d'avançament de drets d'autor i el compromís de l'editorial de l'obra, que veuria la llum el primer mes de l'any, en el 2017. En l'edició d'enguany hi havia participat 27 obres, de les quals 8 van ser finalistes del premi. Hem repassat a Hemeroteca. Toca ara consultar quina és la previsió per al programa Palafolls en xarxa.

0: de comentar amb el nostre company Albert. Quina és aquesta previsió de proposta cultural que ens fas avui, Albert? Bon dia.
1: Hola, Jordi. Avui us portem una proposta per aquest divendres, que a la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres i evoca la seva memòria i recorre els seus espais. Aquesta activitat està emmarcada en la iniciativa Docs Barcelona, impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Serà divendres 25 a les 7 de la tarda i a la Biblioteca Enric Miralles, i serà una activitat gratuïta, però caldrà inscripció prèvia.
0: Ens apuntem, doncs, aquesta cita. Gràcies, Albert. Divendres 25, en aquest cas a la Biblioteca del nostre municipi, la projecció d'aquest documental per recordar l'arquitecte Miralles, que tant té a veure també amb el nostre municipi i amb diversos edificis. Moment de seguir consultant la previsió meteorològica.

0: Doncs aquest matí de dimarts el sol ens ha acompanyat a tot el Maresme, acompanyat de teranyines de núvols alts, de fet poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord-est. El mar també estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants entre els 17 i 22 graus. De fet, volem ampliar aquesta informació amb tot el que ens pot explicar el nostre company des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la amb marejol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.
0: Doncs sembla que mica en mica el temps voldrà canviar, això sí, haurem d'aguantar aquesta calor, si més no aquests dies, fins no arribi al cap de setmana. Gràcies, Quim. Nosaltres anem tancant l'informatiu, donant una ullada ja als titulars, a les informacions més importants que us hem donat avui.

0: Doncs avui hem obert l'informatiu anunciant que en hora i mitja s'han esgotat les inscripcions per a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Aquest matí s'han obert les inscripcions per a aquestes visites al castell per als pròxims 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui també hem destacat que ha tornat l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar cita al telèfon de l'Ajuntament o també al tràmit del web municipal que trobareu a www.palafolls.cat. El més destacable és que en aquest nou curs ha obert l'oficina d'atenció al consumidor, però amb un altre proveïdor. També hem parlat de la Regidoria d'Igualtat, que organitza per demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. De fet, ho farà al Casal de la Dona a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual. En l'apartat comarcal hem donat una ullada a la informació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ja que l'Hospital de Calella ha realitzat per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I a Calella ja ho tenen tot preparat per començar la Festa Major i la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dedicada en aquest cas als municipis de la nostra comarca. Aquesta nit, parlant de la Festa de la Minerva, hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella, en motiu del Calella Ciutat de l'Handbol Català, i també la primera nit de barraques. Doncs això és tot per la nostra part. Tota aquesta informació la trobeu detallada ja al nostre web www.palafolls.cat o també a les xarxes socials i als nostres canals de WhatsApp o Telegram. Òbviament també els diferents butlletins horaris a cada hora fins a arribar a l'informatiu vespre. Nosaltres ens retrobem demà, com sempre, puntuals per repassar més notícies dins l'informatiu de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

és que aquest matí s'obrien les inscripcions per aquestes visites al castell el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui és 22 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquest és el principal titular de la jornada, però avui us volem explicar més coses. Per exemple, avui també destacarem que torna l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls, després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar el telèfon de l'Ajuntament o el tràmit del web municipal. La Regidoria d'Igualtat de Palafolls organitza per demà passat dijous una xerrada sobre intimitat i parella. Ho farà al Casal de la Dona, serà a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García de Salut Sexual. Obrem també l'apartat La Plana de l'actualitat comarcal perquè l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. De fet, és una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama a un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I no ens movem perquè a Calella ho tenen tot preparat per començar ja la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Almaresme. Aquesta nit hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català, a partir d'aquí ple d'activitats fins al pròxim 27 de setembre. Comencem! Tot això és el que us volem explicar avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Doncs comencem. S'esgoten les entrades per a les visites teatralitzades al castell, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs de les excavacions. Aquest matí s'obrien les llistes per participar a les visites guiades i també a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Ben d'hora ja hi havia cua a l'Escola de Música i Dansa per poder triar un dels torns d'aquestes visites i puntual a les 10 del matí s'habilitava el formulari web municipal. En menys d'hora i mitja s'esgotaven les inscripcions per a les visites teatralitzades. Així ho explica el regidor de Patrimoni, Aleix Freixa.
1: Doncs bé, la veritat és que estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut l'acte. Com sempre, de fet, és un dels actes més esperats que s'organitzen i té aquesta alta demanda de gent. Aquest any preveiem també doncs, que el castell porta un any, més d'un any tancat i que ja doncs, hi ha molta expectativa. Hem doblat l'aforament d'aquesta activitat i hem passat d'un dia a dos dies. Tot i així, doncs, hem pogut comprovar doncs, que el ritme de demanda de sol·licituds d'entrades ha estat altíssim i de forma presencial i telemàtica en poc més d'una hora s'han esgotat completament.
0: On sí que queden encara alguns torns disponibles és a les visites guiades per als arqueòlegs de les excavacions. En cas que l'hora seleccionada estigui completa, hi haurà també la possibilitat d'inscriure's a la llista d'espera. Recordem que el castell reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració. Ho farà el dissabte 10, el diumenge 11 i el dilluns 12 d'octubre amb un seguit de visites concertades tant per als arqueòlegs que han dirigit les excavacions com a les tardes de dissabte i diumenge les visites teatralitzades amb una vintena d'actrius i actors palafollencs. Continuem l'informatiu d'avui explicant-vos altres coses, com per exemple que l'OMIC, l'oficina del municipi, torna a atendre les consultes i reclamacions a l'Ajuntament amb un nou proveïdor. Després del període estival, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, torna a estar operativa. Aquesta oficina té la finalitat de proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, però també pot ajudar a l'hora de presentar reclamacions ciutadanes sobre temàtiques temàtiques de consum. Així ho ha detallat Sílvia González, que és tècnica de promoció econòmica, comerç i consum a l'Ajuntament de Palafolls.
2: El servei s'adreça principalment a les persones empadronades a Palafolls que necessitin informació, orientació o ajuda en l'exercici dels seus drets com a persones consumidores. Entre les funcions de l'OMIC hi ha l'atenció personalitzada de consultes, així com la recepció i gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum. També es desenvolupen campanyes d'informació i sensibilització per fomentar un consum responsable i conscient. A més, l'oficina facilita l'accés a informació tècnica en matèria de consum i col·labora amb la Junta Arbitral de Consum.
0: Aquest servei enguany ha canviat de proveïdor. Es tracta de Samos Legal, que oferirà aquesta informació, assessorament i suport gratuït a la ciutadania en matèria de consum. L'objectiu és facilitar que les persones consumidores coneguin i puguin exercir els seus drets davant de possibles incidències o conflictes relacionats amb productes i serveis. El servei s'adreça a persones empadronades a Palafolls i s'ofereix cada dimarts al matí a les instal·lacions de l'Ajuntament. Això sí, cal reservar cita prèvia a través del telèfon 93 762 0043, o bé fer ús del tràmit telemàtic del web municipal. Ja fa anys que l'Ajuntament compta amb aquest servei que, entre d'altres, ha assessorat els palafollencs sobre problemes amb factures, subministraments o d'altres tipus de serveis, la gran majoria amb empreses de subministrament energètic o també companyies de telefonia mòbil. Més informacions relacionades amb el nostre municipi. A Palafolls, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament organitza demà passat, dijous, una xerrada sobre intimitat i parella. El Casal de la Dona acollirà aquest dijous 24 de setembre una nova xerrada sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. La sessió, que porta per títol Parlem

participants. Aquesta nova proposta forma part de la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus d'activitat al municipi. De fet, la xerrada de dijous no serà l'última activitat de García a Palafolls, ja que està previst que torni el mes vinent amb una nova proposta. Per assistir en aquesta xerrada, això sí, es demana que facin una inscripció prèvia gratuïta utilitzant el formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Palafolls o també a les xarxes socials. Obrim plana comarcal, l'Hospital de Calella realitza per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica a diferència de la cirurgia convencional que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, ja que es fa a través de petites incisions, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix també una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millora de la mobilitat del braç. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinela amb una mastectomia endoscòpica i la reconstrucció immediata del pit. Una de les principals novetats és que aquest procediment es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic pertinent. Això permet preservar l'embolcall de la mama perquè l'equip de cirurgia plàstica pugui reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en aquelles pacients que ho requereixen, és possible realitzar una limfadenectomia endoscòpica on s'extreuen els ganglis limfàtics afectats, una tècnica en la qual l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de la Corporació també és pioner. Això permet a les pacients sentir menys dolor en el procés postoperatori, una recuperació funcional més ràpida i una millor mobilitat del braç. A més, les incisions són més petites i la recuperació construcció immediata del pit contribueix també a una millora de la recuperació emocional. La incorporació d'aquesta nova tècnica ha requerit una formació específica per a l'equip de cirurgians de la Unitat de Patologia Mamària perquè suposa també una major complexitat quirúrgica. I en l'apartat de cultura comarcal destaquem que aquesta nit arrenca la Festa Major de la Minerva a Calella. De fet, aquest vespre arrenca una de les últimes festes majors de la comarca a l'estiu, la Festa Major de Calella. Ho farà amb el tradicional pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella en motiu de Calella, ciutat de l'handbol català. Un pregó on no hi pot faltar la interpretació del Ball de la Llopa o el brindis popular per desitjar bona Festa Major. Tot plegat des de les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. A partir d'aquí, les activitats no pararan. La tradicional mostra de plats casolans, el concurs de llioli, ball de gegants, habaneres, correfoc o el piro musical o també la Diada Castellera ompliran d'actes la ciutat fins al 27 de setembre. De fet, cal destacar també les nits de barraques on hi actuaran grups tan coneguts com The Tallets, Catarres o l'Orquestra Diversiones. La Festa de la Minerva coincideix també amb una nova edició de la Fira de Calella i l'Almaresma, que enguany vol posar en valor la cultura, la gastronomia o les tradicions de la comarca del Maresme sota el títol de Mar i Damunt. La fira s'inaugurarà demà 23 de setembre amb el pregó inaugural a càrrec de l'actor Joan Pera i es podrà visitar fins al 27 de setembre al passeig de Manuel Puigvert. Les entrades es podran comprar anticipades a través del web firadecalella.cat.

És l'hora d'utilitzar la nostra màquina del temps i veure què publicava Ràdio Palafolls anys enrere. La nostra primera parada és tan just fa un any. El 2025 destacàvem que el Club Bàsquet Palafolls organitzava un torneig en memòria de Cristóbal Roa. Aquell cap de setmana, el Club Bàsquet Palafolls començava la temporada amb un torneig. Es tractava del primer memorial Cristóbal Roa, que buscava posar en valor la feina que va fer Roa pel Club Bàsquet Palafolls des que va entrar al club fins que va morir el passat 2023. Eloi Alarger, que era president del Club Bàsquet Palafolls llavors, va explicar que al setembre era moment de fer tornejos per preparar-se per la nova temporada. Llavors es considerava que era important destacar la figura de Cristóbal Roa en el primer 3x3 de la temporada.

Una cita que de fet es repetia aquest passat cap de setmana amb la segona edició d'aquest memorial al Palauet. Anem encara molt més enrere perquè el 2021 destacàvem que el consistori malgratenc i la barretina vermella buscaven suport econòmic pel futur de l'entitat. Aquella primavera, la històrica Societat Cultural i Recreativa, la Barretina Vermella de Malgrat de Mar, feia una crida d'alerta davant de la complicada situació que vivia aquesta entitat. L'associació no disposava de llicència per fer activitats al públic i el seu edifici històric hauria de remodelar-se profundament per poder adequar-lo a la normativa d'espais de pública concurrència. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Malgrat de Mar es reunia amb l'entitat per tal de valorar els possibles escenaris i per intentar buscar vies de finançament que poguessin garantir la continuïtat d'aquesta associació, la més antiga de Malgrat de Mar, amb 135 anys llavors d'història. I el 2016, 10 anys enrere, l'escriptor malgratenc Josep Busquets guanyava el Premi Gregal de Novel·la Històrica. De fet, aquella jornada es va fer lliurament d'aquest premi literari promogut per l'editorial Gregal en un acte a Maçanet de la Selva. El malgratenc Josep Busquets s'havia endut el premi amb l'obra La Gramola de l'Eden. Busquets era professor de música i va començar la seva trajectòria narrativa com a guionista de còmic i de curtmetratges. Aquesta obra guanyadora, ambientada just abans de l'esclat de la Guerra Civil, explicava la història d'una dona de família benestant de Barcelona que s'enamorava d'un músic de jazz i com la situació politico-social del moment els afectava. L'obra guanyadora d'aquell any rebria 3.000 euros en concepte d'avançament de drets d'autor i el compromís de l'editorial de l'obra, que veuria la llum el primer mes de l'any, en el 2017. En l'edició d'enguany hi havia participat 27 obres, de les quals 8 van ser finalistes del premi. Hem repassat a Hemeroteca, toca ara consultar quina és la previsió per al programa Palafolls en Xarxa.

0: És hora de comentar amb el nostre company Albert quina és aquesta previsió de proposta cultural que ens fas avui. Albert, bon dia.
1: Hola Jordi, avui us portem una proposta per aquest divendres que a la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres i evoca la seva memòria i recorre els seus espais. Aquesta activitat està emmarcada en la iniciativa Docs Barcelona, impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Serà divendres 25 a les 7 de la tarda i a la Biblioteca Enric Miralles i serà una activitat gratuïta, però caldrà inscripció prèvia.
0: Ens apuntem, doncs, aquesta cita. Gràcies, Albert. Divendres 25, en aquest cas a la Biblioteca del nostre municipi, la projecció d'aquest documental per recordar l'arquitecte Miralles, que tant té a veure també amb el nostre municipi i amb diversos edificis. Moment de seguir consultant la previsió meteorològica.

0: Doncs aquest matí de dimarts el sol ens ha acompanyat a tot el Maresme, acompanyat de teranyines de núvols alts, de fet poc importants. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component nord-est. El mar també estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants entre els 17 i 22 graus. De fet, volem ampliar aquesta informació amb tot el que ens pot explicar el nostre company des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, amb vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la, amb marejol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.
0: Doncs sembla que mica en mica el temps voldrà canviar, això sí, haurem d'aguantar aquesta calor, si més no aquests dies, fins no arribi al cap de setmana. Gràcies, Quim. Nosaltres anem tancant l'informatiu, donant una ullada ja als titulars, a les informacions més importants que us hem donat avui.

0: Doncs avui hem obert l'informatiu anunciant que en hora i mitja s'han esgotat les inscripcions per a les visites teatralitzades al castell de Palafolls. Aquest matí s'han obert les inscripcions per a aquestes visites al castell per als pròxims 10, 11 i 12 d'octubre. A primera hora del matí ja hi havia gent fent cua i en menys d'una hora i mitja s'han esgotat les entrades per a la part teatralitzada. Això sí, encara continuen obertes les inscripcions per a les visites amb els arqueòlegs de l'excavació. Avui també hem destacat que ha tornat l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls després de la parada de l'estiu. Per poder concertar cita, recordem-ho, s'ha de demanar cita al telèfon de l'Ajuntament o també al tràmit del web municipal que trobareu a www.palafolls.cat. El més destacable és que en aquest nou curs ha obert l'oficina d'atenció al consumidor, però amb un altre proveïdor. També hem parlat de la Regidoria d'Igualtat, que organitza per demà passat una xerrada sobre intimitat i parella. De fet, ho farà al Casal de la Dona a 6:45 de la tarda i anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual. En l'apartat comarcal hem donat una ullada a la informació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ja que l'Hospital de Calella ha realitzat per primera vegada una cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica innovadora i poc habitual en l'àmbit comarcal. Una tècnica, a diferència de la cirurgia convencional, que permet operar determinats casos de càncer de mama amb un procediment menys invasiu, fet que redueix el dany sobre els teixits sans i afavoreix una recuperació més ràpida, amb menys dolor postoperatori i una millor mobilitat del braç. I a Calella ja ho tenen tot preparat per començar la Festa Major i la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dedicada en aquest cas als municipis de la nostra comarca. Aquesta nit, parlant de la Festa de la Minerva, hi haurà el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella, en motiu del Calella Ciutat de l'Handbol Català, i també la primera nit de barraques. Doncs això és tot per la nostra part. Tota aquesta informació la trobeu detallada ja al nostre web www.palafolls.cat o també a les xarxes socials i als nostres canals de WhatsApp o Telegram. Òbviament també els diferents butlletins horaris a cada hora fins a arribar a l'informatiu vespre. Nosaltres ens retrobem demà, com sempre, puntuals per repassar més notícies dins l'informatiu de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
11: Doncs molt bona tarda, avui som dimarts 22 de setembre. Comencem el Palafolls en xarxa d'avui, el programa cultural per acompanyar-vos durant les tardes i comentar el que passa culturalment per Palafolls i els municipis del voltant. Avui parlarem amb l'Anna Miralles, la directora de la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls, per parlar una mica de la temporada i algunes novetats que ens hi podem trobar. I també sabeu que aquests dies estem insistint tant a la xarxa cultural com al No t'ho perdis amb el cicle de xerrades del Cultura de Bar, que comença avui a Malgrat de Mar. Doncs tindrem aquí als estudis de Ràdio Palafolls a la Núria Reichard, presidenta de la Guàrdia del Llibre, l'entitat que organitza aquestes xerrades. Doncs això és tot el que tenim preparat per aquesta tarda. Arrenquem el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes. Som-hi!
10: Xarxa cultural.
11: I seguim a la xarxa cultural. Comencem, com sempre, amb Palafolls, el nostre municipi, perquè el Casal de la Dona acollirà el proper dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella. Una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canviar el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. I aquesta no serà l'última proposta amb la ponent a Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà amb una nova activitat. L'activitat és gratuïta i cal inscripció prèvia. A Malgrat de Mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars, amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. En uns moments vindrà, com dèiem, la Núria Richard per parlar-ne una mica, però avancem que durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espais distesos, amb una copa o alguna cosa per menjar, i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. Anem concretament a la xerrada d'aquesta tarda, que té per nom Dissenyar una exposició, com és el procés, a càrrec de Pere Itxart. La xerrada que serà el Iris Burger de Malgrat de Mar a les 7 de la tarda. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar continua el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins dissabte es projectaran 34 curtmetratges seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat. Cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament. Les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22, i comencen a les 6 de la tarda. A Tordera, aquest divendres, el Teatre Clavé estrena temporada i programació. És una proposta que consolida el compromís de l'equipament amb una oferta cultural diversa, de qualitat i oberta a tots els públics. La nova temporada combina teatre, música i espectacles familiars amb artistes de referència i companyies reconegudes del panorama escènic actual. Doncs concretament la primera cita serà amb el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà les composicions del seu darrer treball discogràfic en un concert que fusiona el flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 de la tarda i l'entrada general anticipada té un preu de 16 euros. I de Tordera a Blanes amb més música, perquè durant la tercera edició del cicle Talent Blanenc, aquest cicle que ens vol fer una mostra dels artistes que hi ha al municipi, ens podem trobar aquest dissabte al Teatre Municipal una sessió de jazz a les 8 del vespre amb Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 euros i teniu tota la informació a teatredelacostabravesud.cat. Doncs això és tot per avui. Tanquem xarxa cultural i anem a l'entrevista. Al Palafolls en xarxa d'avui ja portem uns quants dies de setembre. Sembla que tornem a poc a la normalitat després de l'estiu. Comença el curs escolar, ens anem acostumant a poc a la rutina i tenim ganes de parlar de la biblioteca de Palafolls, com encarem aquest curs i quines novetats tenim aquests dies. Avui al Palafolls en xarxa d'avui tenim la directora de la biblioteca Enric Miralles de Palafolls. Anna Miralles, molt bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Albert.
11: Abans de res, pels que potser no coneixen l'equipament, em permetràs la pregunta genèrica. Ens pots explicar breument què és i què representa la biblioteca Enric Miralles per Palafolls?
12: Sí, doncs la biblioteca és un espai obert a tothom, és un equipament públic que treballem per a totes les edats, des dels nadons fins a la gent gran, passant pels estudiants i les famílies, i intentem doncs, no només ser un lloc on guardem llibres, sinó també un lloc viu on fem moltes activitats, i de fet no és el que hem vingut a parlar avui aquí amb vosaltres.
11: Doncs tenim entès que el primer que volem fer avui és una crida de voluntaris.
12: Sí.
11: Pel projecte L'Èxit, ens expliques una miqueta com va?
12: Sí, tant. Mira, aquest serà el segon curs que durem en marxa aquest projecte de l'entitat Equitat.org. És un projecte de voluntariat dirigit a alumnes de 4, 5 i 6è de primària, i l'objectiu és doncs, ajudar-los a l'hora de la comprensió lectora. Llavors, és superimportant aquesta figura del voluntari, el qual haurà d'invertir durant el curs escolar una hora a la setmana. I tan sols amb aquest gest petit, no, anava a dir petit, però no és petit perquè en realitat el que porta és molt gran, doncs pot ajudar això, no?, a veure la lectura com algú més divertit, aquest contacte, no?, aquesta, bueno, aquesta relació que es fa, que és molt maca. De fet, és això que et dic, és el segon curs que ho engegarem i tenim l'experiència de l'any passat, i la veritat és que tant infants, famílies com els voluntaris van quedar com molt contents, i de fet molts d'ells repeteixen, però volem ampliar una mica més perquè com més alumnes puguin participar, doncs molt millor.
11: Teniu bones experiències de l'any passat?
12: Sí, sí, la veritat és que sí. Fins i tot un dels voluntaris amb les seves alumnes van arribar a editar un llibre, o sigui que ha sigut una experiència molt enriquidora i crec que hem de seguir per aquí.
11: Doncs aquí queda la crida per tothom que es vulgui apuntar. Tenim alguna coseta més aquesta temporada? Què més ens prepara
12: sí,
11: la biblioteca?
12: També parlar-vos del Club de Lectura Infantil, que ja fa uns quants cursos que el portem a terme, el Club del Drac, que el dirigeix el meu company Eduard, i està dirigit a alumnes de 5è i 6è de primària, i també en breu obrirem inscripcions, però avisar que tenim molt poquetes inscripcions disponibles, per tant, qui vulgui que estigui molt atent, perquè seran pocs els afortunats que hi tindran lloc.
11: Molt bé, tenim alguna coseta més que ens puguis parlar, que ens prepari la biblioteca?
12: Sí, doncs començaríem a parlar amb les activitats així, no?, fixades que tenim aquesta setmana mateix. El dijous a 6:15 de la tarda tenim una hora del conte molt especial que es diu La unió d'un trencaclosques. Està escrit i també les il·lustracions per unes autores de Tordera i es dirigeix a infants a partir de 4 anys i és un conte, no?, on Eli Santiago, la seva autora, plasma una experiència seva i parla molt de la inclusió, de la diferència i la diversitat, però alhora, no?, com la unió, doncs, ens fa tots més forts i compartir la felicitat entre tots, doncs, sempre és com, no?, és molt millor.
11: Anna, una de les cites que tenim a la biblioteca aquesta setmana és la projecció d'aquest documental en homenatge a Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca. Com sorgeix la idea i en què consisteix?
12: Sí, nosaltres, clar, l'any passat es van commemorar dels 25 anys de la mort de l'Enric, val, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no?, i volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, en aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
11: Perfecte. Tenim ja una tercera crida aquest divendres 25 a les 7 de la tarda a la mateixa biblioteca,
12: sí,
11: la projecció del documental.
12: Sí. No ho he dit, però tot això requereix inscripció prèvia, amb la qual cosa que ens facin un correu, ens truquin o...
11: Tant al Club de Lectura Infantil com pel documental són activitats gratuïtes, però cal,
12: sí,
11: inscripció prèvia.
12: Normalment,
11: eh?
12: Tot el que fem a la biblioteca tenim inscripció prèvia per controlar això,
11: més aforaments.
12: Que aforaments i tal. I la projecció, com fa temps que tenim les inscripcions obertes, ja també ens queden molt poquetes places, igual que el conte de demà passat, o sigui que els animo a fer-ho ràpidament si els interessa.
11: Comença el curs amb moltes coses, molta agenda. Parlàvem abans que hi ha moltíssima diferència, no? Encetem el curs i,
12: sí,
11: es nota que ja entrem en via, eh?
12: Sí, sí, sí. Sí que és veritat que els mesos d'estiu, doncs, estem tots com una mica més relaxats o els objectius són diferents, no? Estem més a l'aire lliure, fem lectura, perquè sí que el préstec, doncs, durant l'estiu està molt alt, però el que és activitats, doncs, queda com més aturat. Però ara, amb el nou curs, doncs, activitats d'aquestes que volem fer al llarg de tot el curs escolar o activitats puntuals, i com veiem, doncs, intentem fer, no? La setmana passada vam fer un conte per infants de 0 a 3 anys, aquesta setmana per més grans, el divendres aquesta activitat més per joves i adults, i així anem seguint, no? Però avui, sí, avui porto una agenda bastant carregada. També seguim el dilluns 28 de setembre, que tanquem la campanya de foment de la lectura Guanyem un estiu lector, que ja també la fem durant diversos estius, i està oberta només pels que ja van venir el mes de juny a recollir el seu kit lector, i llavors qui hagi assolit el repte que els hi vam fer, que era llegir 3 lectures al llarg d'aquest estiu, doncs podran venir el dilluns 28, ens ho ensenyaran i al canvi, doncs, s'enduran un petit obsequi per haver fet aquesta tasca, no?
11: M'agrada aquesta llista d'agenda. Què més tenim?
12: Doncs llavors ja començaríem una mica a fer spoiler del que és el mes d'octubre. Sí que hem de dir que hi ha activitats que encara no podem desvetllar, però que, no, els volem demanar que estigueu molt atents a les xarxes socials, perquè allà ho anem publicant tot, i també us recomanem que us subscriviu al nostre butlletí mensual en xarxa, que normalment ho compartim un cop al mes, i allà posem tota la relació d'activitats que anem fent, i és la manera, no?, perquè a vegades ens diu: ostres, no ens hem assabentat a temps d'aquesta activitat. Són
11: sempre
12: els
11: passa,
12: nostres,
11: eh?,
12: canals, no?, a part de la ràdio, com avui, que també, doncs, intentem fer altaveu, no?, però això, que estiguin connectats per ser els primers i no quedar-se sense plaça. Llavors, el mes d'octubre seguim amb activitats fixes, com la tribu juganera, que és aquesta proposta que fem a les famílies els divendres a la tarda de 5 a 7 a la sala infantil, on posem jocs que tenim a disposició a la biblioteca perquè puguin jugar, i cada divendres anem canviant els jocs i les propostes i fem raconets, doncs, per diferents edats també, no? Fins i tot la setmana passada, per exemple, vam posar un puzzle perquè, bueno, perquè hi hagi varietat i la gent pugui passar la tarda de divendres, doncs, a gust a la biblioteca. I després també les constel·lacions literàries, que és una activitat que vam engegar el curs passat i que tornem. La primera sessió tindrà lloc demà mateix, i són trobades mensuals, que passa que el grup està tancat, i qui li interessi, com a molt, es pot posar en llista d'espera, perquè estem valorant a veure si obrim un altre grup o què fem. Però són trobades per parlar de llibres, val? Però una mica diferent dels clubs de lectura. Nosaltres proposem un tema o consensuat amb els integrants del grup, i a partir d'aquest tema cadascú ha de buscar la seva lectura referent. I llavors amb això fem un producte després de prescripció lectora obert a tothom, amb el qual, doncs, els usuaris o seguidors de les xarxes podran veure, doncs, sobre aquest tema, a veure quins llibres, no, són els referents. I creiem que és una opció original, no, i que és molt àmplia, no, tant pels que assisteixen presencialment en el moment com els que poden consultar aquest producte final.
11: Una mica per ampliar, no, aquests referents d'una cosa sembla l'altra.
12: Clar, sí, i a més lo interessant d'això és que no és només la nostra visió particular, no, del bibliotecari en si, perquè potser nosaltres, doncs, estem, no, també sí que ens passen molts llibres per les mans, però a vegades potser et fixes amunt. Llavors és la manera que cadascú, no, parli de la seva història personal i de les seves motxilles, i aquí, no, en les seves recomanacions ho veiem. I després, ja més concretament, doncs, et puc parlar d'algunes activitats que sí que podem desvetllar. Tenim també una hora del conte el dilluns 5 d'octubre molt especial, perquè la seva autora és palafollenca i és Maite Dalmau, i ens vem el conte En Pau i el pàrquing de les idees, que també està dirigit a infants a partir de 4 anys. I el conte, doncs, neix d'una necessitat d'aquests nens que tenen com moltes històries al cap, no?, de com ensenyar-los a gestionar-les. No és que no... O sigui, que donar cada moment, no? No treure-ho tot de cop, sinó saber mastegar-les i treure en profit de cada un d'elles, no? I creiem que és molt interessant, perquè més després tindrà un taller final, una dinàmica que segur que reforçarà el que ens ha explicat el conte. Després, molt diferent, tenim... És el que ens agrada a la biblioteca,
11: clar,
12: no?
11: Clar.
12: Que com hi ha molts públics, hi ha molts gustos, doncs intentem fer un popurri molt variat. I oferim el dissabte 17 d'octubre a les 12 del migdia un concert homenatge a Pau Casals.
11: Molt bé.
12: Vindrà la Carla Conancle, que és una gran violoncel·lista del nostre país, que el 2018 va guanyar un guardó internacional Pau Casals, i a partir d'aquell moment, doncs, s'ha convertit com una gran ambaixadora del músic, i a més ara és integrant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, i ens farà, doncs, això, una petita peça, no?, per homenatjar els 150 anys del naixement de Pau Casals. I ja una mica per anar acabant, el dimarts 20 o el dijous 22 d'octubre durem a terme un nou laboratori de lectura, el Rebost del Cau, dinamitzat per la nostra companya Imma. És per a infants de 5 a 8 anys amb les seves famílies, i és una activitat, doncs, que gira al voltant d'àlbums il·lustrats, en aquest cas d'un gran àlbum il·lustrat que és el Frederic de Leo Leoni, val? Que és una història de ratolins i que ens explica com es preparen per passar el llarg hivern, no? I com, doncs, guarden els aliments per poder sobreviure al llarg hivern. I forma part del projecte Parcs i Biblioteques Naturalment, que ja sabeu que també formem part, i de tant en tant, doncs, organitzem activitats per, bueno, per parlar una mica de la natura, de la fauna i del nostre patrimoni natural.
11: Anna, tenim material a la biblioteca, tenim agenda, tenim tot ple aquests dies. Recordem, si vols, per no haver de repetir tots els titulars ara de tota l'agenda, sí, perquè la gent estigui atenta, que estigui subscrita, tant a Instagram Biblio Palafolls i a
12: Instagram, Facebook o X, val?
11: Exacte.
12: I a més, això que us deia, el butlletí en xarxa.
11: Exacte.
12: Que per fer-ho, si de cas que s'acostin, és més ràpid, si s'acosten un moment a la biblioteca, els donem un cop de mà, perquè en un parell de minuts s'hi subscriuen, i de manera, ja et dic, normalment fem un butlletí mensual amb totes les activitats, i crec que és una bona manera d'estar al dia.
11: Tothom atent llavors al butlletí i a xarxes, perquè la biblioteca es presenta amb molta canya, molta agenda i moltes coses a fer. Anna Miralles, moltes gràcies per venir.
12: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.

0: flamenc, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei.
4: El servei del Respir.
2: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
5: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
10: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
11: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
12: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
13: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
14: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
11: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
13: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
11: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
15: Avançar les eleccions no són bones notícies.
16: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
17: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
18: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
19: Èxits un rere l'altre.
20: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
21: You can't take my guilt away.
22: Senzillament som així i ens agrada.
23: I love it!
22: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
20: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: A Malgrat de Mar, aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents. Tenim disseny, patrimoni i ciència. 3 xerrades en espais distesos amb una copa o una cosa per menjar i amb la voluntat d'apropar la cultura d'alguna manera molt més informal i propera. En parlem avui amb la Núria Reichardt, presidenta de l'associació La Guàrdia del Llibre, l'entitat que organitza aquesta 6a edició de Cultura de Bar. Núria, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Per començar, per qui no conegui la cultura, el Cultura de Bar, què és exactament i aquesta proposta d'on surt la idea de portar les xerrades a un bar? Estàvem comentant abans que és una mica activitat heretada.
2: Doncs sí, nosaltres, la nostra entitat, la Guàrdia del Llibre, som molt joves, tenim ara tot just farem 2 anys, i poc després de que ens vam encetar, havia una altra entitat de Malgrat de Mar, el Rovell Ateneu, que es va dissoldre. I aquesta gent feien moltes coses, però entre altres feien aquesta activitat de Cultura de Bar, que nosaltres la coneixíem com usuaris, i ens agradava tant que els hi vam demanar si la podíem heretar. I així va ser, li va fer molta il·lusió que aquesta activitat no es perdés, i a nosaltres ens va fer moltíssima gràcia poder continuar-la, i així vam fer, o sigui que la tardor de l'any passat vam fer no vam fer la primera edició, sinó la 4a edició de Cultura de Bar, perquè ells havien fet les anteriors.
1: Molt, molt bonic això, no?, de comentar. Si no sap greu, ens agradaria que això tirés endavant encara i ho podem fer nosaltres.
2: Doncs sí, ells feien un cop a l'any i nosaltres estem tan engrescats que fem 2 cops a l'any. I vam dir que celebraríem els equinoxis.
1: Molt bé. Aquesta setmana teniu 3 sessions i, a priori, no tenen gaire a veure l'una amb l'altra. Tenim disseny, tenim patrimoni cultural malgratenc i memòria i cervell. Com decidiu, com feu la tria dels temes i els ponents?
2: Bueno, que no tinguin res a veure és fet expressament. O sigui, la idea és que cada sessió se facin... Tu has explicat molt bé que es tracta de fer cultura, però en un lloc distès, no? En lloc de fer-lo en una sala de conferències o en una biblioteca, que és exactament el mateix, la conferència, però la gent està allà prenent una copa o...
1: Traient aquest...
2: Serietat.
1: Exacte.
2: Vale? Però les xerrades són molt sèries. Llavors, la idea és tocar a diferents temes de cultura i a poder ser no repetir-los, per ara no els estem repetint, no? I que siguin completament diferents, i també que hi hagi una mica homes i dones, grans i joves. Intentem variar els bars, i això és el que fem. Aquesta 6a edició hi ha 2 noies, perquè amb les anteriors havien hagut 2 homes, i a més totes tenen una vinculació amb Malgrat. Això tampoc és obligatori, no? Però aquesta vegada sí que ho és. 2 persones són joves, el de demà, dimarts i dimecres. La Laura Freixas és malgratenca, viu a Malgrat, és la que parlarà sobre el patrimoni malgratenc. En Pere Itxar no és de Malgrat, però la seva família sí que ho és, i ell és dissenyador gràfic, com els seus pares, i està, bueno, entre altres coses, munta exposicions i ve a explicar-nos com es munta una exposició. Ara, de l'última que ha muntat és la del CCCB sobre la bellesa, però això és un exemple. Els dissenyadors gràfics munten exposicions, no?, també. I després la tercera és de ciència. M'agrada molt fer activitats també de ciència, perquè també és cultura, per suposat. Clar. I la Carme Gallego tampoc és de Malgrat, però està molt vinculada també, la seva parella és d'aquí, i bueno, jo la conec a nivell personal, i moltes vegades a les xerrades ens parla de neurones i coses d'aquestes, dic, pues seria com explicar-ho, però per tothom, no?
1: Sortir una miqueta del laboratori i anem a un bar a parlar-ne d'això, a la gent que no hi entenem gaire.
2: Això mateix.
1: Molt bé. Sí, tenim curiositat per la xerrada concreta del patrimoni, que parla precisament del patrimoni cultural de Malgrat. Què creieu que ens falta conèixer o valorar del patrimoni de Malgrat de Mar?
2: Bueno, la Laura Freixas ha estudiat aquest tema. Jo crec que tindrà molt d'èxit perquè ella és jove, perquè ella és de Malgrat. I ja fa uns mesos va presentar un llibre que ha escrit ella sobre arquitectura noucentista a Malgrat de Mar. Bueno, va guanyar una beca de l'Arxiu Municipal de Malgrat i va ser aquí on vaig pensar que la fitxaria, no perquè torni a parlar només de les cases i de les façanes.
1: Clar.
2: Del Malgrat de Mar. La Laura treballa com a tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull. Basta. És a dir, que és una especialista en patrimoni. I una mica vol explicar què és el patrimoni, què s'entén, i sí que la seva especialitat són les façanes de les cases de Malgrat, però quins altres temes es poden fer, quines coses, qui decideix què és o no patrimoni, quines coses no ho són perquè han desaparegut.
1: Exacte.
2: I, bueno, en general, això. A més, aquesta xerrada la farem a Can Campassol, que per fi han obert un bar nou al parc, que durant anys
1: clar.
2: O molts mesos ha estat tancada, així que, bueno, també promocionem.
1: Mira, abans de preguntar-te per les altres dues xerrades, fem una miqueta d'agenda, els tres dies a quins bars serà,
2: sí.
1: Si vols dir les hores, el
2: sí,
1: que sigui.
2: Sí, sí, totes les fem a les 7 de la tarda.
1: Molt bé.
2: Mai ho fem, o gairebé mai ho fem al cap de setmana, perquè quan l'any passat vam fer una sessió en dissabte i no vam triomfar, la gent fa altres coses el dissabte, així que, bueno, per començar el dimecres comença la tardor, que és
1: clar,
2: el que celebrem,
1: clar.
2: No? Llavors farem dimarts, dimecres i dijous. Aquest format era el que feia la gent del Rovell, tres dies seguits, amb tres bars diferents, amb tres temes diferents, no? I nosaltres, pues, el continuem perquè ens agrada. El del dimarts serà al Itchy's Burger, que està al carrer Sant Esteve. Tothom que vulgui després es pot quedar a sopar, per suposat que no és obligatori. El dimecres ho farem al bar de Can Campassol, que també fan sopars. I el del dijous el farem al bar Don Quijote, que és un clàssic. De fet, totes les edicions hem fet una sessió aquí perquè és un lloc molt ideal per fer-ho, perquè, clar, hi ha bars que no els hi pots demanar perquè no pots treure'ls la clientela d'aquell dia, no?
1: Exacte.
2: Però el bar Don Quijote té uns espais molt diferenciats que pot igualment tenir la gent jove al pati o la gent de sempre a la primera barra i en aquell espai. Així que farem dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda per celebrar l'equinoxi amb aquests tres temes diferents.
1: Perfecte. Què trobarà la gent que vingui? És una activitat pensada també per persones que no són especialment aficionades a les conferències?
2: Sí, són temes que hi ha gent que me diu, a mi m'interessa aquesta perquè és de Malgrat, o a mi m'interessa aquesta perquè vaig malament de neurones. Bé, no sé, a mi m'interessen totes, no? O sigui, són temes que diferents i que te donen una informació que no saps. Jo, com que això de saber, jo crec que s'ha d'aprendre tota la vida, es pot aprendre en plan formal o en plan informal, doncs, bueno, la primera te parlarà d'art gràfic, no? La segona de patrimoni i la tercera de ciència.
1: Fins i tot temàtiques que no som conscients fins que ens han explicat que és un tema que ens agrada. Doncs això està xulíssim.
2: Esclar, pues sí. I a les altres edicions hem fet d'altres de temes. La passada vam fer poesia, còmic i art contemporani, o tenim intenció de fer, pues, música, fotografia, astronomia, i anar variant. Potser caldria dir que totes les activitats són gratuïtes.
1: Exacte.
2: I que la guarda del llibre, per organitzar-lo, doncs munta una taquilla inversa, que, pues, agraïm la col·laboració de les persones per poder tenir aquests convidats de tant de nivell. I també a la majoria de sessions oferim, venem els llibres dels autors. El llibre de la Laura Freixas, i el Pere Itxar no té un llibre propi, però sí que vendrem el catàleg de la seva última exposició, o la Carme el que té són articles científics que no puc aconseguir un volum, no? Però sempre ho fem, no? Si intentar, nosaltres som la guarda del llibre, sempre que hi hagi una relació amb llibres i els posem a l'abast de les persones.
1: Doncs insistim, dimarts, dimecres, dijous a les 7 de la tarda, aquests tres bars que hem comentat, i crec que no queda res més a dir. No es fa reserva com a tal, eh? Ens personem allà, taquilla inversa, i llibres a les dues xerrades que hi ha. Doncs ara sí, Núria, moltíssimes gràcies.
2: De res, un plaer.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Doncs arribem al final del programa d'avui, dimarts. Recordeu que podeu recuperar els programes a la web de Ràdio Palafolls i tornarem demà amb molt més contingut, agenda, convidats, seccions i molt més. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui, que acabeu de passar molt bon dia i moltes gràcies per escoltar-nos.
3: Triem la millor música només.
4: Aquest programa és una repetició.
5: Al calaix,
6: el calaix sobre li trobaràs cultura.
7: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
8: Obrim programa amb una recomanació que ens arriba des de la llibreria Atzarà de Tarragona. I les entrevistes les comencem amb Pep Aguard. Després de l'èxit del Que em queda de tu, torna amb Un grapat de silencis, publicada per Edicions 62. Sensibilitat i un llenguatge impecable ens mostren vides entrellaçades on els silencis en són protagonistes.
9: En principi jo em plantejava escriure una novel·la des del punt de vista d'un home i poder escriure des del que pensava i sentia un home, però no. El que em sortia i el que m'ha sortit ha estat un grapat de silencis i un grapat de dones per explicar, no sé si per explicar, sinó per apropar-nos a un home.
8: Continuarem amb un canvi de registre. Aida Sunyol ens presenta Marc Cromina, novel·la guardonada amb el Premi BBVA Sant Joan, publicada per Edicions 62. Una mirada directa a les noves generacions i al seu dia a dia.
10: Els personatges de Marc Cromina ben bé que formen un collage caòtic, però a la vegada crec que forma una foto conjunta, no?, d'un cert moment vital, d'un cert ambient, que seria molt d'una de les Barcelones contemporànies de les que podríem parlar.
8: I la música de la Neus Planaturo clourà el programa d'avui.
11: Vaig començar a l'Escola de Música de Tarragona. I per què? Doncs, bueno, perquè em va captivar aquest instrument, vaig voler començar a jugar amb la flauta i mira, ja sóc adulta i encara segueixo. La flauta em permet expressar-me. Sempre ho dic que és com una part més del meu cos i doncs, bueno, amb les melodies puc explicar-vos moltes coses.
7: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix,
2: el Calaix obre, li trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix de la llibreria Atzarà amb la recomanació de la seva llibretera Gertri.
3: Hola, soc la Gertri de la llibreria Atzarà de Tarragona i us voldria recomanar un llibre que ha sortit ara nou en català. Es diu Amanida barrejada, de la Nora Ephron, en l'editorial Altra. En castellà havia sortit fa un temps en l'editorial Anagrama, i és una autora que m'agrada molt perquè fa uns articles curtets amb un humor molt especial, amb una ironia molt divertida, i que parla sempre dels conflictes de la dona, de feminisme, de bellesa, de tot el que fa referència a la dona. I és una crítica que està molt ben feta, els articles són curts, es llegeixen molt bé, es poden llegir independentment, i penso que totes les dones